0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Forever Jovas. Forever Jovas. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

que em connecta pam a pam. Uns carrers que m'han vist créixer i fer-me gran. Uns records que mai no s'oblidaran. I tants llocs on hem rigut i on hem plorat. De la meva ciutat ningú no m'hi maurà. Aquí sento que tothom em cuidarà. La calma del migdia, la fresca de la nit. Jo vull que això puguin viure els meus fills. I quina sort.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: El so de les ones, a Ràdio Sant Boi.

cultura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: En femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Ràdio Sant Boi. Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Nostre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda amb el Joan Sola.

trying to think of the right thing to say.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdir i Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.
3: Més de 45 anys amb tu.
0: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Quan un arriba a certa edat, algunes prioritats comencen a canviar. Cada dilluns de 4 a 6, fes amb nosaltres un envelliment actiu a la veu de la gent gran.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, pública, local i teva.

0: Agenda Carreta, expliquem tot el que passa a Sant Boi.
1: Actualitat local, entreteniment i el millor de l'esport de casa nostra.
2: El poder adquisitiu del col·lectiu docent.
3: De la ciutat cooperativa.
4: Saludem l'alcaldessa Lluïsa Moret, bon dia.
5: Hola, bon dia.
1: Amb ritme, proximitat i bon humor.
0: De dilluns a dijous, de 6 a 8 de la tarda, escolta Gent de Carrer. El món des d'una mirada santboiana.
6: Ràdio Sant Boi.
7: Més de 45 anys amb tu.
8: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.

0: Això.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Som la primera ràdio del Baix Llobregat.

literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM, Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.

0: màximes que tornarem a superar sobre tota la franja de Ponent aquesta barrera dels 30 a 32 graus.
1: I seguim amb política i successos. El jutge Juan Carlos Peinado es jubila aquest diumenge després d'haver enviat Begoña Gómez a judici pels delictes de malversació i tràfic d'influències. El magistrat, gairebé desconegut per a l'opinió pública.

0: periféricos. La disciplina no es motivación, la disciplina es seguir escuchando, aunque Fran lleve 10 minutos hablando de una película de 1985.
1: Bueno, vamos a seguir. I, oye, tenim una secció que ens encanta, que va, ens va molt bé els caps de setmana. Bueno, aniria molt bé la resta de dies si visquéssim com el Carles, que viu en el no fer res. Ah, literalment.
2: Bueno, sí. Bueno.
1: És que viu... Dubte,
2: eh? Sempre jode això que viu te diga, eh?
1: Una mica així, com saps?
3: Bueno. ¿Estás llamando vago?
1: No, li estic dient jubilat.
3: Ah, vale.
2: Però no s'especifica. Eh?
1: Bueno, què tal, Carles? Com estàs?
2: Molt bé, venga. Molt bé. Molt content de tornar-hi a ser-hi aquí.
1: Estàs cada dia més guapo, eh? Jo et veig que, sí. Que t'ha anat bé això.
2: És el que fa la ciència.
1: La, jubilar... la de jubilació, això, eh? A veure, on aniríem avui? On anem a passejar, va?
2: Tenia pensat de parlar d'un lloc, però l'altre dia vas tenir una experiència molt, molt gratificant. Bueno, la Sagrada Família va fer una jornada de portes obertes per motiu de la Mercè. I posava... per les xarxes posaven per aconseguir entrar de gratuïta.
1: Hi havia un sorteig.
2: Un sorteig.
1: Sí.
2: I jo vaig a posar la meva adreça i vaig agafar el dia. I em va tocar.
1: Home,
2: sí, sí. Quatre entrades gratuïtes a la Sagrada Família. Tu I he mirat els preus i és car.
1: Molt car, molt bé, molt bé.
3: Tu tienes mano, eh?
2: No.
3: Mira que es difícil, que eso.
1: No, no.
4: Se conocía a los de Montserrat.
1: Pues jo aquí, a mi em va passar també, eh? Jo aquest any no, però fa dos anys em va tocar també, sí.
2: Hòstia. I volia parlar d'aquesta experiència, perquè bueno, jo vaig anar quan tenia 13 anys.
1: Uau!
2: Que no estava ni... Bueno, sabia el naixement i estaven treballant, no estava coberta la nau.
4: Però era a campo, ell.
2: Bueno, havia sigut... Havia... Estic parlant de l'any 80 i algo.
1: Entrava,
3: saps?
2: L'any 80.
1: Entrava a la Sagrada Família en cavall, saps?
3: ¿Todavía estaba el estudio o lo que decían que era el estudio de Gaudí?
2: No sé, no es podia
1: visitar. Bueno, això parla el Carles, que m'interessa això. I al final, si vols, fem una reflexió de per què, que això és interessant, per què ens costa tant els que som d'aquí el tema de visitar aquests llocs.
2: Coses que tenim
1: aquí. Joder! Clar, no. Ho dic de manera que és més fàcil per un japonès venir i veure la Sagrada Família que per nosaltres.
3: Sí.
2: O no sola, bueno, tot el que és Barcelona, el que és el barri antic, tota la ciutat gòtica i tot això, potser hi ha racons que molts de nosaltres amb jo no hem anat i molts turistes venen a veure-ho, no? Perquè els ensenyen.
1: Bueno, pues estava
2: seguint. I el tema del Sagrada Família és un temple, bueno, meravellós. Allò és... Bueno, jo vaig flipar.
1: Una passada.
2: Una emoció, no?
1: És més maco per dins que per fora. Per dins, sí, per dins és molt més maco.
2: Però per fora també és una passada.
1: No, sí.
2: Per fora és una passada. I era això, de parlar-ne de la seva família com un... Bueno, una miqueta què és i què representa, no? És un temple expiatori, no sé si coneixeu el que vol dir expiatori, vol dir que és un temple que s'ha de construir amb diners que aporta la gent. No? És a dir, no és allò que diu una empresa, pues mira, jo pago això, o l'Estat, o el govern, que es va intentar.
1: Pues señor Zara, que...
2: No.
3: Por eso han tardado tanto, ¿no?
2: Sí. Bueno, van haver-hi èpoques que, com viuen de donacions, no havien cap donació i les obres estaven aturades. Mm. Va estar molt de temps, no?, amb això. Jo me'n recordo de petit d'anar amb unes guardioles anant demanant diners i posaven l'enganxina pel tema del tema expiatori, per la construcció del temple. Jo me'n recordo que campanya és als anys 80, eh? No tan
1: o sigui, tu eres un niño anaves amb guardiola i feies...
2: Sí, bueno, jo no, però jo he vist pel carrer...
1: Ah, pensava que eres tu amb el
2: soroller. Igual que lo del càncer, no sé si en recordeu.
1: Sí,
3: bueno, lo hacen, eh?
2: Sí, però abans era via, es veia, es visualitzava més. Pues això, el temple expiatori és en això. Ja, aquí a Barcelona també hi ha un altre temple expiatori, no sé si el coneixeu vosaltres. Un altre temple...
1: El del Tibidabo?
2: És del Tibidabo, sí senyor. El Tibidabo es va construir d'aquesta manera, sí.
1: A més, té una història, algun dia l'explicarem, una història fantàstica de com va arribar a construir-se. O sigui, es volia fer allà dalt un casino i per sort es va fer aquest temple.
2: Bueno, aquí intervé el fundador dels Salesians, Juan Bosco,
1: sí.
2: Que deia la llegenda, ara entraríem en un altre tema, no? Però que quan va venir a Barcelona en el 81 així, ell venia en tren i sentia Tibidabo, Tibidabo del tren, no? Això ho diuen, eh? Llavors va veure la muntanya, que estava pelada, i va dir, aquí has de construir un temple, és un temple en honor al Sagrat Cor, no? Llavors, bueno.
1: Bueno,
5: Bueno, no sé.
2: O sea... Continuem amb la Sagrada Família. Sagrada Família.
3: Que le pusieron una calle,
2: este
3: señor. ¿Qué? Que le pusieron una calle a este señor, digo.
2: Sí.
4: Bueno, pues, y en la calle se oye Tibirao.
2: Sí. Bueno, es anécdotas.
5: Deixa de Carles, vinga.
2: Bé, el tema de la Sagrada Família va començar que era un, en a finals del segle XIX havia un fervor religiós, no? I sobretot en certs ambients de la burgesia, el de tenir expressions religioses, sobretot catòliques, a la ciutat. Llavors havia la idea de construir un temple dedicat a la Sagrada Família, degut a que el que els va promoure era una iniciació que es deia Sant Josep, no? De cristians de Sant Josep. Hi va haver un primer arquitecte que volia construir un edifici a la moda que era neogòtica, no? Una església neogòtica, no? Mm-hmm. Clar, es veu que aquest arquitecte ho va deixar córrer perquè segurament no tenia prou diners i calés, va començar a construir. La primera construcció és la cripta, que funciona com a parròquia, i, bueno, i des del temple es pot veure, no? I li van oferir, va deixar de la obra, aquest Josep de Paula, em sembla que es deia, i li van oferir al Gaudí, que en aquella època era jove, havia sortit recentment de l'escola d'arquitectura, i havia fet alguna obra així important i tenia prestigi de ser un arquitecte modern i sobretot era molt creient. Una de les coses de Gaudí que era molt, molt, molt creient, no?
5: Això del tema maçon, això no, no?
2: Jo no he llegit res de que fos maçó. Sí que era una persona molt creient i molt, bueno, era una persona de missa,
5: bueno,
2: diària.
5: Que anava a missa, això sí.
2: Anava a missa diària.
5: Sí, sí,
2: bueno, la mort d'això és que va morir perquè va anar des de la Sagrada Família, baixava caminant,
5: sí, sí, sí,
2: fins a l'església del barri gòtic. Sí. Imagina't, una excursió. Sí, sí. I això ho feia cada tarda.
5: Desde entonces,
2: no?
5: Que t'atropella un tramvia se llama hacerte un Gaudí. Sí. Eso es de siempre.
2: Ja, ja. I a més, quan es va tenir l'accident, es van confondre, pensava que era un rodamont.
5: Sí, sí.
2: I no el van reconèixer que era Gaudí. I el van portar a l'Hospital de la Santa Creu, allà com portaven a la gent més pobra, no? I quan es van adonar compte que, ostres, però si és Gaudí! Llavors els van voler fer-li totes les cures i tot això. I es va morir, però va morir perquè estava allà com si fos un rodamont, no?
5: Curiós.
2: Són altres coses també crítiques de com funcionava en aquella època la sanitat. Per la gent que tenia pasta, molt bé.
3: Però no, canvia mucho,
2: eh? Era un llitet
4: i
2: ja està.
4: I de com hi va Gaudí, eh?
2: Sí, anava d'una persona molt austera, una persona molt austera, sobretot els últims anys.
5: Però també perquè es passava la vida a les seves obres, bàsicament.
2: Sí, bueno, era una persona que estava, doncs, no obsessionat.
5: Vivia per això.
2: Però vivia per això. I, a més, ho vivia des d'una perspectiva de fe, de creient. De dir, jo estic dedicant-me als meus esforços per fer, pues, propagar la fe cristiana.
6: Digamos que Gaudí no gaudia mucho, no?
2: Bueno,
6: vida,
2: sí,
6: no?
2: Que gaudia a la seva manera. Gaudia a la seva manera.
5: Wow.
2: I l'obra de la Sagrada Família representa tot això que ell tenia, no? Volia expressar, que és tot el tema de la fe cristiana. I la Sagrada Família és una Bíblia o un Nou Testament fet escultura, no? És a dir, va agafar la idea del romànic, que el romànic tenia això, que l'art era catequesis pura i dura, perquè la gent no sabia llegir, i les pintures i les escultures representaven tot el coneixement del Nou Testament. Doncs Gaudí volia fer això. Bueno, va intentar-ho, eh? I com era conscient de que ell no podia acabar la seva obra, va deixar moltes maquetes, va deixar molts planells, molts dibuixos, perquè les generacions futures, ja han hagut una corrua d'arquitectes que han continuat el seu treball, que aparteixen d'això, no? I això és lo interessant. I sobretot és la idea espectacular de jugar amb la llum, sí. I les formes, és molt bèstia, representar la natura, perquè quan entres a dintre, ostres, veus que estàs com una mena de bosc, no? Les colunes semblen arbres, i més les colunes són diferents una de les altres. Bueno, tot és una passada, eh? Té una interpretació i una simbologia molt bèstia.
5: A mi em va afectar molt la llum. La llum és una de les coses que em va flipar més que entrava llum per tots els costats. Era una passada. Dani?
7: No, que jo, casant el que acabaves de dir, jo, quan vaig anar a la Sagrada Família, em vaig informar i també es veu que molts artistes o gent que es dedica al disseny gràfic o el que sigui han agafat de referència la Sagrada Família. De fet, fa uns anys la Generalitat va trucar al dels artistes més importants, ja hi ve la meva vena friki, Takehiko Inoue, un mangaka molt reconegut, va aportar el seu gra d'art a la Sagrada Família.
2: Sí, sí, les portes, sí, sí, són japoneses.
7: Sí, sí, sí.
2: Les portes de les diverses, de les tres portes que n'hi ha, són obres d'aquest autor japonès.
3: Tu que has estado hace poco, tu no crees...
5: Ay.
3: No, te voy a decir. Es que te podrían haber limpiado un poquito lo más antiguo, porque es que hay una diferencia abismal entre lo nuevo y lo antiguo. No podían haberle hecho un poquito de limpieza o envejecer lo nuevo.
2: Té una explicació, crec jo, eh? L'explicació, una és que la pedra és diferent. La primera pedra que hi ha, la més antiga, ve de la pedra de Montjuïc.
3: Uh-huh.
2: I la pedra de Montjuïc avui dia està tancada.
5: El camp de perquè si no te cargas la muntanya.
2: I tota la pedra que ve de fora.
5: Seria
2: alguna ve de
5: la plana de Montjuïc.
2: I llavors, jo suposo que la idea és de veure quin és el procés d'elaboració, no? Lo antic, lo que va fer Gaudí, que es noti que és antiga, i després tot lo nou, no?
8: Esto lo hemos hecho nosotros.
2: També cal dir que, si t'hi fixes molt, hi ha molta brutícia, etcétera, no?
3: Sí, pues por eso decía, sí. Un poquito podían haber limpiado.
8: De chapa y pintura.
3: Sí.
8: De hecho, cuando visitas la cripta Gaudí aquí en la Colonia Güell, cuando haces el tour y ves la cripta, ya hay cosas que recuerdan a Sagrada Familia. Yo sé que cuando vas al centro donde están expuestas las fotos, las historias, los documentos, tienen una maqueta de lo que él pensaba hacer en la cripta Gaudí, y era algo muy parecido a la Sagrada Familia. De hecho, lo que vemos, la cripta, es solo la entrada del templo que él quería hacer. Era un templo enorme también, era muy grande.
2: En las iglesias importantes hi ha una part que és la cripta, que és la part més subterrània, és un lloc on s'enterraven, o la idea és enterrar a persones importants, obtenir relíquies de sants, o etc. Llavors era un lloc petit i sobretot era això íntim, no? I sobretot en aquest sentit. A Montserrat també hi ha una cripta, no sé si quan aneu al Cambril de la Verge, quan entres ja estàs en l'altar, hi ha una mena d'entrada que posa... cripta. Llavors, és un lloc molt petit i molt, és d'estil romànic, que és una cripta. I la cripta té aquest sentit, no? D'interioritat, sobretot d'enterrar les persones santes, relíquies, etc. No? I la cripta és això. És a dir, la cripta de Gaudí, d'aquí de la Colònia Güell, té aquesta idea. El projecte era
8: enorme.
2: Jo he sentit que era molt més gran que la Sagrada Família.
8: De fet, al centre, que ja està dins de la Colònia Güell, tenen una maqueta impressionant del que havia de ser.
3: Bueno, que de hecho, expliquen que... Yo ya no sé si va a ser más grande o más pequeña, pero sí que dicen que era el banco de pruebas que él estaba utilizando para hacer la Sagrada Familia, hasta que el conde Güey dice, bueno, que aquí yo nada más que palmo pasta. Y fue cuando le dijo al rey, ya te puedes ir. Y entonces él ya se marcha a Barcelona y ya se dedica a la Sagrada Familia.
8: Es que claro, la cripta Gaudí era l'església de la gent que treballava a la fàbrica Güell.
2: Sí,
8: una colònia, no? Era una cosa madrita.
5: Perquè quant costa ara entrar a la Sagrada Família?
2: Jo he mirat i val 25 euros l'entrada general.
5: A més has d'agafar dia i hora...
2: Si vols pujar a les torres ja són extras que vas sumant, no?
8: Però si ja s'acaba, perquè siguen cobrando, si això ja no...
3: Jo te puedo decir...
2: És que no han acabat, encara estan treballant.
8: Ah, vale.
2: Encara estan treballant.
3: Que quería llevar a mi suegra, un dia la llevo perquè no ha estado nunca, i dije no. Porque palmaba 240 pavos.
5: Sí,
3: directamente, cuatro personas a 60 euros.
5: Bueno, también os digo que podéis ver, a mí me ha... Bueno, dirá Carlos, que estás esperando ahora. Podéis ver una peli de Jackie Chan que me gusta mucho, que se llama Meals on Wheels, que pasa todo en Barcelona.
2: Ah,
5: y vais a ver...
3: Súper camorristas.
5: Los súper camorristas. Y vais a ver una lucha entre torre y torre de la Sagrada Familia.
2: Ah, ¿sí? Ostres, pues...
8: Qué bueno.
5: Es veu la Barcelona y el Castell de Fels dels anys 80.
3: Sí,
5: bueno.
7: Sí, la que el villano es el jefe del de Cuéntame.
5: Claro.
2: Sí, ostres, pues la veuré, perquè ha de ser interessant veure la cita en aquella època.
5: Señor,
2: ¿no?
5: Sancho.
3: Y salen... Dos de los malos en los porteros que tenía el Music Palace.
8: Muy bien.
2: Bueno, yo si referencias cinematográficas, yo vas a ver quan de petit el Teatre dels Salesians feien cinemes els diumenges i 25 pesetes valia. Vas a ver una película del Fumanchu.
5: Home.
2: Que el temple de Fumanchu era el Parc Güell. El Parc Güell, diu.
5: Sí.
2: Que flipava, diu, hòstia, és el Parc Güell, no?
5: Bueno,
2: I donava el pego, el Fumanchu.
3: De hecho, hay un montón de novelas escritas en las que la Sagrada Familia y Gaudí prácticamente son protagonistas. Dan Brown, sin ir más lejos.
5: Sí.
3: Dan Brown tiene una de sus... de su novela, ahora no recuerdo cuál, que una parte se desarrolla dentro de la Sagrada Familia.
8: Ahora, hace unos días leí en algún periódico que hay polémica ahora porque quieren tirar un edificio de bloques.
5: Bueno, es que
8: quieren,
5: sí.
8: Quieren tirar prácticamente claro. Media Barcelona.
5: No, pero es que no cabe.
8: Para hacer más grande.
5: Pero vamos a explicar. Entrada, ¿no? Más,
2: ah, bueno, es que el proyecto de la Sagrada Familia. En la portada de, no sé si es del, no, del Naixement, no, es la que esta toca, la que va a fer el, no, el Subiràs, no. Bueno, la última que estan fent, hi havia un projecte que havia una gran escalinata, però molt gran, és que el projecte està, i que, bueno, omplia molt sí, de terreny. Sí. Oh, sí. Inclús el carrer passava per sota d'aquesta escalinata. Clar, en els anys 70, amb l'especulació, van dir, aquí construïmos, hasta que se haga esto.
5: Bueno, però hem de dir que tenen, aquests veïns tenen un contracte, que aquí està la cosa. O sigui, quan van comprar aquests pisos, existia un contracte que ja deia això. És a dir, seran més barats, una mica més barats, perquè algun dia hauríeu de marxar perquè ja està el projecte.
2: Sí, però saps què passa? Que com havia la idea de que, això que l'acabin, ja... I després també va haver una polèmica en els anys 80. Dic, per què continuï construint un edifici religiós quan la ciutat o tota la societat no és tan religiosa, és més laica, i tendim al laïcisme? Va haver aquesta polèmica de deixar-la com estava i ja està.
3: Bueno, te lo explico, por pasta. ¿Tú sabes la cantidad de dinero que tiene que hacer la Sagrada Familia a diario?
8: Sí, sí.
2: Pero todo es el impacto de que al Japón y al estrangers va a descubrir Gaudí. Llavors, aquí, a partir d'aquí, doncs, va dir, ostres, això és un incentiu econòmic i turístic molt important per la ciutat. Si sigués una cosa desconeguda a nivell internacional... És que fins i tot l'haguessin destruït, com han fet en molts edificis i moltes construccions modernistes i antigues. Perquè, ha passat de moda, construïm de nou.
8: És que a nivell nacional tiene que ser uno de los centros turísticos de l'estat. O sea, yo creo que poco hay que atraiga tanto como las familias.
3: Sí, bueno, como vas a la Catedral de Santiago, si me apuras.
6: Bueno, la Torre del Oro también es muy visitada, ¿no?, en Sevilla.
3: Bueno, pero esta a la vez desde la calle, no... Bueno, puedes entrar dentro, pero que tampoco...
5: Bueno,
3: no cobran.
5: Doncs molt interessant el que ens explica el Carles a la seva secció.
2: Jo recomano que aneu a la Sagrada Família i allò en calma, i perquè és molt xulo. I penso, a més, transmet una sensació de que falta espiritual molt important, no? Que això és el que volia dir. Bueno, gràcies.
9: La periferia con Israel Gordón.
5: Bueno, va, que seguimos con más cosas. Hay que trabajar de lo que sea, o sea, no sé cómo cuesta...
10: Hombre, de lo que sea. Hombre, pues cuidado.
11: Cuando hay necesidad, cuidado. Sí.
5: Cuando,
8: depende.
5: Hombre, sí, vale, cosas que no haría, pero
10: tengo pocas,
5: que...
10: Pocas,
5: Tienes que hacer algo, o sea, tienes que hacer algo en la vida, porque si no, o sea, a no ser que sea el rey de España, tienes que trabajar.
3: O Aitana,
5: tienes que trabajar.
3: Oye.
10: Ya vale.
6: El novio.
3: ¿Quién trabaja
10: mejor? El novio, el Aitana.
5: Yo creo que Aitana curra más que el novio. Sí,
3: a ver, tampoco es complicado trabajar más que Plex.
12: ya el nombre, ya tiene nombre
3: tampoco,
12: de colchón.
3: Tampoco.
10: Jimmy, calla.
3: Supuestamente.
10: ¿Qué?
5: Bueno.
10: Es que te metes.
5: Vale, es que entra solito.
10: Es que entra solo.
5: Vamos a hablar de una señora a la

0: Més de 45 anys amb tu.
1: La música te la posem a Ràdio Sant Boi.

0: Benvinguts a un nou programa Llibres i Punt, aquest cop a 183 quilòmetres de Ràdio Sant Boi en una nova edició de Lecturistes. Nosaltres som la Laia Benjoc i en Sergi Porcet. Hola, Sergi, què tal?
1: Bon dia, Laia.
0: I parlem sobre llibres, literatura i el món editorial a totes les xarxes amb el nom d'usuari Els Book Hunters. Lecturistes és el projecte amb el qual vam guanyar el Premi Lletra 2025 i amb el qual ens movem pel territori per conèixer llibreries, projectes literaris lluny de l'àrea metropolitana. Des d'aquí agraïm a la Fundació Prudenci Bertran el premi i també a la Universitat Oberta de Catalunya perquè ens ha permès tirar endavant aquest projecte. I una de les novetats és que quan fem Lecturistes podeu seguir el programa també en format videopodcast. Avui tornem a estar força lluny de casa, tot i que aquest cop no hem anat cap al nord, sinó que hem anat cap al sud, no, Sergi? On som?
1: Doncs sí, avui podríem dir que estem sota un pont, o gairebé. Som a Tortosa, a la llibreria L'Ai Real, al carrer Francesc Gimeno número 5, arrecerats pel pont de l'Estat que creua l'Ebre. Avui, això sí, a porta tancada.
0: Això sí, avui sí. Doncs, evidentment, no podíem acabar Lecturista sense visitar les Terres de l'Ebre, perquè és un dels territoris catalans amb més identitat pròpia. És terra de frontera, en el que cada poble té el seu propi dialecte, però que també és la regió amb un ús social del català més elevat. A més, té llocs meravellosos com el Delta o els Ports de Beseit. I avui volíem venir aquí perquè volem saber com es viu la literatura per aquí baix. L'ús de la llengua té conseqüències en els hàbits lectors? Els dialectes més marcats que es parlen a les comarques de l'Ebre tenen representació també a la literatura que es fa? I per parlar de tot això, i de moltes coses més també, avui tenim dues anfitriones d'aquí a la terra. Per una banda, tenim la mestressa de la llibreria L'Ai Real, que ens acull aquí. Júlia, hola, bon dia.
2: Bon dia, hola.
0: I gràcies per ser dins aquí la llibreria per poder enregistrar això. I també tenim a l'autora de Xerta, Laia Vinyes. Hola, Laia.
3: Hola, bon dia.
1: Doncs bé, com dèiem, tenim dues anfitriones molt joves, però ja amb una trajectòria envejable. La Laia Vinyes va guanyar el Premi Documenta l'any 2020 amb Les Closques, i després el 2024 va publicar Aquí Baix, tots dos llibres a l'altre editorial. I la Júlia va deixar aparcada la seva carrera de periodista per fer-se llibretera i va obrir L'Ai Real aquí a Tortosa. El que no sabíem és que les dues sou amigues.
2: Sí.
1: Sou amigues de temps.
2: Sí, sí.
1: Abans
2: sí.
1: De dedicar-vos a això.
2: Clar, és que tu pensa que Xerta i el Domé són pobles rivals, o sigui que han caigut martells al partit, a camp de futbol, però nosaltres hem passat del futbol i al final pues, ens coneixem des de petites.
3: Sí, sí, sí. Des de sempre. I després també passa que la gent que som de pobles més petits anem a l'institut, mos agrupen i anem a l'institut, llavors sempre hi ha hagut contacte.
1: Us anava a fer la broma de això serà perquè aquí tothom es coneix
2: també.
1: Però alguna mica sí,
2: bueno, sí, tots són cosins germans. Aquí mira, la poligàmia funciona molt.
1: Comencem fort avui.
0: Sabeu que ho dius tot tu, eh?
2: Sí, sí, sí, sí.
0: Júlia, quant de temps fa que està oberta a L'Ai Real, que estàs per aquí?
2: Mira, avui som a 5 de setembre, d'aquí 5 dies farà 5 anys, tots 5, que vaig obrir la llibreria.
0: I com deia en Sergi, tu vas fer aquest canvi, passar del periodisme a obrir la llibreria. Tu imaginaves així?
2: La veritat és que mai pots imaginar com van les coses. I jo vaig obrir la llibreria, sempre dic el mateix, en el coquet de... Jo soc una persona molt, molt d'impulsos i molt de no quedar-me l'ici. A mi l'ici me mata i vaig dir, no vull arribar als 40 anys a preguntar-me què hagués passat si m'hagués obert una llibreria. I en 25 anys vaig dir, és el moment d'equivocar-me, que encara estan els papis vius per a no viure morta baix d'un pont sense mitjà per culpa d'una empresa fallida.
0: Només treballant.
2: Clar, clar. I llavors, pues, extraordinàriament, pues, funciona, siguis endavant i mira, anem creixent juntes.
0: Te n'has tenit algun cop o no? I a deixar la carrera periodística d'alguna manera?
2: No, o sigui, no, jo crec que no. Jo crec que al final el periodisme i ser llibretera s'assemblen molt. De fet, George Orwell ja va treballar com a periodista en una llibreria de vell abans abans de ser periodista. I crec que són dues professions que es poden donar molt de la mà perquè són amors tòxics. És a dir, t'enganxen molt, te donen moltes coses bones, però també hi ha una part molt fosca. Però, i això fa que no... que treballes més per amor que no pas per lo que reps econòmicament, però molt feliç.
0: I com és el teixit llibreter aquí a Tortosa a banda de L'Ai Real? I no sé si hi ha altres... No sé si hi ha més llibreries a banda de L'Ai Real.
2: Sí, sí, sí. O sigui, aquí hi ha una centenària que és la 2 de Viladric. Van haver un moment que hi havia fins a 7 llibreries. N'hi ha una altra que es diu Arrels, que està a l'altra banda de Tortosa. I estic jo actualment i són 3, igual a les 7 que n'hi van haver, no? La falta del relleu generacional i tot això van fer que es vagin tancant. I jo quan vaig obrir n'hi havia dos i vaig dir, bueno, pues no és descabellat, no, que a la capital del Baix Ebre i també de les Terres de l'Ebre hi hagués una tercera llibreria, i no ha sigut una, no ha sigut una aventura que això que té escac de moment.
0: Mai n'hi ha prou de llibreries, no?
1: No, no, per
0: sempre,
1: no.
0: Sempre diem al final, no, qui es planteja obrir un bar no diu, ai, clar, és que ja hi ha molts bars, no? Doncs,
2: sí, però la gent veu més cervesa
0: ja,
2: que
0: ja,
2: llegeix.
0: Ja, això sí, això sí.
1: No és incompatible, eh? No. Sempre hem pensat que no és incompatible.
2: No, no.
0: I amb la resta de pobles de per aquí al voltant, també hi ha xarxa, també hi ha...
2: Bueno, jo crec que la meva germana Anima Bessona i Mirall, en Quim Mimarillo, jo, és La Romàntica, que és una llibreria fantàstica que hi ha a la Amposta, i de fet va ser la que, o sigui, jo vaig treballar un Sant Jordi i al cap de dos mesos vaig decidir donar el pas jo, i l'Helena és una fantàstica llibretera, igual que la seva parella, que estan al capdavant del projecte i fan una feina tribal i meravellosa, i la veritat és que sí, que hi ha molts de contactes, però bueno, aquí també és com a molt de negoci, és papeleria i llibreria, i com a llibreria és tal qual, només llibreries, pues existim potser lletres de La Ràpita, La Romàntica i jo.
1: Que no feia gaire temps tampoc que està oberta La Romàntica, no? Si fa 5 anys...
2: Portem, que... crec que dos anys o un any, sí? En La Romàntica.
3: Sí, perquè ells van obrir, crec que just després del Covid.
2: Sí, i jo vaig fer cap d'un any.
1: La vam anar a conèixer quan encara tenien l'antiga, la petita. Sí. No m'ha anat a la nova encara, però mira.
2: N'han passat per tres llocs.
1: Ah, tres llocs, ja.
2: Sí, sí, sí, ara és preciosa, hi ha cafeteria.
1: N'hem desactualitzats, eh?
2: Sí, no, no, i és una passada, i a més que fa una tasca increïble i té una delicadesa, bueno, que Amposta té molta esfar.
1: Bueno,
0: Tortosa també.
2: Però sempre s'ha de meravellar la feina que fan també els altres.
1: Està caro. I tu, Laia, quan vas saber que et volies dedicar a escriure?
3: Bueno, és una cosa que no, tampoc te plantegis com a tal. Sí que ara tampoc no m'hi dedico a escriure de ple, perquè és complicat viure d'escriure, almenys en català. I bueno, quan vaig anar a Barcelona a estudiar, vaig veure que tenia moltes estones buides entre anar i venir, perquè tornava aquí pràcticament quasi cada cap de setmana. Jo pujava a l'Autònoma des de Barcelona, llavors tenia molt temps al tren també, tenia molts ratos morts, i vaig dir, ara és el moment, tinc temps, és un moment en què crec que puc començar a mirar d'escriure alguna cosa.
1: Bueno, al Renfe tenies molt de temps per escriure, no?
3: Exacte.
0: Una aventura.
3: Llavors va ser una mica per això, va ser com un, bueno, vaig a intentar-ho i m'hi vaig ficar, i això, hi vaig estar doncs pràcticament 3 anys escrivint, i això el 2020 crec que va ser, em vaig presentar el documenta com per veure, vale, això que he escrit, aviam si algú m'ho compra o creu que està bé, i ja està, i un dia em va trucar l'Eugènia i vaig guanyar, i després doncs, a partir d'aquí doncs, he anat fent, però tampoc va ser una decisió superconscient de vaig a dedicar-me i intentaré tenir una carrera, sinó que això és una cosa que ha vingut després, però tal com està el sector i el precari que és el sector, i crec que molt poca gent aposta únicament per això.
1: Sí. Tu vas guanyar el documenta per això molt jove, pel que s'ha vist els anys següents, que estan tots fregant el travesser, ja, perquè recordem que el documenta és un premi que es guanya com a màxim 35 anys, i els últims han estat allà fregant. Clar, tu entenc que encara podies guanyar-ne un altre, no sé si es pot fer, no sé si es pot repetir.
2: No tinc consultat les bases.
3: Suposo que les bases potser sí que no...
1: Igual, digues, si has guanyat un, no tornarem un altre. Però, sí, tu sí, encara series a temps, però t'esperaves guanyar-ho? No sé, els guanyadors anteriors, si eren també més joves, clar, hi ha límit superior, però inferior...
3: Sí, no, bueno, jo crec que abans que jo, no sé si potser un parell d'anys o abans, havia guanyat Xavier Mascaravioto, que crec que és com jo, o potser és un any més gran que jo. Llavors, que ell també el va guanyar super jove, crec que una mica més jove que jo potser. La Irene Solà tampoc, no sé exactament quina edat té la Irene, però potser no era molt gran tampoc.
1: El 2017 potser el va guanyar, no?
3: Sí, no sé. ja feia sí, potser 3 anys. I sí, no va ser una cosa tampoc que em fes molt de frente a l'edat, vaig pensar, bueno,
0: per provar, no?
3: Jo què sé, tirem abans. Sí.
1: Però llavors, què va significar això? Encara que tu ja diguessis, va, m'és igual que sigui jove o no, jo l'he guanyat, però va canviar realment la perspectiva?
3: Sí, bueno, et canvia la vida, eh? Vull dir que és el que deia abans, que no ha suposat que jo ara només m'he dediqué a escriure ficció, que diguem, o escriure per a l'altra, però sí, clar, canvia la vida, perquè si tu et dediques durant 3 anys a escriure una novel·la, com és el meu cas... Això és que tu tens certes aspiracions i que d'alguna manera t'hi vols dedicar o vols que formi part de la teua carrera professional. Llavors és molt xulo quan té damunt, i el documental seguia moltíssim, és un premi que m'agrada molt, això, venien de guanyar autors que a mi m'havien agradat moltíssim, que després han tingut una carrera superinteressant, i em feia molta, molta, molta il·lusió també publicar en l'altre. O sigui, jo treballant l'Eugènia era una cosa que volia molt. Llavors sí, o sigui, me va canviar la vida totalment, 100%, vull dir, estic agraïdíssima i contentíssima de que passés, i a partir d'aquí el que valoro més és que m'ha donat l'oportunitat de seguir escrivint per a l'altre.
1: A publicar l'altre, sí. Un segon llibre que, segons sabem, és més exigent l'Eugènia amb el segon llibre que amb el primer. Bueno, aquest era un premi, però ens va dir que el segon, ens ho va dir ella mateixa, que en el segon marcava més l'autor perquè no es relaxés. Per tant, escolta, publicar un segon llibre, igual, sí. A tu t'ho va passar tot, però altres...
3: Sí, no em va semblar... Bueno, jo li vaig enviar la meitat i li vaig dir que trobes, Eugènia. I va dir, vale, pues sí, tu seguís i després ja ho mirarem. I bé, la veritat que jo no sé l'experiència d'altres escriptors, tampoc no tenim un grup de WhatsApp els autors de l'altre i anem comentant, però jo el que sí que veig és que ella a mi em deixa molt d'espai i em deixa molt fer el que jo vull fer, i dins del que fem, doncs, provar coses noves, i crec que en ella també és una cosa que li agrada veure que surts una mica dels motlles i que t'interessa fer coses diferents al que ja has fet. Llavors, la meva experiència treballant en tothom a l'altre, vull dir, en l'Eugènia, en la Vane, en l'Adriana, que és la correctora també, que clar, jo com escric en ebrenc i això i allò, i no sé què, vull dir, n'etem
1: moltes fart. Guerres aquí, segurament.
3: No, molt poques, sí? Vull dir, és la veritat que és sempre molt fàcil treballar en elles.
1: Escolta, millor, perquè tu ets periodista i sí. T'hi dediques, entenc, per complementar el sou d'escriptura.
3: Sí.
1: En quin àmbit dediques?
3: Jo treballo, vaig fundar un mitjà digital en Judit Camacho, en la meva sòcia, que també som amigues, i jo crec que vam sortir el 2021, vam començar el projecte, fem sobretot temes culturals de les quatre comarques de Brenques, a prop, i bàsicament és això el que fem.
1: Però molta batalla, entenc. Perquè el teu molta batalla, diguéssim, el teu propi projecte.
3: Sí, sí, és un projecte també molt amable, que ens agrada molt, no. I que ens permet estar coneixent a gent superinteressant sempre. És veritat que com nosaltres ens movem molt en l'àmbit cultural, és un món que ens interessa molt, que és prou amable, no? I que a vegades no entres en dinàmiques que fan que el món del periodisme sigui molt complicat. Llavors estem una mica al marge de certes coses, i la veritat que tenim sort i som molt afortunades perquè fem un tipus de periodisme que mos agrada molt i mos ompli molt, i que sí, n'estem molt contentes.
1: Sona bé, però ara fem volant coloms, això que deies, és veritat, a Catalunya hi ha molt poca gent que es pugui dedicar en exclusiva a l'escriptura. A tu t'agradaria? Tu creus, t'hi veus dedicant-t'hi, t'agradaria poder dedicar-te només a escriure?
3: Bueno, jo crec que estaria bé que les condicions en general per a tothom que es dedica al sector del llibre, llibreteres, traductores, escriptores, editores, absolutament tothom, siguessin millors, i per tant que el sector fos més fort i no hagués d'estar patint sempre. Jo crec que a mi personalment, i crec que tothom que es volgués dedicar exclusivament a escriure hagués volgut. Estaria bé que ho pogués fer. Jo crec que personalment, crec que a mi la feina que tinc m'aporta moltíssim a nivell creatiu, i que per tant un ofici veu de l'altre. Crec que jo només a casa meva 7 hores o 8 hores al dia escrivint davant la finestra a un escriptori potser no m'hi acabaria de veure, perquè és veritat que és un procés que tens la editora i tu pots comptar amb gent i tu pots donar a llegir el que tu estàs escrivint, però que és un procés que has de fer tu sol i que no pots tampoc estar basant-te sempre en les opinions de fora que estàs rebent o en els inputs d'altra gent. Llavors és un procés molt solitari, i no sé si això a mi me funcionaria ja a nivell personal o emocional.
2: Bueno, és que tens el riu Ebre, amb la Virginia Woolf aquí a Ebrenca, no, eh?
1: Te miraries massa, sí. No em miris gaire el riu, per si a cas, eh?
2: No sé què cosa.
3: Vull dir, seria, jo crec que seria avorrit, la veritat, per
1: però,
3: a mi.
1: Però la Júlia et posa una tauleta aquí en un racó i podíeu fer el cafè
3: sí,
1: juntes.
3: Sí, no, aquí perfecte, estaríem perfectes. Però a mi m'estimula molt la meva feina, i el que em dona molt és que conec sempre molta gent nova. Llavors, i a mi em passa moltes vegades això, que algú m'explica alguna cosa, algú diu una frase i jo ho faig servir a tope. O sí, robo moltes coses. I llavors veig que a mi me va molt bé, i una cosa veu de l'altra.
4: Que xula aquesta complementarietat, la veritat. Bé, avui volíem també parlar d'autors d'aquí, de les Terres de l'Ebre, i volíem
0: Això ho relaciona una mica també amb el nostre últim lecturista, és que el vam fer al Pirineu, a la llibreria Natura Llibres de Lins, no? I allà també preguntàvem sobre... una de les coses que ens agrada als lecturistes és saber com el territori també influeix, no? Tant en el món llibreter com en el món de l'escriptura. Llavors, en concret, pels autors, moltes vegades ens preguntem, el fet d'estar més arrelats al territori, els autors d'aquí, tenen algun tret distintiu? Per exemple, no? Parlàvem en el lecturistes de si el fet d'estar allà a les muntanyes, en una vall perduda, d'alguna manera, això influeix a la inspiració. Els autors d'aquí, de les Terres de l'Ebre, veuen d'alguna mica del territori? Això es veu influenciat en les seves obres? Com ho veieu? No sé, podem començar per tu mateixa, Laia, i també després parlar d'altres autors.
3: Jo crec que sí, i que tot el context en tots els autors, de fet en tothom que crea o en tothom que és artista, jo crec que el context evidentment és superimportant. Personalment, pel que fa al meu cas, jo crec que les Terres de l'Ebre hasta ara als meus llibres ha estat superpresent de manera evident. Mulleres closques, parlava molt del Delta, estava molt lligat. Després també Barcelona, per exemple, és un escenari que també és important al llibre, i aquí baix crec que encara hi ha inclús més lligament al territori, hi ha com també una manera d'entendre el territori, de tenir una relació que és molt estreta, que jo no sé com se deu viure a altres parts del país o del món, però que és veritat que aquí crec que la majoria de gent estem molt lligats a casa nostra i que tenim verdaders problemes a vegades per anar pel món o per anar-te'n a viure a un altre lloc. Jo crec que, i ho veus en certes persones, que és un lligam una mica irracional o molt, vull dir, és un lligam molt heavy. Jo crec que després, anant a estudiar, coneixent a gent d'altres bandes, crec que molta gent no el sent, este lligam, i crec que és, a mi em fa entrepena també, però també ha de ser un alleujament, perquè a vegades jo crec que és, no, te fa com estar aquí i és
2: una condemna,
3: estàs com retingut també.
0: Sí, no, ho és com una condemna,
2: no, sí, perquè al final, o sigui, si vols vindre aquí a les Terres de l'Ebre perquè estàs enamorat i estàs anclat i és un sentiment que ella i jo compartim molt, i les Terres de l'Ebre per a mi és, sí, és, també és com un altre membre més de la meva família, o sigui, és un territori i te lliga molt, o comences tu un projecte per a tornar cap a casa o te muntes la teva vida i és molt complicat. És dir, està també esta associació d'amor-odi, no? De poder-te crear el teu món per a poder-te quedar aquí, perquè també és bueno, és un lloc bastant maltractat, sempre oblidat i sempre hem sigut el cul, i al final, pues bueno, fer-te un lloc és àrid, però jo crec que també és te dona molt en quant tu escarbes.
3: Sí, i a nivell de... Jo crec que hi ha escriptors que també s'hi nota molt, Maria Climent, per exemple, sí. Jo crec que en el tema de la llengua està super... Bueno, el tema de la llengua i en tots els altres temes, vull dir que és també una persona que en la seva obra, d'alguna manera o altra, inclús quan no parla com a tal de casa seva, d'Amposta o del Delta, crec que també el lligament, el territori o del lloc d'on ets sempre hi apareix molt en les seues novel·les. Jo crec que d'alguna manera sí, i ara... Crec que ja també ha canviat el tema de l'autoestima que tenim també de la manera com parlem i com escrivim, i per tant crec que la majoria d'escriptores actuals, que la majoria som dones, crec que també hi ha una certa sensibilitat cap al dialecte que potser uns anys atrás no hi havia, i que també passa perquè a altres bandes de Catalunya la gent comença a entendre que el català se pot parlar de moltes maneres i que totes les maneres de parlar-lo està bé i són correctes, no? Perquè aquí també hem crescut molt en la cosa aquesta de, jo això ho he sentit mil vegades, aquí no parlem bé, no parlem bé, i sembla que només hi ha un català i que és el català que se sent a la capital o que se sent als mitjans públics.
2: Tampoc no se sent massa a la capital, és a dir.
3: Però,
2: sí, que al final, ara mateix tu vas per Barcelona i el català que sents, mira, és que te fa desmaiar. És que, bueno, si Ramon Llull estigués viu...
3: Però al final és també el que té més representació, almenys als mitjans públics, que són els que crec que tenen l'obligació, haurien de tindre aquesta sensibilitat cap a mostrar totes les maneres en les quals parlem la nostra llengua al nostre país. Crec que no s'ha tingut fins ara, i crec que ara, doncs, això, crec que entre tots estem canviant una mica.
1: M'agrada que traieu aquest tema, perquè clar, la llengua és un tema important que volíem tractar avui, perquè segons els sondejos, Terres de l'Ebre és on més es parla català, evidentment molt més que Barcelona.
2: Però ha baixat molt, i sí, és preocupant.
1: Però si ha baixat aquí, imagina't allà dalt.
2: Però és bastant preocupant la salut del català, i mira, a Barcelona sempre que fem algun tipus d'esmorzars i coses així en llibreters sempre diuen és que tenim molts problemes per poder treure estoc en català. I dic, jo la major, el 90%, 95% dels llibres que venc són en català. Ara tinc problemes en castellà. No, claro, aquí tothom busca el català. I això és bonic i és preciós i al final té, sí que traiem molt de pit, no? Però igualment no és com... no estem bé tampoc, o sigui, no és una cosa que diguéssim, ui, encara mos queda les Terres de l'Ebre, no? Abans érem un 80% fa 6 o 7 anys i hem baixat fins a un 69%. Els crits d'alerta ja ho podríem començar.
1: És clar, si ens hem d'alegrar d'aquest 69%, imagina't com estem allà dalt, perquè el que deies tu a Barcelona, el català que es parla ara és castellà, directament. No, sí. Tot el que es parla és castellà, si tens sort, perquè a Barcelona es parlen moltes llengües, sobretot bueno, moltes estrangeres i que estan desplaçant la gent que pugui parlar català o qualsevol cosa que puguis entendre. Però bé, jo us volia parlar perquè clar, aquí potser sí que sentiu parlar més català que per allà dalt, però ens ha costat trobar llibres d'autors de per aquí però que vagin servir el dialecte ebrenc en els seus llibres. Llavors, per exemple, amb tu, Laia, hem vist que en els diàlegs sí que el fa servir, però en el text narrat tires més cap al central. I ens interessa saber, segurament ja ho has contestat una mica potser, perquè potser fins ara teniu una mica, no complex, però sí que des de fora s'ho veia malament, o la gent que potser que no és de les Terres de l'Ebre li costava o se li feia tot un món llegir en un dialecte que no és el seu, i ara potser doncs, la cosa canviarà, esperem que sí, però la gent d'aquí encara li costa fer aquest pas i fer servir el dialecte.
3: Jo crec que sí. En el tema escriptura, jo crec que Maria va ser una mica engina, també publicant a l'altra, una editorial de Barcelona, pues, que tingués aquesta sensibilitat. De fet, crec que l'Eugènia la va animar molt a fer servir aquest dialecte, que és superincorrecte, diguem, lingüísticament, i que els lingüistes... Jo sempre que parlo d'això, sempre que parlo dels meus llibres, me recordo de la presentació que van fer aquí baix, d'aquí baix, que va vindre una lingüista després de la presentació i va dir que el que jo feia o el que feia Maria o el que fem és que no està bé a nivell lingüístic. És veritat que això s'agafa al final com una llibertat artística més que altra cosa, és a dir, jo no escric per a fer un decàleg ni per a que el que jo escric passi a formar part de cap diccionari ebrenc català, que també me malden sempre, però jo sempre dic ebrenc, i no, el dialecte no és ebrenc sinó que és tortosí. Vull dir, hi ha moltes coses, hi ha com bastant de debat al voltant d'això. Jo en el meu cas aquí baix sí que és veritat que la protagonista és de Barcelona, per tal la seva veu està en un català estàndard. Evidentment el català estàndard tampoc és el que es parla a Barcelona, però bueno, tot és complicat perquè, com dèiem abans, la nostra llengua se parla de moltes maneres. És veritat que jo ho vaig fer en part per a curar-me en salut, perquè a mi em costa molt escriure en dialecte. O sigui, a mi el que em surt més natural és escriure en estàndard. Però,
2: perquè al final és el que estudies.
3: O sigui, a moltíssima distància. Vull dir, estàs acostumat des de que tens 6 anys i comences a escriure a que si tu... no sé, escrius xocolate, teu tachen i et diguen que no, que és xocolata, encara que tu mai de la vida
2: el dia que el 2013 ja ho tenien acceptat, el xocolate.
3: No, i vull dir, jo tiro molt també de l'alcove moll, però és veritat que bueno, que hi ha gent que no ho veu així.
2: Bueno,
3: que...
2: però també, això també és, ja és el debat dels puristes. És a dir, bueno, avui en dia hi ha moltes... Però això passa en tots els llibres. Hi ha molts llibres que utilitzen anglicismes per a parlar, incloent els mots que utilitzen la joventut. I això què? Això està malament, està bé... i també hi ha molts de llibres que utilitzen un espanyol espitxat per poder parlar d'un sector de la població, però, clar... Què vols fer? Algo pulcre o vols retransmetre la realitat d'un lloc, no? I al final el llibre també és com una fotografia. Jo crec que no s'ha d'anar capant perquè sigui del tot correcte. I la correcció jo crec que al final també entorpeix molt la lectura. I he llegit traduccions nefastes en un català molt pulcre, però al final entorpeix el ritme del llibre. I al final, o sigui, jo crec que per a llegir no cal que sigui tot perfecte, sí que s'ha de seguir una guia bàsica, o sigui, una correcció bàsica, però no cal que sigui del tot pulque en el vocabulari o en les maneres com interactuen els personatges, perquè al final llavors ja actues, no s'adereix a la realitat, no? No tens aquest tipus de connexió entre escriptor i lector.
3: Sí que és veritat que, com parlàvem abans de l'estat en el que es troba la llengua, és important també que entre tots siguéssim conscients que hi ha un estàndard també que d'alguna manera pues, mos aglutina a tots i que està molt bé que aprenguéssim tots a l'escola i que després sapiguéssim escriure correctament en català i que mos entenguéssim tots i que hi ha unes normes. Però és una cosa que crec que la gent que estudia en català saben fer perfectament. I després crec que a nivell de literatura, a nivell de ficció, crec que els escriptors mos podem permetre tot el que nosaltres volguéssim i més, crec que les llicències en quant al llenguatge estan absolutament permeses, perquè i això és una reflexió que vaig sentir que feia Maria Climent un dia, de dir, hosti, se poden inventar llengües dins del món de la literatura, no? Hi ha autors que s'han inventat llengües i ja resulta que ara escric tal com parlo fonèticament, que sé que no és correcte però és una llibertat artística que jo em prenc i resulta que si tal, si qual, si tal això, qual. No sé què, no sé quant, si això no és lo dialecte acceptat, que si no sé què tal.
4: No pots escriure.
2: Però és que això
4: és... Però pots parlar, pots escriure-te una llengua dels elfs i ningú
3: claro,
4: n'importa.
3: I tothom te diu, bueno, que bé, que original i que tal. I després, quan d'alguna manera vols sortir-te'n d'esta normativitat per a reflexar com tu realment parles, resulta que et diuen ei, ojo, cuidado.
1: Clar, potser això, ja ho comentava la Júlia també, quan hi ha interaccions entre els personatges que són d'aquí, és a dir, els diàlegs o quan una escena concreta, és molt més fàcil perquè segurament no pots imaginar dos personatges teus que són d'aquí parlant clar. Una cosa que no sigui la seva llengua.
2: I es polix molt, perquè nosaltres realment parlem...
1: més dur, més tancat, sí, no?
2: No, clar, o sigui, al final és com tot. Mira, jo l'altre per un viatge que vaig llegir La meva família i altres animals del Darrell, editat per Edicions 62, i la traducció que feien d'un personatge que parlava un anglès grec raríssim era una mica accent molt tortosí en un català així molt... i dius, ostres, aquí no critiquem perquè aquesta traducció utilitza així i no sigui tot estàndard. És a dir, la realitat de la literatura també es plasma una realitat, un context, no tothom parla cru i pulcre, igual que un estament baix d'una població no et dirà llurs. Això no ho pots ficar tu a un llibre, és que no sé, és que al final és com molt inverosímil i allunyes també molts lectors que si pensen que l'acte de llegir és algo molt intel·lectual i això és el com a llibreteres trenquem molt aquesta barrera.
1: Però també hi ha gent que pensa que hauríem de parlar el català del segle XVII i d'aquí no els trobaràs.
4: A veure, jo per començar no em molestaria tampoc, és que no... M'ha sorprès molt això, no, que vingués algú a dir-te...
3: Moltes vegades, no una, moltes.
4: És que abans parlàvem de per què la gent, o sigui, no m'estranya que hi hagi molts autors que es tirin enrere quan saben que realment hi ha aquesta mena de mentalitat, perquè després saben que et vindran a dir això. A mi no m'importaria tampoc llegir un llibre que no només els diàlegs, és que, no sé, jo, el tema del central, jo puc entendre que hi hagi una unificació, però no et pots passar a frenada i que llavors la gent es pensi que aquella és la manera única de la qual es parla.
3: No. I després se veu que funciona, perquè la gent en Gina se va tornar boja, o sigui, sí. Va ser increïble.
2: A més, som els animals exòtics de Catalunya.
4: Que de vegades hi ha una fina línia que, que hi ha gent que es passa i no? Llavors es converteix tot en com... amb això com una mica folcloritzat, sí, gairebé, sí. No? És com no, que són... Però contra més ho normalitzis i més ho ensenyis,
2: aquí
4: doncs...
2: Aquí tenim lingüistes increïbles que fan una feina brutal. Tenim un diccionari de les terres d'entre el Matarranya, l'Ebrenc, que inclou Tortosa i lo del Montsià, i el nord de València. Hi ha lingüistes que van recollint el vocabulari que tenim aquí, que és molt ric, igual que en molts llocs de Catalunya. Jo crec que ja és hora de trencar barreres i al final... com que haurem de ser l'últim reducte on el català serà com un cofre que nosaltres haurem de donar les instruccions per ensenyar a les altres generacions.
1: Tots parlarem ebrenc.
2: Bé,
4: dintre d'uns mil·lennis hi haurà la pedra roseta del català.
2: Perdoneu, a Malta hi ha un convent on les monges parlen mallorquí i va ser per un sí, i això ho vaig llegir altre dia, també un altre llibre, és que vaig a Grècia i estic llegint com moltes coses d'illes i ho explicava perquè va ser un mossèn que van tancar totes les monges, no deixen sortir ningú i el mossèn era de Palma de Mallorca i allí tothom es parlava mallorquí i és un reducte, és a dir, aquí passa el mateix, estareu tots tan castellanitzats i parlareu en anglès, en francès, en xino, però en català no, nosaltres serem els que us haurem d'ensenyar.
4: Sort en tindrem.
2: Això seria xulíssim, eh?
4: Ah, espero que no passi. Espero que no passi. Per seguir una mica amb els teus llibres, Laia, i deixant una mica davant de la part de la llengua, hi havia una altra cosa que ens va sorprendre molt, que és que tant a les closques com aquí baix parles d'unes èpoques que tu no has viscut. No? Tant a les closques estem en aquells anys 60-70 i aquí baix doncs, hi ha tota l'època de la ruta del bacalao, no? Llavors, igual que moltes vegades veus que hi ha molts autors que es basen en la seva pròpia experiència i tiren d'allà per escriure, en el teu cas no és així. Ens feia curiositat per saber com és que decideixes ambientar-te o inspirar-te en aquestes èpoques per tal d'escriure els teus dos llibres, que no sé si en els teus propers llibres també tires cap a aquestes èpoques no viscudes o te'n vas cada vegada més a la contemporaneïtat.
3: Pues no ho sé, la veritat, jo em recordo que fent la promo de les closques, que com ho he dit abans era molt jove i dia moltes tonteries a vegades, però sí que sempre dius que no m'interessa gaire el present i crec que no m'acaba d'interessar tampoc. Crec que m'interessen molt més altres moments, o m'interessa també no parlar de... A mi m'agraden molt, per exemple, els llibres en poc context temporal o espaial, per exemple. Crec que és molt interessant. Jo crec que estar he fet servir este context d'època que diguéssim, on estan emmarcats els personatges i la trama, fent que tingués molt de pes en la història i que d'alguna manera pues, lo marqués. Crec que a tots els nivells, a nivell d'estil, a nivell de personatges, de la trama també. M'interessava molt esta època al Delta de l'Ebre perquè m'interessava retratar-lo. Era un lloc que era molt concret en aquella època, que és molt diferent a com lo coneixem ara i que per tant m'interessava molt pues, submergir-me i a veure què em podia trobar. I després m'interessava molt també esta època superconcreta a València i les Terres de l'Ebre a principis dels 90 i no sé exactament tampoc per què, però sí que és veritat que ja vaig detectar que això, que el moment present tampoc m'interessa gaire, és a dir, tampoc com a lectora, jo què sé, Sally Rooney per exemple, a mi és una cosa que no m'acaba d'entrar, encara que penso que escriu perfectament, però és una cosa que no m'acaba d'interessar.
1: Farem un gif amb la cara de posar-la
2: sobre, jo sóc un gif, un meme pot, servició per a tot.
3: És una cosa que no m'acaba d'interessar, però segurament no per res dolent de que no m'interessa com a tal, sinó perquè és la meva època i l'estic vivint jo. I a mi,
4: no necessito, o sigui, que un altre me l'expliqui, no?
3: Correcte, sí. O sigui, crec que és, òbviament és superimportant que hi hagi literatura contemporània que parli el que passa ara mateix i tal, però sí que és veritat que bueno, crec que no és un gran interès ara mateix, potser el pròxim llibre que escric està marcat el 2026 o potser no sé, és una novel·la de jo què sé, de converses de WhatsApp, no sé, no tinc ni idea, però és veritat que fins ara pues, no ha sigut el cas.
4: I a més en els dos llibres també hi ha un altre aspecte que també ens plantejàvem, no? També generalitzant una mica pel que fa als autors ebrencs, no sé si solen tirar més cap amunt o cap avall, si miren més cap a Barcelona o mireu més cap a València també els escriptors a l'hora d'escriure, perquè en el teu cas hi ha les dues coses, no? A les closques és aquesta transició Delta a Barcelona, en canvi aquí baix es mira més cap a València.
3: Sí. No, jo crec que sempre mirem cap a dalt, absolutament, cap a dalt. Però crec que en tots els aspectes de la vida. Crec que hi ha molt poca connexió

0: una Lleida a Barcelona. Jo crec que ja conec poca gent que hagi tirat cap a baix. Crec que no acaba... Suposo que és una cosa que té explicació i té lògica tal com estan concebuts ara mateix els països catalans, però crec que no hi ha una falta de connexió. Sí.
1: Només que pel teu llibre, pel que tractava el teu llibre, o sigui, els valencians són més festeros que nosaltres, no?
2: No
1: tant com a les Terres de l'Ebre, d'acord?
2: Si és que passa és que nosaltres aquí tenim, bueno, tenim un... Nosaltres és que som un reducte molt bonic i...
0: Sí, però bueno, però a València.
2: Ja, però perdona, als pobles, o sigui...
0: Sí, però...
1: Hem de posar context d'això, estem gravant en plena festa major de Tortosa i del poble de la Júlia, del Dover.
2: Però és que nosaltres sí, vivim un estiu, bueno, vivim un estiu després, certa tanca com les festes majors de tots els pobles, que són al novembre en Sant Martí, però són molt de festa, i sobretot també jo trobo que de festejar la vida, i això és molt bonic. No, és veritat, perquè al final jo crec que els valencians, o sigui, no crec, jo trobo que els ebrencs o... Estem a la ruta de Bacalao, quanta gent de les Terres hi havia allí?
0: Pregunta, però jo crec que segurament festivament, com aquesta cultura que hi ha de festa major i tal, crec que sí que ens semblaria molt més a València que no pas en zones de més amunt, però no hi ha
2: del discoteca ja no. Ah, vale.
0: No.
2: Discoteca ja no.
3: Volem també acabar parlant una miqueta d'aquesta literatura també vinculada aquí a les Terres de l'Ebre. Abans, però, sempre fem una, com posem una petita aturada musical, que és una cosa que hem heretat de quan fem el programa a la ràdio, però ens fa gràcia també quan fem els lecturistes. I t'hem demanat, Júlia, que triessis una cançó.
2: És que això
3: ens ha costat molt.
2: No, és una pregunta molt compromesa. És que quina cançó tries en el món de quan soc ja?
1: Si no, segons, li preguntem a la Laia.
2: No, últimament m'he decantat a una cançó que em van passar... Pues mira, el moment de que estava a punt de tancar la llibreria per una cosa i és tot comença i tot acaba. És una llibre, és una cançó que parla sobre això, no? Sobre el moviment cíclic, no? De la vida, que les coses comencen i s'acaben i que no passa res perquè sempre torna a girar la roda. I és molt xula. T'agrada el cap de quatre vegades que l'escoltes perquè el xic desafina una mica, però no passa res.
3: Anem a comprovar-ho, a veure si desafina. Escoltem-la.
4: Sortint descalça d'una casa que ja no és teva. Portes una camisa

que abans hem dit que la Laia, com el seu el personatge d'aquí baix, és de Barcelona, diguéssim que les parts narrades del llibre estan escrites en dialecte central, que en els diàlegs potser sí que

0: es veia aquest dialecte abrenc, però en les parts narrades també hi hem detectat unes quantes paraules que pel lector que no és de per aquí baix segurament doncs, també són molt curioses. Llavors, jo me les anava apuntant perquè les buscava, dic, hosti, què és això? Perquè a mi no em sona, que no vol dir que no siguin normatives, potser ho són, però no són d'ús habitual, almenys per allà on vivim nosaltres.
1: Pot ser que no ho siguin, també.
2: El Baix Llobregat?
0: El Baix Llobregat segur que no. Llavors jo vaig pensar que podia ser bastant graciós si us deia algunes de les que m'havia apuntat i que em digueu què és això.
3: Vale.
0: Si, ai, sabeu, si sabeu la traducció al central, el podeu dir, o si no, expliqueu el que és.
1: Segur que explicant el que és, ja està.
0: Clar, alguna podria requerir una explicació bastant llarga. Però bé. Llavors, per exemple, què és un coc de maçana?
2: Oh, està boníssim, això és sucre. És sucre amb vena.
1: Claro, un coc. Ah, és que no ho dieu, vosaltres, coc. És un brioix. No, és com la, sí. l'obrió jo esponjoset sí. I la maçana és la poma.
0: Aquesta més o menys jo la sabia perquè tenia una companya de feina que era del Delta també i ens portava cocs i ho sabia, però clar, nosaltres tenim coques que tampoc és el mateix.
1: No, són diferents, cosa. Sí.
0: És un pa de pessic de poma.
2: Sí, però
0: és farina. Ja sabia jo que seria complicat.
2: Clar, és sucre, és que és sucre, perquè és com una massa, o sigui, un brioix molt finet, molt finet, molt finet.
1: I que és una mica dur a vegades també, vull dir que no està esponjós.
2: Doncs el dover lo fem molt esponjós i és com...
1: Molt dur,
2: a mi m'agrada més esponjós. Clar, allò es porta sucre, molt de sucre,
1: sí.
2: I llavors la sucositat de la poma,
1: sí.
2: I de la maçana, perdona, i tu minxes i és una explosió.
1: Sí, sí.
2: Sí, si algun dia vas a córrer una marató, fica't.
0: Ah, fantàstic. A veure si és més fàcil aquesta. Hi havia l'adjectiu, adverbi, no sabria dir, èrtiga, que és el masculí èrtic. Això què vol dir?
2: Hòstia, algo èrtic és
1: algo dur. Sí,
2: algo,
1: com molt,
2: o sigui,
1: recte.
2: Sí, molt recte, molt esparverat. O sigui, quan tu estàs així èrtic, és que sí. Clar, és que com
1: és dir algo dur. O, per exemple, una roba sí. Èrtiga és pues, una roba molt dura.
2: Molt dura, que és molt poc manejable.
1: Sí, sí.
0: Li trobes alguna manera de dir-ho que ho sabíem dir?
2: Valtros, no.
0: Estirat.
1: Com rígid.
2: Rígid.
1: Però m'agrada més la paraula èrtic. Èrtic.
2: La Mercè Rodoreda, als seus llibres, o sigui, això és un punt, utilitza moltes paraules que utilitzem nosaltres.
1: Ah, sí?
2: Sí.
1: Èrtic?
2: No, o sigui, o poal. Però, clar, és que ella va estar 20 anys fora i té un català dels anys 30 i ella escrivia mentre estava a Suïssa, o sigui... Sí, que el català
0: això vol dir que feu servir paraules d'antes.
1: Jo crec que sí, jo crec que les mantenim molt i que a banda mos fan gràcia i les fem servir, sí.
0: Una altra, a veure, garrutxo, què és garrutxo?
1: Un garrutxo és un...
2: Garrutxo,
0: amb G.
2: Garrutxo, lo que s'apega a la roba.
1: Sí, un garrutxo és com algo, vas pel camp i hi ha unes herbetes que se't queden.
2: Hi ha unes herbetes en punxes.
1: O jo també ho faig servir molt quan tens un pèl molt enredat.
2: Ah, vale, que pareix que sigues garrutxo, sí.
1: Tinc garrutxo.
2: Perquè són com herbes que es van ficant entre les cames, s'apeguen a la...
1: S'apeguen a la roba.
2: I se't queda així com si tinguessis rastes.
1: O sigui, jo no sé si hi ha un fil molt embolicat o algo, però si us ho dic, és un garrutxo.
2: Sí, és que, claro, aquí n'hi ha molts de garrutxos.
1: Jo el que trobo és que ho fem servir, hi ha paraules molt específiques, però que les fem servir en altres... Perquè un garrutxo, és la d'això que se't queda al pantaló, però després si t'estàs pentinant...
2: I tens molts de garrutxos.
1: I la xiqueta te diu, tinc garrutxos al pèl, és perquè té molts nusos.
2: Sí.
0: Has trobat mil usos per aquest tijó, no?
2: És tenir un llenguatge tan ric i tan bonic.
0: I aquesta la vaig buscar, perquè em va fer gràcia la paraula. A veure si sabeu la traducció al català central, que és escarabitxes.
1: Són bitxos.
0: Són bitxos.
1: Sí, en general.
0: Jo vaig trobar que eren paneroles.
2: No,
0: en castellà diuen cucaratxes. Una escarabitxa
1: jo li dic a tot.
0: Sí, a tot.
1: Són bitxos.
0: Sí. És un bitxo random.
1: Potser sí que pot ser s'adequa més a escarabat o... Clar, és un panarola, nosaltres no ho diem.
2: No.
1: Però...
0: Allà tampoc, eh? Ho dic jo perquè sé que és correcte, però no ho diu ningú.
1: Jo dic a tot escarabitxa.
2: Sí, sí.
1: I aquí escarabits.
2: Sí, veritat, són bitxos. Són...
1: Sí, en general.
0: Sí, és molt llarg, eh? Per això, per fer-ho servir com a bitxo, que és incorrecte també, però...
2: Però és que
1: però és
0: xulo,
1: no?
0: Sí, sí, és maca. O sigui, és més maca que el que representa.
2: No, i a més és que té, o sigui, té la sonoritat de quan els esclaves, escarabitxa.
1: A
2: més, quan tu fas a un insecte, fas escarabitxa, té el mateix so.
0: És una onomatopeia.
2: Potser sí que
0: era
2: d'aquí, mira.
0: A veure, barronet. que deu venir de Barru.
1: Mira, l'Adriana, la correctora de l'altra, m'hi va dir, no sé què vols dir, i la Gala, que és la traductora del català al castellà, quan ho va traduir també em va dir, no sé què vols dir. Un barronet, potser el Dover, com som pobles veïns, ho feu també, però el Fort de Xerta, jo no sé si ho fan ara o no, però quan jo era menuda anava a buscar barronets que eren com, jo suposo que dels sobrans de les barres de pa,
2: a Secalls, nosaltres li diem.
1: A Secalls,
2: barronet.
1: I a vegades los plena, jo que sé, de formatge, sí, o de xocolata, claro, sí, o de sí. Algo, i jo suposo, ho menjava jo quan era petita, jo trobo que era, va ta mare comprar el pa i tu et compra un barronet, o tu vas allà i demanes un barronet i és com una barra de pa super primeta i allargada, sí. I t'ho vas menjant tu. Sí, dur.
2: I t'ho donaven, o sigui, en altres lo fort del pa mos ho donava, com sí, si sobra mos ho donaven.
1: Eren les sobres.
2: Sí. I lo bo és que de quan ets bebè, o sigui, donen molt als crios, sí. Petits que els estan començant les a sortir dents. Les dents, perquè ho van humitejant, van calmant-se el dolor i tot això.
0: Això ho feien quan jo era petita, donaven això, sí. Bastonets o no sé què.
2: Secalls, nosaltres al dobel diem secalls.
0: Ara no, diu, no donen res. Almenys per allà dalt no donen res a ningú.
2: Ui, nosaltres i... som molt barats.
0: Què és un croissant, bueno, un croissant, no ho dic bé, un croissant de brossat.
2: Lo brossat
1: és lo mató.
2: Sí.
0: Mató.
3: Mató. Sí.
0: També ho vaig buscar, era una mena de formatge en lloc. Però,
3: que la cosa més bona
1: crec que el mató en sucre,
2: sí, el brossat és molt, sí, dolç, molt brossat, més dolç,
1: sí, que el mató. Deu, sí. Deu ser el mató però en sucre. Mm. Mm.
0: I xicuelo,
2: un xiquet petit, un
0: xiquet petit, eh?
2: Sí. Xicuelo,
1: això està aquí baix?
0: Sí.
1: Xicuelo,
0: ah, algú li diu a algú
2: altre, però xicuelo
1: se diu
0: cap al final,
1: gran, sí. També.
2: Bueno, sí, és com així una mica d'amigable, o sigui, és una paraula, sí. De xic.
0: Jo aquesta la coneixia, però em va fer gràcia perquè no la fem servir per allà dalt, però perquè els castellers de per aquí baix en diuen, no? Els xicuelos del Delta.
2: Sí, és veritat.
1: Sí, és veritat. Sí, és que xicuelos sí que es diu aquí. Crec que potser es diu a València.
2: Sí, molt, jo crec que és molt més valencià.
1: Aquí el que diem sempre, no diem mai noi o noia, sempre diem xic i xica. Mm.
2: Xiquet, sempre. Xiqueta.
1: Sí.
0: I xicuelos és un derivat, no? M'agrada,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí, és aquest. Com simpàtic. No?
2: Sí.
3: Ah. Sí. Bueno. Bé, també com dèiem abans, volíem conèixer altres també autors de per aquí Terres de l'Ebre, a banda de la Laia. També ha sortit molt la Maria Climena al llarg de la conversa. Quins altres autors ens destacaríeu de per aquí Terres de l'Ebre?
2: A mi m'encanta el Joan Navarro per la imaginació i la força d'imaginació que té ell i aportar als extrems situacions que pareix que siguin imaginables, i en un territori com aquí, que també està molt lligat lo Delta en la seva literatura. També tenim a la Cinta Arasa, que fa literatura juvenil i fa literatura d'adults, només té una novel·la però que va funcionar molt bé, i també fa literatura infantil. Tenim a la Marta Sanz, que és d'Alcanar, que ja toca més, és cruïlla, és això. Després és que així que...
1: Després, ara per exemple va guanyar el premi BBVA Talent Jove, crec que es diu, que era el primer any que el feien, sí. La Laura Pallarès, sí. Que és d'Arnes i de Jesús.
2: Vale.
1: I encara no ha sortit la novel·la, crec que surt al gener, però vaig parlar amb ella, la vam entrevistar i crec que serà interessant la novel·la. És jove la Laura, jo no sé exactament quants anys té, però bueno, és molt jove i crec que serà molt interessant. Després també està la Mireia Ibáñez, que és de Santa Bàrbara.
2: Sí, que és poeta.
1: La Mireia és poeta i sempre acabem parlant sempre de narrativa. I la Mireia jo crec que fa una poesia molt... O sigui, a mi m'agrada molt el que fa, tot i que jo no sóc una gran lectora de poesia. Però sí. Crec que la Mireia té una visió molt xula. I sí. Jo tampoc recordo com se diu l'últim
2: recull. Herba Negra, potser el tinc aquí al darrere.
1: Sí. Que ho busque la gent, perquè és bastant genial tot el que fa la Mireia. A banda, ella és filòloga catalana.
2: Està negra amb mala herba.
1: Està negra amb mala herba, de la Mireia Ibáñez.
3: A Fonoll, no?
1: I sí. I després també, si algú li agrada la poesia i vol recuperar, està també la Convivència d'Aigües, que és els volums de tota l'obra de Zoraida Burgos, que és una poetessa d'aquí, de Tortosa.
2: La Mari Chordà, que va ser una de les principals, bueno, que va començar el moviment feminista català en la revista de Sal a Barcelona, sí. I ha posat al Prado, o sigui que, i és Amposta,
1: sí.
2: Sí, aquí les Terres de l'Ebre, i tenim també el Sebastià Arbó, que és una mena de Balzac ebrenc, és veritat, o sigui, relata molt el realisme dels anys 30 al del de l'Ebre en tota la seva duresa, i és que crec que no mos fa falta, o sigui, nosaltres, o sigui, anem sobrats de tot. Música, o sigui, tenim tot, tenim músics, gastronomia, bona vida, què volem més?
3: Home, així s'entén, eh, que marxeu un temps però després tothom vulgui tornar.
2: Bueno, tothom no torna, malauradament, però...
3: Molta gent que sí.
2: Molta sí, gent que sí.
3: A la mínima que es pot, no? Que tu sí pots muntar o...
2: I crec que ara s'ha de canviar també l'etiqueta de que tot el que sigui brenc no val, és a dir, nosaltres jo crec que ja som una generació que, és, que no és perquè sigui brenc ja passa tot els segells de qualitat, però és que avui en dia s'estan fent coses d'una gran qualitat aquí a les Terres de l'Ebre i que crec que és molt, o sigui, que hem de treballar també pit d'això i que són molt més que mar, terra i agricultura.
0: Bé, ens heu dit un munt d'autors, per tant ja es veu que hi ha producció literària aquí i de fet hi ha una fira del llibre brenc, no?
2: Sí.
0: I això... Ui!
2: No, sí.
0: Ha sigut un sí molt fort.
2: Sí, està molt bé.
0: Quan es fa? Quan es fa aquesta
2: fira? Se fa al maig, és el Literàrum, i és una, també és una porta, no?, que de portar espectacles literaris a un lloc que és Mora, que és a la Ribera, i on el mercat està copsat de tot, d'il·lustradors, de poetes, de novetats que són de Terres de l'Ebre, i també és un aparador perfecte per veure el que es fa aquí baix.
0: I quina mena d'activitats es fan?
2: Teatre.
1: És que Literàrum ho engloba tot, perquè al final hi ha arts escènics, sempre tot relacionat amb la literatura. Arts escèniques, música en viu, se fan també experiències de gastronomia, i el llibre brenc, la Fira del Llibre Brenc, entenc jo, crec, no ho sé, això ho sabràs tu potser més, Júlia, és un espai que forma part del Literàrum tots els dies que el festival està actiu. Llavors hi ha com una rotació tot el rato allà, com d'activitats, presentacions, taules rodones, mil coses, en mil formats, i l'espai del llibre brenc, pues, està allà perquè tothom, després d'anar a veure no sé quin acte, pugui passar-se a veure què hi ha allà disponible.
3: Doncs bé, hem fet una immersió lingüística, literària, cultural, reivindicativa per les Terres de l'Ebre, que ens ha encantat. Haurem d'anar acabant, això sí, ja us alliberem, però abans sempre també el que fem és recollir una mica de recomanacions literàries per fer créixer la pila de pendents dels nostres oients.
4: Llibres i punt, directe a la pila.
3: Per fer créixer aquesta pila de pendents, veiem que la Júlia bufa, que potser s'ho ha de pensar una mica, però ens agradaria que ens diguéssiu algun llibre d'aquells que teniu a la pila de pendents, o que us ve molt de gust llegir, que sabeu que sortirà i que doncs, acabarà les vostres lleixes.
1: Jo un que l'he demanat a Júlia, encara no li ha arribat.
0: Encara no me l'ha portat.
1: No, no li ha arribat. Sí. No, zero queixes per part de Júlia. Bueno, ara també és l'època també.
2: Ara t'arribarà.
0: Zero queixes perquè ens fa fora d'aquí ràpidament.
1: Sí, és una cosa
2: complicada.
1: És una època complicada, les distribuïdores i tal i qual, ja ho comprenc. Però jo estic pendent de que m'arriben les entranyes del Pau Cosí, que és un llibre que tinc moltes ganes de llegir perquè vaig llegir La garota entre les dents, que és un recull de relats que va fer potser fa 2 o 3 anys, ara no ho sé, i m'ha agradat molt, i crec que el Pau té una veu que és molt xula, que és molt original, que parla també molt de la seva identitat i del seu context, del lloc d'on ell és, des d'un punt de vista molt interessant, jo crec. I a banda em va fer molt riure, que també és una cosa que costa molt en un llibre i m'agrada molt quan passa. I ara estic pendent de que el Juli arriba a este. I què més? I avui he agafat com molts llibres, he agafat Natalia Ginsburg. També intento com tampoc estressar-me si no em fa goig moltes novetats o si hi ha algun llibre del que tothom parla ara, però jo encara n'hi tinc alguns de pendents. Vull dir, ja hi arribaré, ja tampoc arribarà. No estic pendent de les novetats, evidentment, però també sóc com molt de... La veritat, venir aquí, aviam què té Júlia també, perquè aquí a la llibreria ha... les novetats sempre estan i ella sempre, evidentment, està al cas de tot, però és veritat que hi ha un fons que està molt bé i que és molt interessant i que allà hi ha llibres que van sortir fa, doncs, no sé, 7 anys, però que si ella creu que són interessants, doncs estan a la vista i te'n parla i te'n recomana, i crec que això està molt bé i que és el que hauríem de fer i no anar tots tant a per les novetats i cremar-les en 2 setmanes i després no parlar més d'aquell llibre. Llavors intento com no tornar-me boja tampoc en això.
2: soc molt crítica en això de les novetats, perquè hi ha molta basura, o sigui, se fa massa llibres, la gent no compra tants llibres, la gent no està en lectura, no ens podem enganyar, és super complicat d'absorbir, i jo crec que hi ha més escriptors que lectors, i aquí no hi ha un problema, és veritat, o sigui, jo com a llibretena hi ha un problema, i a més a vegades hi ha temporades que m'ho passa ara i a mi, has llegit algo bo? No he trobat res bo. És que és molt, o sigui, a vegades se publica per publicar i és un problema molt greu, i crec que no és un debat que s'està tenint i que s'hauria de tindre, perquè no tothom ha de publicar un llibre, no és necessari, el món no necessita el teu llibre.
0: Obre una porta, això
2: sí, bastant... Jo, la llibretera que diu que el món no necessita el teu llibre, és que no necessita, hi ha coses imprescindibles en aquesta vida i podem prescindir, i la gent potser respiraria millor. Jo ho crec. Jo ara un dels llibres que tinc, però perquè jo tinc una debilitat per l'editorial Periscopi, la tinc, i ara tinc, estic llegint el nou llibre de Patrick Rydin Kiffin, que lo tinc aquí damunt, vaig saber com se titula, perquè no me'n recordo, es diu El fill de l'oligarca.
0: Això diran que és enveja pura perquè encara no ha sortit i ella l'està llegint.
1: Jo també tinc moltes ganes.
2: Bueno, me l'acabo en 3 dies i te'l passo. I algun llibre així que m'hagué... Ostres, que m'hagué... Claro, perquè este estiu m'ha llegit l'Odissea, abans de la pel·lícula, famosa pel·lícula de Nolan. A mi l'Odissea me va encantar. Crec que Ulisses és un imbècil, però bueno, això també és una punt a part. Tinc a la tauleta de nit La Divina Comèdia.
1: Déu-n'hi-do,
2: sí, no, farà 4, però bueno, ara la reprendré, o sigui,
0: per quin cercle vas de l'infern?
2: Pel 14è.
0: Estàs a punt d'acabar,
2: I una altra de les novetats que tinc moltes ganes de llegir, crec que és lo nou del llibre de la titubana, bueno, l'escriptora de l'Estiu que la meva mare va tindre, que va ser una recomanació que m'han fet totes les lectores que van vindre aquí, que jo no l'havia llegit mai, i al cap de 2 anys escoltar-les, les vaig escoltar i la veritat és que em va agradar moltíssim, i jo crec que bueno, hi ha novetats molt interessants, i hi ha llibres que poden passar completament, que tant com arriben a la llibreria se n'aniran, te ho dic ara, que no els penso ni mostrar, però perquè és veritat, o sigui, hi ha un problema molt gran, i no, hi ha llibres que a mi em fa vergonya i tot vendre'ls, però el que et demana la gent.
3: Doncs res, això, que la gent que vagi a ser llibreria de confiança pregunti a la llibretera, que els hi farà una bona recomanació.
2: Bueno, jo crec que moltes vegades la gent necessita esta dosis de realitat, de dir, no, este llibre és una basura, i la gent fa cas. No, mira, jo un altre dia lo de aquell, com se diu, La vida, com se diu aquell que va ser tan famós, La vida...
0: Dona més pistes, home.
2: Sí, home, que ara ho publica.
3: Tan poca vida.
2: Tan poca vida. Sí, que tan poca espenta. Vaya basòfia del llibre. Jo vaig fer el favor dels meus lectors de llegir-me les 1000 pàgines del llibre. Em vaig trobar horrible, horrorós, no s'agafava amb pinces. I he estalviat molta gent. El temps de molta gent que
0: molt
2: el
0: tenia
1: molt
0: important.
1: Que estava tot arreu, este llibre.
2: Sí, que al final hi ha vegades que no féssiu cas del que diuen molta gent. Sí, quan un llibre sona massa...
0: La Laia va llegir també amb Estalaia del patiment a mi.
3: Exacte.
1: Jo el vaig començar també i vaig dir, bueno, crec que no és com...
2: Sí, clar, és que els llibres són, jo sempre dic, els llibres són com els melons, hasta que no els obres no saps el que hi ha dins, i per això està la llibretera de confiança, per a que ella se l'obrirà, menjarà el primer mosset i s'enverinarà si fa falta. Però...
0: Bon civil,
3: vocació però... de servei, sí. I tu, Sergi, què tens a pila?
0: Jo en diré un, però estic espantat, perquè clar, també és una novetat. I no és novetat.
3: El Rydin Kiffin també és una novetat.
0: Sí, sí. Aquest sí. Mira, jo tinc apuntat el Sense ni cinc per París i Londres, de George Orwell, que publica ara Cap de Brot, amb traducció de Marc Rubió. I, bueno, autor de 1984, de La rebel·lió dels animals i d'Homenatge a Catalunya. I és d'aquests llibres que feia ell, no?, que eren crònica de... una experiència personal seva, però bueno, que és un senyor interessant, que tenia una vida interessant, i bueno, això d'anar sense ni cinc per París i Londres, doncs trobo bastant interessant.
3: Molt bé, i jo sempre acabo triant un que tinc una mica relació amb el que hem parlat al llarg de l'episodi, i mira, jo he llegit a Maria Climent, a casa teníem un himne, jo vaig començar pel final, a més amb un club de lectura on va venir la Maria Climent al meu antic lloc de feina, que va ser molt guai, i jo no he llegit Gina, així que crec que el tinc molt pendent, i a més no és una novetat, a més tirem de fons... I,
0: però et diré una cosa, que ara publica llibre Maria Climent, que això no sé si ho sabies.
2: Sí, l'octubre.
3: Però bé, comencem pels orígens, sí, no sé. Sí, així que anem de fons.
2: L'octubre ve prenyat de literatura brinca, també sí? Tenim sí. Lo nou del Joan
1: Roca. Ara, l'octubre també.
2: Sí. I este llibre jo també el recomano molt, i sobretot a la gent que li agrada l'ambient de Stephen King, l'ambient més fosc, tot el Delta, i està molt bé.
3: Escolta, doncs sí, que més llibres a la pila. Doncs ho deixarem aquí. Moltíssimes gràcies, Júlia i Laia, per haver volgut xerrar una estoneta amb nosaltres. També moltes gràcies per haver-nos descobert moltes més coses de les que ens pensaríem que aprendríem avui. La veritat és que ha estat un episodi xulíssim.
2: Ara, quan s'apaguin els micros, us donem els llocs secrets que podem anar a visitar.
3: I no ho posarem. Doncs això, moltíssimes gràcies. Moltes gràcies també a tots els que ens escolteu des de l'altra banda, i fins al pròxim programa.

Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com @radiosantboi.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanor?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, local i en català.

0: Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants. Amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes d'Anita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu. Ràdio Sant Boi.
1: Ràdio Sant Boi, amb tu, des del 1980.

Road Music, els dimarts de 8 a 9 del vespre a Ràdio Sant Boi. Road Music, música de carretera i quilòmetres de cançons, els dimarts a les 8 de la tarda. Presentat per Llorenç Roca.

0: Més de 45 anys amb tu.
1: Ràdio Sant Boi. Només èxits.

0: literatura, psicologia, estètica, redes socials, humor, cinema, notícies i reportatges musicals, opinió, concursos. De dissabte, un magazín matinal absolutament addictiu. Cada dissabte pots escoltar en Bernat Navarro i un equip d'11 persones a la sintonia del 89.4 de la FM. Ràdio Sant Boi. De dissabte, entre les 10 i la 1 del matí.
1: Més de 45 anys amb tu.
2: Ràdio Sant Boi, batega al teu ritme.

Hi ha coses que una botiga online no et pot donar. A Punt Fi ho tenim clar. Roba íntima, llançaria, bany i pijames dels millors fabricants, amb la millor relació qualitat-preu. Perquè a Punt Fi treballem amb les millors marques. Troba productes de Nita, Rosa Faia, Massana, Abet, Selene, Isabel Mora, Abanderado i Yanira. I amb opcions pels més petits de la casa. Sempre amb algú que t'escolta, t'aconsella i t'ajuda a triar. Vine a Punt Fi. Ens trobaràs a la Ronda de Sant Ramon número 87 de Sant Boi. Punt Fi. La diferència es nota en el tu a tu.

0: en femení és el nou espai de Ràdio Sant Boi dedicat a temes socials i sanitaris que ens toquen de prop a les dones.
1: Cada dijous a 8:45 donem veu a les dones de Sant Boi per apropar-nos a la seva realitat. Un programa per reflexionar, connectar i fer comunitat.
0: Perquè el que passa ens importa.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Ràdio Sant Boi, el so dels èxits.

0: Els caps de setmana tens una cita amb l'esport.
1: De la Ciutat Cooperativa.
2: L'estadi Valdiri Aleu celebrant aquesta grandíssima victòria.
0: Dissabtes a les 6 i diumenges a les 12, vibra amb l'esport de la nostra ciutat. Sant Boi en joc, l'esport de casa, a casa teva.

0: Born to be bad. Viernes de 9 a 10 de la noche tienes una cita con el blues y el rock and roll de la mano del Nervous. El mejor blues y rock and roll en Radio San Boy.
1: Hi, this is George Thorogood and you're listening to Born to be Bad with Nervous.
2: Més de 45 anys amb tu.
3: Segueix-nos a les xarxes socials. Ens trobareu com a @radiosantboi.

0: Cada divendres de 6 a 7 de la tarda, escolta Xarada, el programa de cinema de Ràdio Sant Boi.
1: Penses que en ràdio tot està dit? Creus que res et sorprendrà? Cada dijous donem resposta a aquestes preguntes. Cada dijous, de 10 a 12 de la nit i sempre en directe, lluna plena, música, paraules i aquest quelcom més que busques i necessites.

0: sempre és massa. El programa de salut mental de Ràdio Sant Boi.
1: Bé, bona tarda, com esteu, família? Avui el sempre és massa, una mica passat per pluja, i avui dono pas jo, però amb molt d'agraïment també, i tenim a l'altra banda el Super Joan. Joan, bona tarda, com estàs?
2: Hola, bona tarda, passat l'aigua, molt ben presentat, eh? Ja ets professional total, eh?
1: Bueno, tu també és amb
2: el tu. Tens tot per tu, no?
1: Ara mateix sí, però acaba d'entrar el Jaume, o sigui, li donem una estoneta que s'assegui i posi amb solfa, doncs per començar el vaixell i el programa d'avui.
2: Molt
1: bé. Doncs una mica, com sempre, anem pel tema que volíem parlar, Joan, sobre el tema de l'avenç en el tractament de la depressió, com la psicoteràpia canvia els biomarcadors de la sang. Potser és una mica complicat el tema, però ara l'introduïm. Però abans de res, introduïm el capità que acaba d'arribar i ja s'incorpora.
3: Com si estéssim a l'exèrcit, igual. Bona tarda.
2: Capità, mi capità.
3: Què tal, Joan?
2: Si molt bé, aquí fent teles, aquí fent...
3: Però si no plou, podies venir.
2: Ja, perquè no era massa tard, hem vingut tard i ara
3: estic a casa. Bueno, vinga,
1: som-hi. Els dies de pluja és el que té, que tot va una mica més lent.
3: Sí, tot plegat.
1: Vinga, doncs és un avenç que ha sortit al 3.cat d'una notícia d'un tractament sobre la depressió que s'ha estudiat des del CSIC i l'Institut de Recerca de Sant Pau. Han fet un estudi per com els les biomarcadors, es diuen, de la sang poden variar depèn de la psicoteràpia que tingui el pacient. Sembla molt interessant.
3: Si és més atinada o no, vaja.
1: Sí, no? Sí, exacte. O sigui, depèn de la psicoteràpia que el pacient rebi, la seva sang reacciona d'una manera o d'una altra. És el que han descobert. Aleshores, això, evidentment, per la innovació en tot el que és les teràpies és revolucionari, perquè veuen que depèn de si, per exemple, han comparat dues teràpies, el que és la remedicació cognitiva, o sigui, el donar medicació a una persona doncs per restaurar i millorar funcions cerebrals, i l'altra teràpia que han comparat ha sigut psicoeducació, de com explicar el trastorn que té la persona, doncs el pacient, i conscienciar-lo del que té. Aleshores, amb aquestes dues teràpies s'ha vist que hi ha una variant a la sang. Aleshores, doncs, des d'aquí, clar, comentaven aquests dos centres on s'ha fet aquest estudi, que pot ser revolucionari, perquè pot ser una psiquiatria personalitzada.
3: Que és el que sempre hem dit, vull dir que, i ho diuen moltes persones, que cadascú és una mica diferent i que caldria puntualitzar què és el que veritablement necessita. Molt important, això sí.
2: I el que volia també és que també com s'estigmatitza la depressió, no? Perquè molts diuen, que és un agarrés, no es mou del llit, no té ànims per fer res, i que s'ha criticat també subversiva cap al cervell, que fa molt. Perquè un no està depressió perquè sí, està depressió perquè té factors emocionals, ambientals, que fan molt, no? Aquestes coses que estan que interfereixen amb la depressió, que només la sang sí, però també els factors econòmics, factors socials, factors familiars, que també influeixen molt.
3: No hi ha cap dubte amb això, és clar que sí.
1: De fet, el que apunta ja el Joan és un recordatori del que hem dit moltes vegades, i que la depressió és la segona malaltia, potser més
3: segona dificultat.
1: Exacte, que la que podem trobar a la població. La primera és l'estrès, amb un 59% de població. La segona és la depressió, amb un 48%, i la tercera és l'ansietat, amb un 23%. O sigui, al final és la segona cosa a tenir en compte dintre del que són les malalties mentals, no? I sobretot en els joves, que s'està veient doncs un increment de persones que estan patint aquesta aquesta malaltia, com és la depressió, no? O sigui, més del 85% dels joves ja està patint depressions. O sigui, aleshores, no és una cosa a no tenir-la en compte, o sigui, tot al contrari. O sigui, és una cosa important que està marcant, doncs, cap a on va potser la societat.
3: Ens està assenyalant, no?, el camí, sí.
1: Exacte, aleshores, recerques com aquestes, doncs, porten llum, potser, no?, a altres maneres de fer i altres maneres de
3: bueno, sempre que
1: de diagnosticar, exacte, també.
3: Sempre que això és fantàstic, no?, perquè mentre es vagi investigant anirem trobant elements que seran molt vàlids per saber quin camí hem de seguir. Vull dir, això no ens ha de dubtar pas, no ens ha de fer dubtar pas, eh? Vull dir, és de queixó, això, i tant.
1: Sí, la OMS, que és l'Organització Mundial de la Salut Mental, comenta que el 5% de la població actual pateix depressió. Per tant, no és un diagnòstic que s'hagi de veure la lleugera, no?
3: Sí.
1: O sigui, és una realitat.
3: Un 5%, ja veus tu, mare de Déu.
1: Que la depressió... Joan, una pregunta. Si en els teus diagnòstics, que en algun moment t'han comentat, has tingut depressió?
2: Sí, clar, és bipolar, és això. Eufòria, depressió, és constant, no? La pujada, la baixada. Per això dic que és important la depressió, perquè anar a l'arrel, no? A l'arrel de per què està depressió, quin és el moment, quin és el factor que fa que tinguis depressió. I quan un descobreix això, ho ha de treballar, al principi és molt difícil, perquè no veus tot negre, no saps què fer. Digue'm.
1: Segueix.
2: Ah, i és això que per mi és més fàcil sortir de depressió quan sé que puc superar-ho, o puc trobar el punt de llum per dir, va, vaig per aquest camí. No serà el mateix que abans, però serà una millora per mi, no?, per sortir al carrer, veure per als amics, per participar a la família, i no tancar-se a una habitació que només estàs tu, sota el llit, i no és per dormir, és com una protecció que tens, com un embuntari, que només estàs tu i no pots fer ningú mal.
3: Perfecte, això és... De la manera que ho expliques, genial. És com ha de ser, eh? Tot el que es va trobant és el que ha de tenir com a d'allò. Tenim el Jordi viu.
1: Sí, bona tarda, Jordi.
4: L'havies vist? Arribo tard, perdoneu.
2: Hola, bona tarda, Jordi.
1: La pluja.
4: Què passa, guapo?
1: No hi ha cap problema.
4: Amb el teu permís soc al teu lloc avui, eh?
2: Cuida, pagar el lloguer, com que no
4: el veus.
3: Comporta't com et comportes tu, oi? Sí.
2: Avui sí que esperit jo aquí, amb el vostre esperit.
3: Sí. El Mario no ha vingut, ha dit alguna cosa, no? No, doncs aquest està ocupat ara, eh? Vull dir, bueno, ja el trobarem. Molt bé, seguim amb aquesta...
1: Amb el tema de la depressió.
3: De la depressió.
1: La notícia que el Jordi, bueno, ens ha enviat al grup i...
4: Sí, parlàvem una miqueta, no? Dels avenços a nivell de psicoteràpia, no? Avui, val a dir que he estat en una formació i parlàvem del trauma... I dic, ostres, dic, ho he relacionat ràpidament, no?, el trauma amb la depressió, no? Al final explicaven, no?, dic, ostres, que molts dels traumes poden acabar derivant en depressió, no? Que al final la depressió, un dels motius que la pot acabar causant és un trauma, no? Per tant, és molt important esclarir què ens porta aquest quadre de depressió.
1: Exacte, no? Perquè tot el que sigui depressió és del passat, d'alguna cosa que ha passat en el passat, que no l'hem pogut superar, que no hem tingut eines, que no hem tingut recursos, i tot el que sigui ansietat és del futur. O sigui, tot el que n'esperem, que tot el que podria haver sigut, que no és, o sigui, al final són expectatives que ens marquem, pors que tenim, que això ens fa que anem accelerats perquè tenim por del que pugui passar. Aleshores, depressió és del passat i ansietat és del futur.
3: El futur, el que passa, el que, en definitiva...
4: El que ens ha de venir.
3: Exacte, amb el de venir.
1: Aleshores, el que diu el Jordi, de que la depressió pot venir d'un trauma, evidentment, d'un trauma infantil, d'un trauma que t'hagi passat...
4: D'un trauma mal gestionat, al cap i a la fi, no? Parlàvem avui, per exemple, del tema dels abusos, no? Dels abusos, del maltracte, no? I al final és una cosa que està com a l'ordre del dia, no? La psicòloga ens ha vingut a explicar i amb la que parlàvem deies, hòstia, és que aixeques una pedra i te'n surten tres, no? Vull dir que al final dius, hòstia, no? N'hi ha molt, no? I també assenyalava una dada que ja coneixíem, però que crec que és important compartir aquí amb la nostra audiència, no? Que al final deia que més del no sé si el 60 o el 60 i pico % dels abusos sexuals es donen dins de l'àmbit familiar.
1: Sí, sí, sobretot eren, clar, amb el teu entorn més, més proper.
4: Més proper, no? Aquell, no sé, aquell
1: pares,
4: familiar que et cuidi, que et cuida, aquell que fa no sé què, dius...
1: Avis, sí. Perquè al final és amb les persones amb les que més temps estan passant. I malauradament... sí, també he llegit el mateix de que es dona en el teu entorn més proper.
3: Això és freudiar, oi? Aquesta manera d'anar enrere per veure com és que ens trobem.
1: El psicoanàlisi.
3: Exacte,
1: o sigui, al final és indagar amb allò que t'ha passat, amb
3: exacte,
1: aquest trauma que deia el Jordi que no s'ha superat, mm-hmm, i que ha fet que no supera, tu continues la teva vida, però trauma està.
3: De tant en tant
1: i tu et fas, tu et fas més gran, però el trauma, si no l'has treballat, continua bastant.
3: Llavors, la pregunta que jo m'he fet més de quatre vegades, digue, llavors totes les altres tres o quatre maneres de tractar qualsevol tipus de trastorn mental, diríem que queden com una mica en segon ordre davant del psicoanàlisi, no? El psicoanàlisi, el partir, com diu aquest estudi, bueno, d'un trauma que has tingut, d'un afer que no t'esperaves i que t'ha creat una situació de desemparament, no? Llavors, pum, allò es transforma. Ja.
4: Depèn. Depèn, no? És una pregunta, jo crec que molt bona i molt encertada en el moment en què estem i que també l'hem fet al curs, no? Al final dius, clar, al final el trauma pot ocasionar diferents tipus de resposta, no? Una d'elles pot ser la depressió, però a vegades també pot ser els quadres psicòtics, no? La dissociació. Aquella persona, diguéssim, que té una resposta inadequada...
1: Es desconnecta de la realitat, d'una
4: exacte
1: manera.
4: Exacte. S'abadeix, no? Sí. Al final és tan profund el dolor que sent, no?
3: Que
4: la defensa que té el cos és evadir-se del moment real que li toca viure en aquell moment.
3: Mm-hmm. D'acord, no? D'acord, sí. Molt bé.
1: Que això més endavant potser surt, perquè que l'hagis tapat no vol dir que més endavant no surti.
3: Esclar, perquè està amagat allà.
1: Exacte. I segur que sortirà en un altre lloc.
3: Està menys tingut allà,
1: persona,
3: en aquell racó.
4: No, explicava, no, també, no, una persona que ha patit un abús infantil, doncs mira, ha tingut una vida normalitzada al màxim, no, s'ha casat, ha mantingut la feina, ha fet no sé què, de cop i volta un dia l'acomiaden de la feina perquè la fàbrica plega,
3: pum, llavors pleta,
4: i aquell dia, pum, petes, desestabilitza tot, no, tot aquella columna, això, es desmorona, no, i aquella persona, doncs, intenta suïcidar, fa tota una sèrie de coses que dius, aquí hi ha alguna cosa que no em quadra. No, al final, la resposta, o sigui, la magnitud de la resposta
1: excessiva,
4: no obeeix, exacte, el fet en si.
3: Això mateix.
4: No? Per tant, hem de seguir no tractant allò, sinó què és el que provoca.
3: És el que provoca. No? Que són diferents aspectes que poden arribar a sorprendre com allò.
4: Exacte. És així, no? I moltes vegades el trauma, no? Escolta'm, no? Escolta'm, i per què passa, no, això? I bueno... Intentar-ho establir, no? També, perquè al final també si acabes tractant allò que t'ha fet provocar aquest malestar, no? Segurament eliminaràs tota la simptomatologia que hi hagi associada.
1: Exacte.
4: O l'eliminaràs? No crec que sigui eliminar la paraula, però sí que la faràs més, no?
1: La redueixes.
4: Sí, la treballes, no? Al final també intentes, no? També una miqueta, doncs, gestionar aquesta angoixa.
1: I això,
3: no, home, has parlat de la sang, llavors potser fins i tot la sang es veu com
1: clar, exacte,
3: alterada.
1: És el que diu aquest estudi, no? O sigui, que depèn de la teràpia que tu segueixis, el teu cos reacciona també d'una manera o d'una altra.
3: Que tu pots funcionar, però que d'una manera o altra està condicionat.
1: Exacte. Jo entenc que si, per exemple, t'expliquen tot el funcionament del que t'està passant, potser et tranquil·litzes, i el fet de tranquil·litzar-te doncs baixes estrès, baixes cortisols i baixes, al final, hormones que t'estan fent doncs que el teu cos i el teu cor vagi doncs més accelerat. Aleshores, té tot el sentit del món que aquest estudi...
4: Hi ha certes patologies que venen, vamos, causa-efecte de l'estrès, de l'angoixa, de l'ansietat, del malestar que et produeix el dia a dia. No? Hi ha certes malalties autoimmunes, inclús temes de càncer que estan directament relacionats amb això. No? És a dir, com li parlo jo al meu cos, no? Com li parlo, com dormo. No? Aquella persona que dorm bé versus la que no dorm bé, aquella persona que s'alimenta bé versus la que no s'alimenta bé, aquella persona que fa exercici versus la que no fa exercici. Això sembla una tonteria, però és superimportant.
3: Sí.
1: No és una tonteria, o sigui, i al final no és només el com cuidem el nostre cos, sinó també com cuidem la nostra ment, perquè és el com ens estem parlant des d'aquest pensament que es repeteix d'angoixa o d'estrès o de depressió, perquè una persona que es parla des de la depressió no és el mateix que una persona que estigui més o menys normal, entre cometes, no? Perquè tots tenim el nostre, no? Però la manera de parlar-se d'una persona amb depressió, que tot és fosc i tot és no hi ha aquesta
3: claroneta, no?
1: Exacte, opció, no? De fer res quan no tens ganes d'aixecar-te del llit, per exemple.
3: Sí.
1: Aquesta persona es parla d'una manera, i quan té opció d'aixecar-se al llit, sembla una tonteria el fet d'aixecar-se, però moltes vegades no pots ni aixecar-te. Mm-hmm. Aleshores, si tu també els teus pensaments són de depressió, de que no puc, és que, bueno, i que tu a tu mateixa et parles malament, això també influeix. O sigui que al final no només el com et cuidis, sinó també mentalment el que
3: reacciones.
4: Que estic convençut que moltes d'aquestes persones que en aquest moment es troben malament i que tenen una depressió no ho fan expressament això de parlar-se malament ells mateixes, no? Jo bueno, escolta'm, no? Tots tenim, coneixem alguna persona, no? Jo, per exemple, la meva feina, doncs, clar, estic molt habituada a tenir tractes amb persones que pateixen d'aquest trastorn, no? I el primer que els digui és que es parlin bé ells mateixos. Parla't bé, no? Perquè si tu no et parles bé i tu no et cuides, ningú més ho farà per tu. Per tant, crec que és una de les feines que hem de visibilitzar, no? O de, no? Perquè al final és com, no, perquè ostres, que jo sóc no sé què, que no, escolta, jo sóc fantàstic, sóc collonot, no? I no, jo m'ho dic a mi, no,
3: que sí, que sí, que sí, que sí.
4: Ho puc fer millor, clar que ho puc fer millor. Home, hòstia, tot ho podem fer tot millor, no? Al final hem d'enfocar la nostra vida, jo, crec que és una filosofia també de vida, no? Al final, sí, de dir, faig les coses bé, les puc fer millor, sí, no? I al final, un punt de vista d'evolució i de millora contínua, no? Sense arribar a que això ens generi una angoixa i un estrès, no? Evidentment. Però hem de ser mapes amb nosaltres mateixos.
3: Sí, sí. Sí, avui precisament he llegit un article sense la pretensió d'anar a la recerca de la perfecció, deia. Això també és un altre element important, eh? Vull dir, que hi ha persones que diuen, no, és que jo sóc bueno, vas a parar, no? No va per aquí, això.
4: A vegades, aquesta manera de parlar-se també, no?
3: Sí,
4: d'aquestes persones,
3: sí,
4: no? Que les veus molt echades pelante, no? El dir aquest que tot sap, que tot és el millor, que no sé què, sí, també amaguen un trauma.
3: Bueno,
4: també amaguen un trauma, no? I és la forma també de que ells es creen aquell propi escut, no? Per dir, no, és que jo sóc com invencible, no?
3: Però quan hi afegeixes una altra, diguem-ne, situació que crea trauma, automàticament,
4: a vegades quan es destapa, no, la vulnerabilitat de la persona, perquè tots d'alguna manera o altra som vulnerables i tenim les nostres coses.
3: I tant,
4: jo. Doncs clar, és quan no.
2: Que vull comentar una cosa, si permeteu. És una cosa que diem moltes vegades al programa, que a vegades és molt fàcil, però és molt difícil, no? Que és pensar en el present, en el moment que estàs present, perquè si penses en el passat, hi ha coses que has pogut fer, no t'han deixat fer i crea una depressió, no? I si mires en el futur, és ansietat, no? Perquè moltes vegades el 90% del que pensem que passarà no passa, i ens acusem per no res. És qüestió de mirar el present. Però ja dic que és molt fàcil i molt difícil a vegades.
3: Ah, molt bé, sí, també és una manera, i tant que sí, vull dir, jo, a veure, jo m'espero això i bum, no es produeix.
1: Evidentment és que el on estem vivint és a l'ara, és ara, és el present. O sigui, si tu estàs posant en el present coses del passat, t'estàs deixant de viure el que estàs vivint ara mateix, estàs deixant d'olorar el que hi ha al teu voltant,
3: això,
1: no?
3: Mateix.
2: El passat és difícil, perquè el passat t'empeny, no? El passat vuelve. I això tot el que has passat, i una persona del passat també que pot passar, que vol tornar, també influeix, no? I vull dir, també influeix el futur, perquè tens expectatives, podré fer això, podré fer jo, i hi ha un moment que totes les persones que tens no es compleixen només el 10% de les persones que pots tenir. I és aquesta cosa que et creus tu mateix.
3: Jo la veritat és que, no sé, és la problemàtica mental sempre m'ha semblat unes situacions, no?, a persones que la veritat a mi m'entusiasma veure de quina manera poden arribar a reaccionar doncs favorable a ells mateixos, no? Llavors, lògicament, tot el que aquesta raça humana que som, doncs, arribem a investigar i arribem a fer, doncs és l'orgull de dir, ostres tu, això és el que necessitem al cap i a la fi, oi? Quan hi ha alguna persona desesperadament que et truca o et diu és que no sé què fer i tal, vull dir, a vegades és tan fàcil per dir orienta't, vés a buscar el CESMA, vés a buscar, no? I actua.
1: El Jaume acaba d'introduir un concepte que és el que tenim tots els humans, que és la resiliència. Que és la capacitat de reacció que tenim les persones de reaccionar davant de les diferents situacions, no? O sigui, el que comentava, doncs, si estàs malament, troba solució, mira de trobar una sortida
3: o millora, només em va dir una vegada millora, solució, a vegades
4: exacte.
3: No
4: la solució potser no, però si més no, fem la vida més amb
1: exacte, això, sortir no? D'on estàs, perquè potser el primer pas no
4: et situa allà on vols estar,
1: però sí que et treu d'on estàs, no?
3: Quedes clavat,
1: exacte, sí. I m'heu fet recordar un llibre que m'he llegit fa no gaire, de l'Albert Espinosa, que es diu Estava preparado para todo, menos para ti, i són 23 històries de persones amb les que es va trobar. Ell va patir càncer i li van tallar una cama. Aleshores, arrel de patir 3 càncers i d'estar molt sovint a l'hospital, va coincidir amb diverses persones que li van marcar la vida, i persones que aprofitaven, doncs, qualsevol situació, doncs, per donar un aprenentatge de tot allò dolent que els hi passava, no?
3: I jo crec, oi?
1: Segons el que ells havien viscut, doncs, converses amb l'Albert en el seu moment, doncs, ostres, recomano molt aquest llibre perquè parla justament d'aquesta resiliència que parlàvem ara, d'aquesta capacitat d'aprenentatge i capacitat de reacció davant de les circumstàncies que poden ser adverses.
3: I tant. Molt bé, important això també, oi? Vull dir,
2: jo crec que també és important que aquesta persona que ajuda hagi patit el mateix que l'altre. O sigui, un té trastorn bipolar i un altre està començant a tenir-ho i té problemes, doncs aquesta persona que sap què passa la pugui ajudar més que una altra persona, crec que jo, no? Que la pugui comprendre.
1: Home, ajudaràs millor si has patit aquesta
3: si
1: malaltia,
3: va,
1: però
3: sí.
1: També si has estudiat, no? O sigui, perquè potser un psiquiatre no té per què tenir aquesta malaltia, però evidentment sí.
3: Bueno, a veure, aquí podríem parlar, aviat s'acaba, sí, això. Podríem parlar de...
4: Vaya melons obrim,
3: Sí, sí.
4: Just a les mitges parts i al final,
3: Experiències pròpies...
4: Tenim un do.
3: Són, el Joan sempre ho ha dit, això, sempre diu, és més important que no pas aquell que no ha tingut l'experiència.
1: Clar, evidentment.
3: Però que ho ha après. Vull dir, s'ha format, s'ha estudiat i tal, i ha arribat a tenir, doncs, la categoria de persona que serà capaç d'atendre en els altres, no?
1: Això és... Pots acompanyar d'una altra manera.
3: O sigui, d'una manera és, per exemple,
1: professional,
3: això, sí.
1: Exacte, de professional
4: jo,
1: que et diu
4: jo crec que potser
1: anar.
4: Potser podríem seguir debatint d'això
3: després.
1: Sí, perquè ens estem a...
4: perquè jo crec que és un tema que pot donar bastant.
3: Sí,
4: No sé què us sembla.
1: I ara
4: no?
1: Tallar-ho, doncs, sembla... Sí, què et sembla, Joan? Anem a la pausa?
2: Perfecte, vinga, passem.
1: Sí? Doncs vinga, anem amb Ivan Herzog des de lluny.

0: Estimades i estimats, de dilluns a divendres i de 8 a 11 del matí ens trobarem a Ràdio Sant Boi. Us volem despertar, acompanyar i fer ràdio amb vosaltres i per vosaltres. Què? Pugeu a bord?
1: La República Santboiana. Ho deixaràs tot per escoltar-nos.

0: Va, Joan, orienta'ns una mica més, ja que has encetat tu el meló, eh?
1: Oi? El meló, sí, diria. Jo hauria dit que, no menyspreant el factor del psicòleg, psiquiatre, metge, és molt important que jo ho vaig veure allà al servei comunitari, que entre nosaltres ens ajudàvem molt, perquè havíem patit les mateixes malalties i coses així, i era com un recolzament de dir, no estàs sol, jo també he passat per aquí, no et preocupis, que si pots una mica més també ho passaràs. És un recolzament mutu de malalts, no? Que jo, a part del psiquiatre, psicòleg, que pugui comunicar-se i tal. Perquè és un recolzament que hi ha entre malalts, és molt important per un mateix, per trobar-se acompanyat, per trobar-se no estar sol.
2: Sí. Jo crec, perdona, Joan, i t'haig de donar la raó totalment, perquè a més jo crec que escoltant també el col·lectiu, no, de persones que han viscut en primera persona, s'ha creat aquesta figura, no, de la gent de suport entre iguals, el que es coneix com a peer-to-peer, i a més és una cosa que està demostrada que hi ha altres països de la Unió Europea que això ja està funcionant
3: I
2: que està donant molt bons resultats, no? I jo crec que això també és fonamental. Tot el que vagi bé s'ha d'incorporar, no? Al final és com, mira, si no podem ser pioners i provar-ho i això, doncs si veiem que altres llocs funciona i que va bé, doncs absorbir-ho i empapar-nos-en, no? Cadascú des de la seva parcel·la, no? Perquè al final, de la mateixa manera que nosaltres a l'equip hi ha l'equip rehabilitador, no? Hi ha una educadora, hi ha un integrador social, hi ha infermeria, hi ha treball social, hi ha un psiquiatre, i cadascú des de la seva parcel·la, doncs procura ajudar a la persona que tens davant, no? Jo crec que de la mateixa manera aquí s'hi podria sumar fàcilment una agenda de suport entre iguals.
3: I tant.
2: No? I també des de la seva parcel·la podria ajudar perfectament, com bé diu el Joan.
3: Sí, jo de tota manera m'agradaria només dir una petita cosa. Jo he estat, ja ho sabeu, que sempre he tingut, bueno, fa molts anys que tinc un tumor, i no m'he apuntat mai amb aquestes organitzacions anticancerígenes que hi ha i tot això. Però és que probablement, no sé, de dins em surt una resiliència o una lògica que no cal, perquè ja, bueno, faig tantes coses com puc i estic,
2: bueno,
3: dinàmic.
2: Tens l'activisme, no? Exacte. Centrat en un altre punt.
4: Exacte, i a part també que ell està com a persona responsable d'una entitat de salut mental, sí, bueno. Vulguis o no, estàs també dintre del sector, Jaume, o sigui que encara que no vagis a aquestes teràpies de grup, sí que estàs formant part d'altres teràpies i d'altres grups, i estàs molt implicat en tot el tema de salut mental. I el que diu el Jordi, si el fet que tu facis també activitats que t'estan distraient del teu tumor, això fa també que estiguis actiu, i potser aquesta activitat és la que et fa de resiliència, justament.
3: Se't crea una resiliència precisament perquè no li fas un cas excessiu. Exacte, bueno, sí que li fas
4: entre cometes, no?
3: Has de fer algunes coses, digues,
1: Joan. És molt relatiu, la resiliència, perquè segons com tu prenguis, si és prou, com sempre jo, l'esclerosi, no? M'ho han dit, ho assumeixo, no estic d'acord, perquè fa molta ràbia, però bueno, es fa un moment de contra, no? Dius, bueno, pues, o fictici, no? Perquè dius, estaré bé, d'acord, no em crees, no em creo il·lusions, però em fa tirar endavant, no? Em fa tirar endavant les coses que em rodegen i no em fan pensar, però pensar penso, jo penso i fa molta ràbia també, vull dir que tinc aquesta malaltia, però què farem?
3: No crea, el que no has de crear és ràbia pel fet de trobar-te.
1: No, ràbia no, és una cosa com t'he dit, bueno. Per què m'ha tocat a mi amb 10.000 persones que hi ha al món o a Catalunya? M'ha tocat a mi, no una cosa, dues coses.
3: Perquè ets una persona, clar, ets una d'elles.
1: No, clar, si fos un animal no sé jo que si tindria coses, però
3: seria guai. Una altra cosa, sí.
1: Però vull dir que sí, que m'ha passat això i ja està, i és assumir-ho, però no reflexa mala cara, malestar, està en desacord amb tothom, no? Ho assumeixes, protesto, tu, i que has de fer, però tenir bona cara i...
3: El que vull dir és que sense fer el que determinada persona amb la necessitat que té, doncs ha de fer precisament per recuperar-se de la intranquil·litat que li crea, doncs a vegades hi ha persones que no, que d'una manera, sí. Tu mateix, tu sempre ho has dit i ho has deixat ben clar.
1: Sí, també hi ha un petit tracos a dir que dius, què passarà, no? Però escolta, el metge s'ha dit molt bé.
3: Sí, la incògnita del futur.
1: Ja veuràs tu, no? Això és millor decisió, que jo compreixo molt d'avui. S'ha acabat. Quan vaig a dormir, una altra idea, avui. I ja m'aixeco del llit i estic content.
3: I no saps el content que estic, que estiguis des de casa i estiguis amb nosaltres, eh?
1: Oh, naturalment, jo...
0: Perquè això no ho havies fet, no? Esperit i ànima. No ho havies fet, eh?
1: No, ho he fet moltes vegades, ja, he fet tres o quatre vegades, ja.
0: Vinga, has millorat.
1: Vinga,
0: som-hi.
4: Sí, comentàveu també, sí que és també important, si fins a on arriba el professional, comentava el Jordi, de que cada professional faci el seu treball i que conjuntament, doncs, al final, el treball d'un, el treball d'altre, doncs, suma. Uh-huh. I el fet de tenir una persona en primera persona que pot ajudar també on, fins a on arriba el professional. Si el professional arriba a la part teòrica, a la part d'aprendre, exacte, d'aprendre aquesta medicació o fes això o altre com a recomanació per qualitat de vida, pels estudis que ja s'han produït i ja s'han, ell com a expert té, però després una altra cosa és realment els símptomes que aquesta persona està patint i si una persona que realment ha patit aquests símptomes previs potser pot arribar a ajudar millor o d'una altra manera
0: i ho
4: a la persona
0: i ho hem d'admetre
4: perquè
0: això
4: és realment el que està patint la persona i potser el que necessita escoltar és
0: sí,
4: unes certes coses, no?
0: Una
4: o fer algunes coses que potser
0: una experiència viscuda, esclar, o que encara viu.
2: Al final també jo sempre dic que és molt important tenir vincle amb aquella persona, no? Amb aquella persona que
0: no hi ha dubte
2: que tenim davant, no? Al final crec que el vincle és el motor del canvi. Curem més des del vincle i l'efecte que no pas amb fàrmacs màgics.
0: Això m'agrada.
2: No? Al final és com... jo estic convençut que hi ha persones que acaben fent les coses no perquè la medicina els hagi ajudat, que també, ojo, sense menys tenir-ho, sinó perquè a base de picar pedra, d'anar-los a veure, d'un dia no vinc, d'un altre no puc, no? D'estar fent una visita allà al costat del llit d'aquella persona, no? De que no es troba bé, dic... No? Al final jo crec que moltes vegades és la prova i la força que els hi transmets o que els la fas empènyer o que acaben reaccionant, no? Una miqueta també per... des del vincle, no? Vull dir, al final és aquest motor de canvi que ajuda, que ajuda amb aquella persona també, no? Al final jo crec que és un conjunt de tot, no només això, però jo crec que el vincle és superimportant, no? Al final, si no, escolta'm.
4: I els espais també que es donen en aquests vincles, no? Perquè exacte, si els espais d'escolta, els espais de jugar, potser de mantenir-te distret o distreta, o sigui, una xerrada simple, o sigui, el fet d'estar allà, doncs potser aquesta persona li ajuda molt, o sigui...
2: I al final no de centrar-se només en el malestar que li produeix aquella cosa, sinó ser capaç

0: tornaràs a pensar amb aquesta cosa. O sigui, és a dir, et retroalimentes del que estàs pensant. Si estàs pensant en negatiu, continuaràs pensant en negatiu perquè la teva ment pensa que és important i per tant tu retorna un altre cop al cap i ja estàs, és quan entres en bucle, no surts d'aquí i hi ha pensaments repetitius, aleshores no veus realment la sortida perquè tu a tu mateix t'estàs parlant des de la circunferència, no? O sigui, de no sortir d'aquí.
1: És aquella pescadilla, no? Que un peix que es mossega la cua, no? I no surt d'aquí. És un bucle, un feedback de retroalimentació negativa i com més penso, més malament estic, i com més malament estic, més hi penso.
0: Sí, perquè la ment pensa que és important per tu i, per tant, t'ho repeteix. I com pensa que és important per tu, t'ho repeteix i, tot i que sigui o no veritat, però el que penses és el que finalment obtindràs. Si penses en positiu, obtindràs coses en positiu. Si penses en negatiu, obtindràs coses en negatiu.
2: Aprendre a com ho controles, tot això. Clar, és això, no?
3: Jo tinc una pregunta, una pregunta que fins a quin punt, a tots, aquí, fins a quin punt ha de ser empàtic el professional, el psiquiatre, el psicòleg, fins a quin punt ha de ser empàtic, perquè hi ha professionals que poden destruir la vida i professionals que poden ajudar molt, també.
1: Home, si un professional pot destrossar la vida és que no és professional.
0: Exacte, l'empatia ha d'estar en tot moment, és igual.
1: Bueno, no ho sé, no sé si esteu d'acord amb mi,
2: no siguis tan categòric.
1: Ho és poc professional o... no ho sé.
2: Tu te'n recordes, Joan, de Lluís, no?
3: Lluís?
2: Lluís, sí, nostre amic que bueno, que... sí, home, que va estar...
3: que és una gran persona. Que jo dic que no tots són iguals, Hi ha alguns que tenen la professió per fer-la i fan aquesta opció perquè tenen aquesta feina i altres que s'impliquen, estudien i estaran més malalts. Vull dir, jo penso, fins a quin punt pot ser empàtic, no?
0: L'empatia que s'ha d'estar en tot moment.
3: Però també és professional de la seva vida. Entens?
2: El Lluís era una persona que va estar aquí amb nosaltres a la ràdio. Tu te'n recordes, ell?
0: No, jo no vaig veure.
2: I llavors aquest xicot, doncs, era intel·ligent fins dalt de tot.
3: Josep Lluís, vale, que just no seria Josep Lluís, sí, home, i tant que sí.
2: I, bueno, va ser una persona que una vegada, doncs, vam començar el programa, em va dir, avui m'has salvat la vida. Deia allò que diem de la dificultat alta, no? Diu, sí, perquè jo, bueno, havia decidit ja... desaparèixer,
0: potser
2: no?
0: Una paraula, potser un moment, potser una abraçada,
2: sí, sí.
0: Una mirada.
2: No, bueno, va ser que el
1: vindràs
2: vaig...
1: a la ràdio avui? Hòstia.
2: Sí,
1: mira, no?
2: El vaig convidar a venir a la ràdio, vaig dir, mira, que fa dies que no... I llavors ell ens ho va dir. Però això no va ser definitiu, però va ser molt oportú, això, també, no?
0: Mira,
3: va estar molt bé.
0: Hi ha una campanya que em sembla supermaca, que l'han tret arrel de temes de suïcidi, de portar unes samarretes amb unes lletres escrites, amb una frase tant al davant com al darrere. Al davant posa, tu eres suficiente.
2: I al darrere
0: posa, a la persona que està leyendo esta frase... la vida es mejor porque tú estás en ella.
2: Jo no.
0: No, es quedava així. Hi havia moltes persones que s'apropaven a aquestes persones que tenien la samarreta aquesta posada,
2: sí, sí.
0: I els donaven les gràcies per tenir aquesta samarreta perquè els havia fet, perquè els havia canviat no la vida, però sí els havia alegrat el dia.
2: Sí.
0: Perquè potser tenien alguna persona o potser estaven passant per un procés complicat i veure simplement una frase on et diuen que ets important i que gràcies a tu potser la vida d'altres és bona i és alegre, ostres, et fa sentir-te bé i et fa sentir-te que potser també ets important.
2: I tant.
0: Aleshores...
2: És que la importància ens l'hem de donar, carai, som éssers vius, tu, això és el tot, eh?
0: Sí, però quan estàs en depressió, Jaume, no és fàcil donar-te aquesta importància, perquè tot ho veus complicat i és veritat que no veus la sortida i és veritat que el que més afecta és l'autoestima. Per tant, amb una persona que està en depressió, segurament no es vegi com que és suficient, no es vegi com que és una persona important i com que pugui ser...
2: No es vegi ella.
0: Sí,
2: clar.
0: Exacte.
3: Uh-huh. I molts cops no ens donen compte i només amb un gest, amb un somriure, amb una paraula, es pot ajudar moltíssim a l'altra gent. Coses que tu veus naturals i amb molta gent que ho fas, ho agraeixen molt, no? O sigui, tu voleu fer-ho, però ho

0: apareixen i estan molt bé amb tu i tu no te n'adones, però ho vas fent, no? A mi ho passa moltes vegades.
1: I de vegades només un somriure.
2: Jo, jo, Joan, si m'ho permets, et diré que avui he trobat a faltar la teva abraçada.
0: T'ho
2: dic en sèrio, eh? No, no,
0: jo també, de veritat, Jordi.
1: Després et donem, Jordi, dues. Una pel Joan i una altra per nosaltres.
3: Si no la tinc és igual.
2: La tindràs pendent, eh?
3: Jo no cal, jo, eh?
0: Per mi el problema és com una droga. Si no tinc aquesta dosi la setmanal, ja no sóc jo mateix. Bona droga.
2: Sembla mentida, eh? Com
1: gestos, no? Que els semblem com a quotidians. Ostres, doncs sí, quan falta una persona, quan no veus aquesta persona és un ostres, em falta, no? Em manca això, no? O ostres, que bé, doncs aquesta abraçada que ens donem els divendres, no? O...
3: El dimarts quan vinguis allà al castell, com ja ens veurem...
0: Que no vinc al castell, jo sí que no vindria.
1: Home, podem aprofitar, ja que és l'últim moment del programa,
3: sí,
1: per comentar una mica què es farà aquest dimarts vinent.
3: Ja us ho explicaré i tant.
1: No, dic ara.
3: És un 30è aniversari de la nostra existència. Això va ser creat...
1: Expliquem-ho bé, perquè la gent...
2: El dimarts a les 6 de la tarda, no?
3: Sí,
2: esteu tots convidats al castell de Cornellà?
3: Sí.
1: Què passa?
2: Perquè què passarà allà?
3: Doncs allà...
2: L'Associació de Famílies del Baix Llobregat.
3: Estarem tots els que hem treballat durant tants anys, 30 anys concretament.
2: Uau!
3: En quant a associació, que jo no en fa tants, però bueno, és això. En quant a associació, hi muntarem, doncs, bueno, un reconeixement a totes aquestes persones.
1: Un acte commemoratiu.
3: Commemoratiu. I 15 anys de l'existència del Club Social.
1: Molt bé.
3: Això també va ser una troballa total i va costar molt d'aconseguir-la i, bueno, hi va participar tothom, des de política, nosaltres mateixos.
1: I què es farà, Jaume?
3: Es farà, doncs, bueno, hi haurà discurs, hi haurà entrega de coses de reconeixement, d'haver participat. Vosaltres, com que participàveu en aquest programa, a tu també, Joan, ja te'l guardaré.
0: Gràcies. Molt obrigado.
3: Això mateix. Doncs, bueno, també hi ha un premi que, bueno, no el direm tot, no ho direm tot, home, tampoc. I llavors, vaja, tenim el reconeixement de l'Ajuntament com a institució, que sempre ens ha protegit, sempre ha treballat a favor nostre, no?, tant amb subvencions com amb altres coses.
2: Hi ha hagut sintonia.
3: Sí, sempre, vull dir, des del bon principi, quan hi havia... la primera regidora, que és la que va crear al cap i a la fi el Club Social. Bueno, li vaig dir que hauríem de fer un Club Social aquí a Cornellà. Sí, ja ho farem. I llavors ella va tenir molt clar que el Club Social havia de ser al marge de nosaltres com a familiars, no? Perquè, diu, home, perquè vosaltres ja tenim prou feina per tenir resiliència, per portar tot el tema. I llavors diu, això millor que vagi a la federació. Que no tothom ho ha fet, això. I jo crec que això va ser un encert molt gran, no? I aquesta senyora, bueno, estarà aquí, tant que sí, també. I llavors, doncs, va fer possible des de la regidoria de trobar un espai que és de lloguer, i aquest lloguer doncs està apanyant, jo hi vaig participar com és lògic, i està apanyant perquè aquest club social existeixi doncs amb una atenció, amb una norantena de persones.
1: Però que maco també és aquest reconeixement d'aquests 30 anys donant aquest servei doncs, de familiars,
3: sí,
1: a persones doncs, que estan en primera persona, no?
3: No, jo penso que veureu persones molt interessants dins el que és aquestes 50-60 que creiem que vindran. A més, després tindrem un pica-pica, o sigui que també podreu arreglar una mica la petxona.
2: O sigui que... Estarem contents a tots els nivells.
3: Això mateix, ho tenim tot en marxa. El Joan l'aniré a buscar jo a casa seva, ja veuràs.
0: Que no em vaig a buscar, no vull.
1: Bueno, si no ve ell, puc venir jo.
0: I tant.
2: Escolta'm, però sí, l'Ela 85 et deixa allà a la parada.
0: Casa meva no puc agafar 85, haig de fer transport. Que és veritat, que no s'hi passa, però no passa.
3: Bueno, val, ja en parlarem. D'aquí a dimarts falta 3 dies.
0: Que no,
3: eh?
0: Parlo, que jo et veig i ja està. Que té molt bon etxe.
3: I bueno, i serà tot això també, bueno, tindrem allà doncs el que se'n diu la, tot el que movem, xarxes socials, propagandes, després també, bueno, tenim tots els programes de ràdio, aquest també, que aquest hem de mirar a veure com aconseguim els podcasts, perquè és molt important això dels podcasts.
0: L'arxiu,
3: la
0: pàgina web, està tot.
3: Ja, per això.
0: L'any 22-24.
3: Llavors aquí sempre hi haurà algú de nosaltres que ho porta a diferents persones, i ja no només és que fem el programa en directe, sinó que a més el pots escoltar sempre que pugui venir bé, no? Hi ha tot això. Ja és tot.
1: Això es fa pel Dia Mundial de la Salut Mental?
3: El Dia Mundial de la Salut Mental és dissabte.
2: Crec que la setmana que ve
1: és el dia 10.
2: A l'hospital s'organitza la Setmana de la Salut Mental.
3: Sí, ja ho sé.
1: Sí, jo crec que ja des de fa un temps hi ha com aquesta consciència, no?, sobre el Dia de la Salut Mental, i fer activitats, i fer ponències, i fer xerrades, doncs, i és com que cada cop hi ha més activitats, perquè també hi ha més, bueno, la gent veu que és important la salut mental en tot, no només amb una persona que estigui diagnosticada, sinó amb qualsevol, no? Aleshores, que bé que es puguin fer aquest tipus d'activitats i reconeixements.
3: Sí,
2: que se'n parli, que es visualitzi,
3: sobretot,
2: no?
3: que
2: es normalitzi, sí, l'assistència a qualsevol tipus de patologia.
3: No ens val allò que tanta persona, sort com a mi no m'ha passat. Si t'ha passat...
2: No, però pot passar, però al final és com, no, de moment no t'ha passat, però pot passar.
1: Que hi hagi accés també a aquesta informació, a aquestes associacions, o sigui, que es vegi que hi ha una tasca al darrere de persones com qualsevol que té un familiar i que se sent identificada, doncs, per aquest tipus de
3: situacions. I que segur que ho diré el proper dimarts, perquè també em deixaran dir la meva...
0: Que es preparin.
3: Però ho faré curt, no t'amoïnis, Joan. Llavors, doncs, que en definitiva el que fem és normalitzar la problemàtica mental, tot el contrari del que es feia abans, que era separar-ho, no? Normalitzar-ho, que
2: se'n parli, i a més que se'n parli
3: i
2: que en faci una discriminació positiva, és a dir, que se'n parli bé, no? Que no en puguin parlar mai malament, no? Contribuir a eliminar l'estigma.
3: Això mateix. I això és, bueno, això serà tan fàcil com dir... Bla, bla, bla, ja està. D'acord, doncs sí, doncs això és el que farem el dimarts, i tant. Però durant tota la setmana tenim altres actes, Anem també al Prat, després, clar, com que som comarcals nosaltres...
2: Aviam, expliquen això, que fareu al Prat.
3: El Prat és anar allà en un lloc i estarem 3 o 4 persones, que el que donarem és l'oportunitat que qualsevol persona que tingui necessitat d'expressar, sigui primera persona, sigui familiar, vull dir, que vingui, i nosaltres doncs l'escoltarem i direm la nostra, i crearem un vincle, un picaportit, un, com ho diu, és que no em surt mai això, això de
2: peer-to-peer. Vale.
3: Però entre familiars i també entre primeres persones, perquè val a dir que ara ja tenim fins i tot un grup que les dues branques ens trobem i va molt bé. És un altre invent que també hem creat nosaltres. Fins ara no en tenim coneixement que ho tinguin altres, a no ser d'una manera específica, però com nosaltres com a associació ho tenim en un espai de Sant Joan d'Espí.
2: Doncs això està molt bé, al final tot el treball que es fa és superimportant, i a més, si aquest treball va també promocionar cap a la prevenció,
3: i tant,
2: no?
3: Clar,
2: al final és com bàsic i fonamental, no? Al final, que se'n parli, no? Que arribi, no? Que si algú té dubte, que consulti.
3: I tant.
2: No? Que no passa res per consultar, no passa res per preguntar.
3: Que busqui les persones que ho han fet.
2: Exacte.
3: I a més tindrem la persona que va crear l'associació. Una d'elles, només, ja. Sí. Clar, amb 30 anys ja no n'hi ha. Però una d'elles sí que hi és, que va signar la petició de crear l'associació. Que això es va crear en el seu moment... a la Generalitat i tal, bueno, llavors 30 anys enrere, sí, ja existia, i tant. I llavors, doncs, aquesta persona també estarà allà, és una persona encinsadora, i tant. Bueno,
1: com ja us poden trobar? Jaume,
3: com
1: us poden trobar?
3: A nosaltres?
1: Sí?
3: Bueno, a tot arreu ja. Estem en totes les xarxes, des del Facebook, bueno, apa, que no se n'ocupa el nostre amic Vicenç, que és el director de tot això, ell. Jo sóc el presi, ell és el director, ell és el feiner de tot això, no? Llavors hi ha també l'Enriqueta Vidal, que també si un dia voleu la podem fer venir, és una cosina meva. Que també es va interessar per això, veus? Això és interessant. Ella no és que tingui directament una problemàtica, però li va interessar i es va implicar, i ara actualment també està en tot això. La veureu allà, la coneixereu, jo us la presentaré. Està molt capacitada per crear d'això, situacions d'unió entre grups. Vull dir, som comunitaris i ella sap molt bé com es crea això d'una comunitat, i bueno, i estem molt enrelats en tot això. Venim a aquestes ràdios, estem aquí i allà, i ara estem pensant en muntar-te una altra ja, cap a la part de les Plugues i alguna altra cosa. Ja us ho aniré sabent, ja us ho aniré dient.
1: 30 anys acompanyant, 30 anys acompanyant a persones des de...
2: Són molts anys,
1: sí, són moltes persones, són molts, no? Moltes situacions que han acompanyat i moltes persones a les que heu ajudat. Aleshores, enhorabona.
2: N'hi ha ben bé per escriure un llibre, Us ho heu plantejat?
3: Bueno, jo no, perquè jo no en sé tant com per escriure un llibre com el pare. No en sé tant, però bueno, algun dia potser. Hi va haver una vegada, ara us ho explico, perdona, Joan, però és molt curt, que uns ocupes que teníem molt a prop de casa nostra, allà on vivim, doncs ens van fer una entrevista i parlàvem de coses d'aquest tipus així, però una entrevista, no vegis, vull dir, va ser tremendo, i la tinc per allà a casa, algun dia la porto i us refartareu de mi aquell dia, perquè bueno, en fi, res. Sí, no, jo el llibre escriure, no, a mi m'agrada llegir molts articles, bueno, el que fas tu m'agrada molt a mi. Jo sempre estic retallant i tinc una pila allà, bueno. Avui n'he fet servir un que quan l'he acabat de fer servir dic, ostres, doncs sí que era atinat això. Hem acabat ja, posa la peça musical.
1: Doncs ens acomiadem avui, acomiadem el Joan, no sé si està
3: Joan.
1: Per aquí.
0: Adéu, sí, perquè encara no
1: m'ha quedat. Adéu,
3: escolta, envia'm una abraçada, que jo la sento igual.
1: Vinga, sí. Tres abraçades,
2: Aprofitarem per enviar-te'n una a cadascú de nosaltres.
3: Això,
2: ben forta.
3: Vinga. Vinga,
1: doncs ens veiem la setmana vinent.
3: Oi tant, sempre
1: si Déu vol, que espero que vulgui, i ens anem amb Just Might de Bruno Mars.
3: Molt bé.
2: Adéu, família.
0: Adéu.
2: Molt bona tarda.
0: Adéu.

0: Si parlem de riquesa i poder en l'actualitat i fem ballar la pela, un magnat que té tela, la senyora Sol d'Aurell.
1: O en qüestions de musicalitat, amb permís de la Farelo, la reina del Baix Llobregat, la Rosalia Vila i Tubella.
0: Però potser, com la seva música, també us sona la primera dona catalana que partia la pana.
1: Era, estimat oient, la comtessa de Barcelona, la jefa del cap i casal Armazenda de Carcassona.
0: Poc erro, si et dic que a la Thatcher li deien, per Armazenda, la dama de ferro.
1: Tot i que, per ser més just i noble, servim-la amb sapata de plata a la comtessa de nata.
0: Poca broma amb la comtessa, que al costat de Ramon Borrell, encara que estigués espessa, feia tremolar el Consell.
1: I és que la tia tenia geni i no la trepitjava ningú. Si eres un brivall, tal et feia vudú com tiraves cales avall.
0: Tot d'una forma magistral i un seguit de coincidències, també algunes morts sobtades i unes poques patinades.
1: Ui, i d'això ja fa cosa de mil anys, i 60 que va estar servint xona. Tota una vida fent complir la llei, la comtessa d'Osona.
0: El taüt de pedra, qui ho diria, 17 barres roges es van pintar a la tia. I els il·lustrats sostenent la teoria que d'aquí ve la senyera d'avui dia.
1: Va, governem ja aquest programa.
0: I deixem ja aquesta brama.
1: I esbrinem si és veritat que Armazenda de Carcassona
0: és una de les dones més dures
1: i una de les més nostrades
0: estructures d'estat.

0: Dimecres 30 de setembre us donem la benvinguda a Estructures d'Estat al 89.4 de Ràdio Sant Boi i per tot Catalunya. Un programa tan urgent com innecessari, oi que sí, Víctor Morcillo?
1: I tant que sí, Ricard Fontes. I escolta, et diré més. Tan urgent i prescindible que algú l'havia de fer. Així que, gràcies a que nosaltres hi som, serem.
0: Cada dimecres a aquesta hora de la tarda us convidem a gratar-nos conjuntament la catalanor i descobrir quins elements de la nostra mil·lenària existència són o no són una estructura d'estat.
1: Nosaltres hi posem la rauxa i vosaltres el seny. I com es fa això entre tanta tonteria?
0: Fàcil, fàcil. Entreu a les nostres xarxes @estructures_cat, d'X o d'Instagram o a la web estructuresdestat.cat i voteu. Vosaltres decidiu si l'element catalanístic que us presentem mereix o no ser l'olim de les estructures d'estat catalanes. I fetes les presentacions, que comenci el moment.

0: Quan pensem en l'edat mitjana, sovint ens imaginem un món dominat exclusivament per homes, no? Reis amb espases, nobles cridant des del castell, guerrers repartint llenya i bisbes beneint tot plegat.
1: I gent que fugia de l'aigua com els gats, que l'edat mitjana té fama de furtó de resclosit, igual que un autobús d'adolescents tornant de colònies.
0: No, home, no, que això és un mite només. De fet, a l'època que tractem avui, els banys públics estaven a l'ordre del dia i la gent valorava molt la higiene. La fòbia a l'aigua i la brutícia extrema van venir uns segles més tard, ja cap al Renaixement, per por a contagiar-se de malalties, no? Així que anaven ben nets.
1: Vaja, doncs m'acabes d'ensorrar un mite de Hollywood, eh? Doncs, perdona... Gent amb espases, endavant.
0: Gràcies. Doncs, netedat a banda, el que sí que és cert és que tenim la tendència a posar les dones medievals en segon pla. Ens pensem que només servien per fer matrimonis dinàstics o per la maternitat o tancar-se a resar. Però avui demostrarem que hi va haver dones que van exercir un poder descomunal al costat d'homes florero. Avui parlarem de la gran Ermessenda de Carcassona.
1: Ermessenda de Carcassona, només de dir-ho? Ja m'he posat recte a la cadira. Sona a persona que no et passa ni una falta d'ortografia.
0: I no em passava ni una, t'ho asseguro. Ermessenda va viure aproximadament entre els anys 975 i 1058. Va ser comtessa de Barcelona, Girona i Osona. I sí, va estar casada amb el comte Borrell, però reduir-la al paper de l'esposa del comte, que saluda des del balcó, seria entendre no entendre res de la història de Catalunya.
1: Escolta, ara que l'has situada una mica.
0: Sí.
1: Aquest tros de senyora venia d'Occitània, oi?
0: Sí.
1: I quan aquest matrimoni amb Ramon Borrell, allà l'any 991,
0: sí,
1: va ser una jugada mestra.
0: Jugada mestra.
1: El clàssic braguetazo geopolític per sumar influències i blindar el patrimoni familiar?
0: Absolutament. Absolutament. El modus operandi de sempre de l'aristocràcia. És a dir, amor potser al principi gaire no hi havia.
1: Home.
0: Però les aliances eren clau. És a dir, situem-nos. Finals del segle X, l'antic imperi carolingi està desmuntat, perd cobertura i els comtes d'aquí comencen a anar completament per lliure. Exerceixen un control creixent sobre el territori i amb tota aquesta lluita d'interessos pel poder, Ermessenda no va ser precisament una actriu secundària.
1: Vaja, que de senyora de res de res. Aquesta dona tallava el bacallà.
0: I la carn, i el formatge, i el que convingués.
1: Talladora.
0: Professional, sí, sí. Els documents dels que disposem són claríssims, quan asseguren que va participar activament en els afers del govern i Ramon Borrell i Ermessenda van compartir responsabilitats de tu a tu.
1: Eh?
0: Ermessenda formava part del nucli dur d'on es prenien les grans decisions de Barcelona, Girona i Osona, com deia, i vaja, que si anaven a la guerra o signaven una pau, sí, ella hi tenia veu i vot.
1: És a dir, que quan el comte deia... Anirem a la guerra, sí, de fons segurament s'escoltava Ermessenda dient i anirem si els pressupostos ens quadren, per comprar llances, Ramon, que els números no surten.
0: Doncs alguna cosa així seria, sí, perquè era una gestora implacable, o sigui, va defensar els seus drets i va tenir una activitat política interessantíssima, però clar, arriba el primer...
1: Intensa.
0: Va arribar el primer gran gir de guió l'any 1017. Mor el comte Ramon Borrell.
1: Patapam! Tu, escolta'm, buit de poder al comtat. A veure, jo repasso l'arbre genealògic i qui tocava era el fill Ramon... No, Berenguer Ramon I.
0: Berenguer Ramon I.
1: El problema és que em sona que l'any 1017 l'hereu encara seia a la taula dels nens, potser?
0: Doncs efectivament, era menor d'edat encara, així que Ermessenda, lluny de fer un pas enrere, agafa els regnes i exerceix la regència, cosa que li permet mantenir aquest paper absolut en el govern. El problema és que els nens, Ricard, doncs inevitablement creixen.
1: I volen agafar el cotxe, arribar tard i portar les claus del comtat, i esclar, a mesura que aquest noi es fa adult, suposo que demana pas.
0: Exacte, Berenguer Ramon I es fa gran i vol exercir plenament la seva autoritat.
1: Home, doncs clar.
0: Però es troba amb una mare que li diu, un moment, xaval, que jo tinc uns drets que vaig heretar del teu pare. Mentre jo visqui... Aquí governes a mitges o no governes?
1: Molt a favor d'Ermessenda, eh? Típica disputa. Nen, la teva habitació serà teva quan et compris tu el castell. De moment, això és sí, casa
2: sí,
1: meva.
2: Sí, sí. I ben fet, collons.
1: Ah, molt bé.
2: S'ha acabat el bròquil amb la joventut, home. Els fills, jo, els meus fills, els vaig fer pagar el lloguer per utilitzar el lavabo. La primera norma d'un governant de debò és esprema la pròpia família.
1: Don Ofel, el teu fill gran encara plora quan recorda el dia que li vas embargar el tricicle per no pagar l'impost de circulació.
2: Hòstia, és que això forja el caràcter, hòstia, és amor de pare.
0: Bueno, rieu-vos-en de les sèries com Nissaga de Poder i Els Culebrots Varis, perquè a l'edat mitjana un desacord entre mare i fill no era una discussió de sobretaula de diumenge al matí. Ah. Era una disputa sense contemplacions per les terres, jurisdiccions, impostos i soldats. O sigui, van passar-se anys barallant-se.
1: I això deu desgastar molt, sobretot si no hi havia teràpia familiar com ara, com les constel·lacions familiars i aquestes cosetes. Però bé, s'ha de dir al seu favor que el noi va guanyar el pols i va poder governar els comtats pel seu compte. Un altre tema és que la salut no l'acompanyés gaire. Crec recordar que va morir als 30 anys. No sé si d'una malaltia o de l'estrès d'aguantar la mare.
0: Exacte, va aconseguir governar en solitari, però va durar poquet, i l'any 1035 la va espitjar.
1: I ara què? Buit de poder una altra vegada?
0: Més o menys. Berenguer Ramon I es mor i deixa com a hereu el seu fill, Ramon Berenguer I.
1: Perdona'm, Víctor, però quina mania en reaprofitar els noms tenien. Ramon Borrell, Berenguer Ramon, Ramon Berenguer... No m'estranya que estiguessin sempre barallats, no sabien mai amb qui parlaven.
0: Ni jo ho sé. I la credibilitat amb els noms tampoc era el seu fort, està clar.
1: No, que no.
0: El cas és que el net, Ramon Berenguer I, també era menor d'edat.
1: No em diguis que la iaia contraataca?
0: Efectivament, Ermessenda, amb 60 anys llargs, que a l'època era ser una persona molt gran,
1: Déu-n'hi-do,
0: torna a sortir a la pista i es posa al capdavant de tot.
1: Al capdavant de tot i enmig d'un camí de mines i de naps. Perquè, sí, clar, en aquella època els nobles rebels anaven completament descontrolats, esgarrapant territori i oprimint pagesos a tort i a dret. I crec recordar que és aquí quan l'Església va haver d'intervenir de la mà del seu estimat i gran amic, Abat Oliba.
0: Ben vist, Ricard. Has tocat el gran tema social d'aquell moment. Al segle XI la societat estava muntada cap al feudalisme més dur, és a dir, senyors que es van començar a comportar com autèntics mafiosos locals i la violència senyorial era el gran problema del territori.
1: Com el Far West, però amb gent vestida amb armadures.
2: El Far West. O sigui, això se'n diu iniciativa privada, home. Si tens una espasa i el del costat només té una alçada, què has de fer? O sigui, pues, doncs, expropiar-li la terra. És la màgia del mercat immobiliari medieval, amics.
0: Sí. Total, que en aquest escenari del caos, qui intenta posar ordre? Doncs l'abat Oliba, bisbe de Vic i gran aliat d'Ermessenda. Oliba va ser l'impulsor del moviment anomenat Pau i Treva de Déu. I, amb el suport de la comtessa, va dictar lleis per establir que certs dies de la setmana i certs espais al voltant de l'església la violència estava absolutament prohibida.
1: Una zona lliure de clatellades. Això és governar fent equip, escolta.
0: Bueno, és que Ermessenda sabia moure's en aquest ecosistema com ningú. O sigui, va negociar, va defensar drets, va utilitzar les lleis. Ara bé, hem de ser clars que en una cosa per no caure en el presentisme d'avui dia. No volem. Que fos una dona que amb poder no vol dir que fos una icona moderna o que tingués mentalitat del que avui del segle XXI.
1: Ja, clar, no anava amb pancartes, no anava, ni cridava proclames, ja m'imagino, i era una aristòcrata de dalt a baix.
0: Ermessenda pertanyia plenament a la societat feudal. Ella no lluitava pels drets de les dones o dels menys desfavorits en abstracte, lluitava pels seus drets com a membre de l'elit. Tot i així, és un personatge fascinant que ens ensenya com algunes dones podien utilitzar de manera brillant els mecanismes legals i el poder del seu temps.
1: I els va utilitzar fins i tot contra el seu net, clar, perquè m'imagino que el noi va acabar creixent i també va voler el tron. Mm-hmm. Quin culebrot, de veritat. I com acaba això? Amb un duel a l'alba?
0: No, acaba...
1: Clic, són eren les passes, això.
0: Sí, vale. Bueno, no ho sé, igual estaves cridant a uns cavalls o alguna cosa.
1: Sí.
0: Bueno, acaba els jutjats medievals, bàsicament. Van tenir unes tensions fortíssimes, Ermessenda es va aferrar als seus dominis amb ungles i dents,
1: claro.
0: Però finalment, l'any 1057, veient que el conflicte no donava per més, arriba un acord, que es considera històric, amb el seu net. Renuncia als seus drets sobre els comtats, però a canvi vol una compensació econòmica espectacular.
1: Visca l'Ermessenda, tu.
2: Hòstia, i visca i revisca. És que, hòstia, es va vendre els drets amb els seus dos ovaris, eh? Va dir, nen, saps si, eh? Quina't el comtat, que a mi ja em fa mal el cap. Me'n vaig a lliure la vida amb l'or que t'he sagnat, eh? Això és vici de futur, hòstia, la primera jubilada.
1: Sí, com t'ho conllo, ja ve.
0: Va, de fet, el 25 de setembre d'aquell mateix any, el 1057, amb més de 80 anys d'edat, la comtessa va dictar el seu testament. I saps quin era el seu motiu per fer-lo? No era pas que estigués malalta.
1: Llavors, perdona, què volia, muntar una start-up?
0: No. Resulta que tenia la intenció de marxar de peregrinatge a Santiago de Compostela o a Roma. I per si patia una, o li sobrevenia una mort sobtada durant el viatge, volia tenir lligat.
1: Ah, vols que amb més de 80 anys a l'edat mitjana se'n volia anar de viatge a Roma?
0: Això diuen.
1: A mi em fa mandra anar a l'Ikea un dissabte de tarda. La mare m'acaba de fer un complex d'inferioritat.
0: Bueno, de fet, és que era incombustible, aquesta senyora, sembla ser.
1: No, Déu-n'hi-do.
0: Més tard, estant ja sí malalta al castell de Besora, va dictar un codícil on repartia alguns dels seus objectes personals. Va deixar unes copes de fusta folrades d'or directament al papa de Roma i, atenció, va llegar uns espectaculars escacs de cristall amb les seves taules al monestir de Sant Gil de Nimes.
1: Escacs de cristall? Aquesta dona tenia més flor que tota la reialesa europea juntes.
0: I, doncs, pocs després, a l'1 de març de 1058, Ermessenda de Carcassona moria. Però vigila, perquè la història no acaba aquí. I entrem de ple en un cas digne de detectius forenses a la catedral de Girona.
1: Ui, m'agrada. Tenim misteri postmortem.
0: Ja ho crec, sí. Actualment, a la catedral de Girona s'hi exposa un sepulcre romànic que els plafons informatius indiquen que és la comtessa Ermessenda. Doncs bé, l'any 1982 es va obrir aquesta tomba i es van estudiar les restes òssies del seu interior.
1: I què hi van trobar? No em diguis que hi havia un taulell de parxís en lloc d'una taula d'escacs.
0: Sí, hauria estat guapo. Eh? No, les restes van revelar que pertanyia a una dona d'entre 50 i 60 anys, d'una edat molt inferior als 83 anys aproximats que tenia Ermessenda al morir. Ja ho veieu?
1: Què em dius ara? Això és que estava estupenda, home. Havia trobat l'elixir de l'eterna joventut. Sí. Però ja passa això, eh? A mi un cop em van perdre la maleta a l'aeroport i va quedar a Bucarest, no us dic més, eh? Bucarest!
0: Quin problema, eh,
1: Genís? Els problemes... Els que tenen problemes, eh?
0: Quins problemes.
1: Ostres, llavors, si no és ella, qui hi ha a dins?
0: Bueno, és una bona pregunta. Alguns historiadors creuen que aquestes despulles són, en realitat, de la comtessa Mafalda, viuda de Ramon Berenguer II. Es sospita que la veritable Ermessenda podria estar enterrada en un altre lloc, potser a prop de l'altar major, al costat del seu estimat germà, el bisbe Pere.
1: Una desaparició històrica, un cadàver canviat de lloc i un gran misteri a resoldre. I escolta'm bé, per resoldre coses així, sí, només hi ha una persona qualificada en aquest programa.
0: Exacte, i per això mateix, avui ens acompanya el nostre investigador de capçalera, en Xavier Serralada, però abans fem una petita pausa, res, un anunci, només un, eh? I no us el perdeu, que tornem de seguida.
3: Comtessa! Comtessa Ermessenda! Ens ataquen! El seu nen Ramon Berenguer ha portat trabuquets! Està llançant vaques infectades de pesta contra la muralla i han portat mercenaris gascons! Les portes no aguantaran! Morirem tots!
4: Ai, senyor, quin mal de cap. Aquest nen hereta o rebenta. I m'estan deixant el pati d'armes perdut de vísceres de vaca. Sort que tenim Ermessenda Direct.
5: Efectivament, comtessa. Amb Ermessenda Direct no t'has de preocupar per res, perquè transformem la teva angoixa successòria en pau mental. El nostre sistema de defensa perimetral paranormal s'encarrega de qualsevol familiar tòxic i el bisbe amotinat mentre tu t'acabes la teva infusió.
6: Central d'alarmes, Ermessenda Direct, bona nit. Hem detectat una intrusió de categoria 5 amb llançament de bupí il·legal a la muralla sud. Activem el protocol de retenció de patrimoni premium, alliberant un núvol de llagostes carnívores i desplegant dos monjos benedictins que disparen làser pels ulls. Ah, i hem premut el botó de l'excomunió papal en temps real.
3: Mare de Déu! Quina efectivitat! Els raigs làsers fonen les armadures, decapita el qui els intenten esquivar i les llagostes estan devorant fins i tot els budells! Això sí que és seguretat! I el bisbe acaba de maleir-los des del campanar!
4: Com sempre, una feina impecable que és d'Ermessenda Direct. A veure com governa Osona ara que l'han excomulgat.
5: Perquè no hi ha amenaça més perillosa que la que porta el teu propi cognom. Envia un colom missatger a la nostra central de l'abadia de Ripoll o encén una foguera a la torre més alta del teu castell. I en menys de dues llunes, un dels nostres tècnics a cavall vindrà a fer-te un estudi de seguretat sense compromís. Ermessenda Direct, especialistes en família.
1: Hola de nou, ja tornem a ser aquí i tal i com hem promès, tenim a l'estudi el nostre investigador de capçalera, l'home que entra a les biblioteques públiques amb ulleres de sol i una llanterna de llum ultraviolada. Xavier Serralada, bona tarda.
7: Bona nit, companys, i bona nit a tots aquells que ens escolten des de l'altra banda de la matriu.
1: Són les 5 de la tarda passada, Xavier. Ja em tens al davant, però d'acord, escolta. Estem en suspens. Explicàvem abans de la pausa que l'any 1982 obren el sepulcre romànic d'Ermessenda a la catedral de Girona i descobreixen que els ossos són d'una dona molt més jove. Tenim entès que portes setmanes documentant-te.
7: Sí.
1: Has anat fins a Girona. T'hem pagat el dinar al celler de Can Roca, digue-li tonto.
7: Molt bo, molt bo.
1: Et pregunto directament, has trobat el cos de l'Ermessenda de Carcassona?
7: A veure, Ricard, no sóc un gos, vale? O sigui, jo no busco ossos, jo busco la veritat.
1: Bueno, ni ossos ni tòfones, o sigui que no en tens ni idea d'on para.
7: Ni la més remota idea, zero. O sigui, he mirat a la cripta, he interrogat sota pressió el senyor de les espelmes, que les ven allà, i he passat un detector de metalls per sota els bancs, i res. El cos de la comtessa, de nata, és un fantasma.
1: Ui!
7: Ara bé.
1: Ui, ja hi som.
7: Ara bé.
1: Ja hi som.
7: Ara bé.
1: Ara hi som, un fantasma. Ara bé, ara bé.
7: Ara bé, ara bé. L'acadèmia es vol fer creure que hi va haver un simple error. Uh-huh. Un ball de cadàvers al segle XIV, que quan traslladaven la tomba, no?, barrejant els ossos, amb la pobra comtessa Mafalda.
1: Ah, sí, sí.
7: Tens aquesta pausa, que maca?
1: Sí, m'agrada.
7: Però fes-te una pregunta, Ricard, fes-te una pregunta. Fes-te-la.
1: Faig.
7: I si aquell sepulcre és només un esquer?
1: No ho sé.
7: Un contenidor buit dissenyat per ocultar una veritat que no és d'aquest món?
1: Molt bé, ja hem posat la directa, perquè veig cap on anem avui, cap a Reticulín o cap a l'Atlàntida.
7: Riu. Però mira...
1: Digui més. Molt bé.
7: Mira els documents. L'any 1057.
1: Sí.
7: Ermessenda pena els seus drets. Quan demana?
1: No ho sé.
7: Exactament 1.000 unces d'or. Per què 1.000?
1: Tampoc ho sé.
7: Creus en les casualitats, Ricard?
1: No massa, però bueno, no ho sé. És una xifra rodona, és com quan vens alguna cosa a Wallapop i demanes 50 euros en lloc de 48 amb 53.
7: Com es nota que no ets investigador de
1: misteris? No.
7: Tu ves Wallapop, jo veig geometria sagrada.
1: Ja hi som.
7: 1.000 unces d'or és l'equivalent a 31 quilos. Si inverteixes el 31 que et dona...
1: Bueno, jo diria
7: un 13.
1: Que... Bueno, si em pregunta, deixi-m'ho contestar.
7: Ja li dic jo, que és molt lent.
1: Res,
7: el número de la transformació alquímica i dels samplers.
1: Vaja.
7: Però és que això no és res, creu-me. La prova definitiva no és l'or. Està en el seu testament. Firmat estant suposadament malalta a Besora. Fixa't bé en les anomalies que li deixen els monjos de Sant Gil de Gimes.
1: Va, uns escacs de cristall amb les seves taules. Un joc de taula amb acabats de luxe.
7: Un joc de taula. No, Ricard, no. És molt més que això. Com talles peces de cristall al segle XI amb una precisió mil·limètrica per fer un cavall o una torre?
1: Bueno, ho sé.
7: Simplement no pots. No pots. La prova irrefutable de l'ús de la tecnologia de freqüències. Un tauler de segres de 64 caselles. Saps què més té 64 combinacions, Ricard?
1: Pues no sé si contestar-li o...
7: Aquesta sí que la puc contestar.
1: No sé, és que la veritat no sé. El menú del bufet xinès de sota a casa.
7: Exacte. Però també el conegut com el llibre de les mutacions. Els codons del nostre ADN humà. Com t'has quedat callat?
1: No, és que
7: no t'ho vaig creure.
1: No acabo de
7: lligar. Per tant, allò no eren uns simples escacs, Ricard, no. Era una unitat de memòria de quarts. Ah. Ermessenda estava enviant a Occitània ni més ni menys que el mapa genètic sencer de la dinastia merovingia camuflat en un joc de sobretaula.
1: Això sembla ja el Codi da Vinci, però comprat a la Bacus, eh?
7: Més voldria el Codi da Vinci.
1: A veure si ara els pobres monjos de Nims, intentant fer un enroc, estaven a punt d'engegar un accelerador de partícules sense voler.
7: No te'n riguis, Ricard. Perquè vas ben encaminat, més del que et penses. Perquè tota màquina necessita una font d'energia. I aquí entra la segona anomalia. El regal del papa de Roma. Qui n'hi envia?
1: No ho sé.
7: Copes de fusta folrada, sí que ho saps, ostres.
1: Ah, sí que ho sabia.
7: Ho han dit abans.
1: Ah, val.
7: Pensa-hi fredament.
1: Copes de fusta folrada d'or.
7: Molt bé, pensa-hi fredament.
1: Penso.
7: Si ets rica del cacà, per què envies fusta folrada i no or massís?
1: Home, a veure... Que tingués calés no vol dir que no mires la pela, que som catalans, hòstia. Una mica de postureig medieval per quedar bé amb el papa, potser.
7: Intenta semblar una mica intel·ligent.
1: Ho intento, ja,
7: sisplau.
1: Ho intento.
7: Com ha de ser postureig? La fusta és un aïllant i l'or un conductor. És, per tant, el mateix principi que l'arca de l'Aliança.
1: Bueno, un altre
7: concepte. Estava enviant al Vaticà un condensador elèctric, una bateria de ions dissenyada amb els coneixements de l'antiga Sumèria.
1: Serrala, per favor, freno una mica. M'estàs dient que l'Ermessenda de Carcassona era el Nikola Tesla del segle XI?
7: És que no ho dic jo. Només cal veure les evidències. Ermessenda no va morir el 1058, va agafar la bateria papal, la placa base de cristall i l'or piramidal i va obrir un vòrtex de l'espai temporal al castell de Besora. La prova definitiva és el seu propi codicil. Llegeixo. Déu sap que us he estimat més que qualsevol altra de la meva gent. De la meva gent, bueno, meva.
1: Ja, ja, i què?
7: Meva.
1: Pues estava acomiadant de la família, dels seus súbdits.
7: S'estava acomiadant, Ricard, de la raça humana. La meva gent era el Saldanunakis. Vale? S'estava enlairant cap a la constel·lació d'Orió. El cadàver que teniu a Girona és només un tros de tretzo per tapar el forat argumental. Jo he vist la veritat, Ricard. L'he vista de debò, amb els meus ulls i també amb altres coses.
1: Ostres!
7: Amb el tercer ull també.
1: Deixem-ho aquí. No, calia, no
7: tot
1: calia.
7: Tot està col·locat en la proporció, en la proporció àrea.
1: L'únic que tens en proporció àurea avui és el nivell de deliri. Ets un perill, per la historiografia, però una absoluta meravella per l'entreteniment. Armazenda abduïda pels Anunnaki. Jo crec que ho hauríem d'anar deixant aquí.
7: Busqueu al cel, i no a les tombes.
1: Doncs ja pots demanar als Anunnaki que et baixin la jaqueta d'entretemps, Xavier, que som a finals de setembre, i a l'espai exterior, a la nit, ja refresca. Moltes gràcies, fins la propera. Suposo que nosaltres continuem.
0: Sí, ara tenim al telèfon Teresa Vinyoles, exprofessora d'Història Medieval a la Universitat de Barcelona. Va ser directora científica del Diccionari Biogràfic de Dones i ha escrit, entre altres publicacions, el llibre Història de les Dones a la Catalunya Medieval. Benvinguda, professora Vinyoles.
8: Bona tarda, bona tarda.
1: Hola. Professora, abans d'entrar en directe, comentàvem que potser és un mite que Armazenda de Carcassona va ser de les dones més poderoses de Catalunya, de la història, però vostè considera que no és pas un mite, és així?
8: No, no és un mite, és una realitat històrica perquè la tenim perfectament documentada, o sigui, un mite seria una cosa que es basés en, que no es basés en fonts històriques, que es basés en llegendes, d'una altra manera, però jo, a mi em sembla que la tenim tan documentada, tenim tants documents que ens parlen d'ella, que no podem dir que és un mite, és que és una realitat històrica.
0: Teresa, es casa amb Ramon Borrell i de seguida...
1: L'Armazenda, no la Teresa, eh?
0: Sí, no, l'Armazenda, home, l'Armazenda. Es casa amb Ramon Borrell i de seguida veiem que té un paper molt actiu, sí, president judicis i fins i tot participant en campanyes militars. Anava tant com el conte a la pràctica o era més un paper subordinat?
8: Mira, evidentment el que presidia el comtat era el conte, però el poder comtal dels comtats catalans tenia una cort comtal. I la primera persona d'aquesta cort comtal era la dona del comte. O sigui, tenim no només Armazenda, sinó que el paper de l'esposa del comte té un paper molt rellevant en els comtats, en general. Clar, llavors, si et trobes amb una persona d'una gran personalitat i que a més va viure tants anys, clar, perquè Armazenda no és un mite, però és que va governar 64 anys.
1: Déu-n'hi-do. Sí,
8: no, ben bé governar, o sigui, entre alts i baixos, però va estar 64 anys al poder.
0: Ja voldria més d'una avui dia,
8: clar, perquè és una dona que va viure més de 83 anys.
1: Sí, sí, sí. I una pregunta, ella com els esponsalicis, em sembla que es diu així la paraula, rep el comtat d'Osona a l'hora de casar-se amb el comte de Barcelona.
8: No, Girona.
1: Girona, perdona, sí, doncs Girona.
8: Girona.
1: Això ho va fer valdre a l'hora, doncs, de demanar, de tenir un dret a vot.
8: No, és que, de fet, ella, quan té problemes amb el fill o amb el net, es retira a Girona, o fa veure que es retira a Girona, perquè moltes vegades realment no es retira. Però sí que es recolza en que ella té Girona com a esponsalici. Però és que Girona era l'esponsalici que normalment donaven els comtes de Barcelona, que eren comtes també de Girona, a la dona quan es casaven. O sigui, llavors normalment Girona formava part del que es donava a la dona del comte. Vull dir, és una mica aquesta la idea. És a dir, ben bé tenim això, però per altra banda, el dret és que, per entendre's el paper de les dones, no només d'Armazenda, sinó el gran paper que tenen les dones a la Catalunya com tal, als segles X, als segles XI, sí, hauríem de llegir el dret. Si les dones tenen drets.
1: Sí.
8: No només l'Armazenda. Les dones tenen drets.
1: Les dones, diguem-ne, sí, una persona que no vol cap
8: a l'escola... El dret escrit, sí, el dret. El dret fonamentat amb les lleis visigodes. Donaven un paper molt rellevant a les dones. I d'aquí que, diguem-ne, que Ermessenda no és un, diguem-ne, un bolet així, diferent de tot el que passa. Ella va viure tants anys i va tenir una gran personalitat, però les dones del seu temps, totes les dones del seu temps, tenien més rellevància i més, estaven més recolzades per la llei que les dones d'èpoques posteriors.
1: Déu-n'hi-do, doncs déu-n'hi-do. Teresa, a la mort de Ramon Borrell, que va ser l'any 1017,
8: 1017
1: com, a, sí. Com el seu fill, en Berenguer Ramon, era menor d'edat, governa Ermessenda en solitari en qualitat de regent, però quan aquest comprès la majoria d'edat, Ermessenda, doncs també cogoverna amb el seu fill. Per què es nega a retirar-se?
8: Perquè està mal emprada la paraula regent. Ella no és regent. Uh-huh. Ella té tots els drets de governar. Perquè en el testament, Ramon Borrell, l'he vist com usufructuària. Ai, sí. La deixa com usufructuària dels seus béns, dels seus títols i dels seus honors. Per tant, dels comtats i dels bisbats.
1: Això vol dir que fins que ella no morís, ella doncs, podia fer ús d'aquest fruit.
8: Exactament. Ella podia ser usufructuària segons el testament del seu marit, però a més, el dret li reconeixia, la llei reconeix a la vídua que no es torna a casar, que és usufructuària vitalícia dels béns del marit.
0: Aleshores, o sigui, aquí el que passa és que hi ha un conflicte d'interessos amb el fill que també es considera que té dret a governar.
8: Clar, perquè ella el que ha de fer és preservar el llinatge i retornar el poder en el llinatge, o sigui, en els fills. Però el pot retenir mentre continua sent vídua.
0: Clar, ja he vist,
8: pot retenir aquest poder legalment. O sigui que, de fet, no actua com a regent, sinó com a comtessa en plens drets.
1: Per tant, és un cogovern amb el seu fill. També.
8: És un cogovern amb el seu fill. És un cogovern amb el seu fill. Primer de tot, actua sola perquè el fill és menor, i després, teòricament, ha de cogovernar amb el fill. I després passarà el mateix amb el net.
1: Ah, exacte.
8: Perquè ella encara és vídua, per tant, usufructuària vitalícia.
0: Ah, sí, sí. Teresa, durant la seva governança, Ermessenda va col·locar el seu germà, el Pere Roger, com a bisbe de Girona i també l'abat Oliva, fundador del monestir de Montserrat, al bisbat de Vic. La seva relació amb l'Església era una mica interessada, potser?
8: L'Església medieval era molt, molt important. És a dir, va ser molt important en tots els afers descomptats. O sigui que els bisbes formaven part una mica de tot l'entramat polític, perquè al fi i al cap els bisbes sempre eren membres de famílies comtals, de famílies poderoses, Vull dir, els comtes tenien dret sobre els comtats i sobre els bisbats, o sigui, podien nomenar bisbes. El comte tenia dret, o sigui, no hi havia una separació entre el poder civil i poder eclesiàstic. Anava bastant junt. De fet, amb el seu germà, que va tenir una molt bona relació, el va posar com bisbe de Girona, però tenia dret a fer-ho, o sigui, perquè els comtes podien elegir bisbes. I després, amb l'abat Oliva, que era una mica més gran que ella, va tenir una relació política molt interessant perquè tenien els mateixos interessos polítics. Estaven en la mateixa línia política. I llavors mentre va viure l'abat Oliva, ella es va recolzar l'abat Oliva i l'abat Oliva amb ella. O sigui, per què? Perquè els dos tenien un enemic comú, que era la noblesa revoltada. Perquè a la seva època la noblesa es revolta contra el comte, o sigui, contra el poder comtal, i vol esgarrapar, diguem-ne, poder del poder comtal, volen feudalitzar el país, diguem-ho així. I feudalitzar vol dir esmicolar el poder, vol dir esmicolar-lo i quedar-se una part d'aquest poder i prendre poder als comtes. Amb aquest enfrontament amb la noblesa militar, diguem-ne, amb els nobles militars, i estaven d'acord tant l'Ermessenda com l'abat Oliva. Pensa que els dos van lluitar contra la violència i a favor de la pacificació i a favor del dret escrit, del dret estructurat de la llei. I els dos, és el moment de la pau i treva, per exemple, del que celebrem el mil·lenari d'aquest any, no? I clar, vull dir, tot, estan treballant pels mateixos interessos.
9: Clar, clar. I escolti, després de la mort del seu fill, que això és el 1035, torna a governar en solitari fins a la majoria d'edat i casament del seu net, en Ramon Berenguer I, que es casa amb l'Elisabet de Nimes el 1039, però la relació... La relació acaba com el Rosari a l'Aurora. Dic que entre...
8: l'àvia perquè... i net. Sí, sí, ja és molt interessant la documentació d'aquesta època, perquè veus que en els primers moments els juraments de fidelitat dels nobles són a favor de Ramon Berenguer i Elisabet i també de l'àvia. O sigui, apareix ella, o sigui... Juna fidelitat en els tres.
1: És omnipresent, l'Hermesenda.
0: Això és com allò de l'Entredos.
8: I és present, o sigui, en tots els primers documents de fidelitat d'aquests nobles, en el comte, en el net, i a la seva dona Elisabet, hi figura ella. En els primers, arriba un moment en què en aquests mateixos documents de fidelitat veiem que alguns nobles juren fidelitat a Ramon Berenguer i a Elisabet, en contra de... A més, es diu explícitament en el document, i en contra d'Hermesenda. Bàsicament, sobretot, queda com a exemple el jurament de fidelitat de Mir Geribert, del senyor d'Olèrdola, que diu exactament
9: el príncep d'Olèrdola, no? Es va autoproclamar? Potser?
8: Sí. És el cap, diguem-ne, de la facció dels favorables a la feudalització del país, dels nobles revoltats.
9: Sí.
8: I diu exactament això, que serà fidel amb ells en contra d'Hermesenda.
0: Molt bé. Teresa, és cert que fins i tot Hermesenda va encunyar una moneda pròpia, no?
8: Bé, els contes, o sigui, les primeres monedes pròpies de la península es van encunyar a Barcelona en temps de les minories del seu fill i del seu net. O sigui, quan ella regia el territori. I es van dir mancusos d'or de Barcelona, eren monedes d'or, que s'assemblaven al dinar àrab, tenien l'estructura del dinar àrab, a imitació del dinar àrab, de fet. I els mancusos de Barcelona, que em van dir mancusos de Barcelona, era la primera moneda d'or encunyada a la península en època de les minories, se'n van encunyar, en època de les minories del seu fill i de la minoria del seu net, també.
9: I ens l'hem d'imaginar amb la seva cara, la moneda, o era ben diferent?
8: No, segurament. Els mancusos, no sé com eren els mancusos realment, però no hi hauria la seva cara, segur que no. Hi hauria una creu, o hi hauria un anagrama, el que fos, però no hi hauria la seva cara,
9: Tornem una mica al seu net, perquè hi ha una cosa ben curiosa amb ell, perquè com va anar la qüestió amb el modis de la marca i la excomulgació?
8: Bé, la seva primera dona, Elisabet de Nimes, va morir, i llavors el comte es va tornar a casar amb una blanca, amb una dona que es diu Blanca, es creu que potser era Blanca d'Empúries, però això no ho assegurem, perquè de fet s'hi va casar i només tenim un document en què figuri la Blanca com a condesa, perquè això, aquest casament va donar molt poc, aquest matrimoni. Llavors el comte, tenim una font ara preciosa que ho explica, com el comte se'n va de peregrinació i fa estada

0: Narbona per veure-la amb ella, i organitzant una fuga. Organitzant una fuga. Llavors, ell se'n va cap a Barcelona i l'Almodis es fuga. Ajudada per jueus i per moros, o sigui, va ser tota una cosa bastant complicada, es va fugar i se'n va anar a Barcelona. L'Almodis ja estava embarassada. Dels bessons.
1: I això, Armagenda, no s'ho pren massa bé.
0: Bueno, llavors, en principi, aquí els comtats es rep bé la cosa, no hi ha ningú que hi pugni. Però Blanca, no va ser Armagenda, va ser la dona, Blanca. Blanca se'n va anar a Roma a demanar al papa que això no podia ser, que això era un adulteri,
1: que no anava
0: de cap manera, i que les comuniqués. I Armagenda va recolzar la nora, va recolzar Blanca. Armagenda recolza Blanca, però l'acabà en el papa de demanar les comuniqués.
1: Pensava que havia sigut, que havia estat l'Armagenda que havia intercedit.
0: Va ser Blanca.
1: Blanca.
0: Blanca va anar a veure el papa, va demanar la comunió dels dos, els va excomunicar a tots dos i Armagenda hi va estar d'acord amb aquesta excomunió. Per tant, amb el net excomunicat, de fet, li era una mica difícil governar, perquè el net, perquè una persona excomunicada, si la gent no l'obeïa, o sigui, si els súbdits no l'obedien, com que estava excomunicat per l'Església, podia dir, és que és una persona excomunicada i nosaltres no l'hem d'obeir per res. O sigui, perdia autoritat. Un cop excomunicat, perdia autoritat.
2: Però no havia d'exiliar.
0: Podia perdre autoritat.
2: No, però no s'exiliava ni res, els comunicats?
0: Podia perdre autoritat. I ella va tornar a adquirir una certa presència política en aquells moments.
1: Finalment, Armagenda es retira a Sant Quirze de Besora, si no tenim mal entès, i li acaba deixant tot el seu net, el seu testament.
0: No li deixa tot el seu net, no li deixa res del seu net.
1: Ah, bueno, havia coses de l'Església, m'imagino.
0: No, ella renuncia. Renuncia al comtat.
1: Sí.
0: Jura fidelitat al seu net i a l'Almodis. I diu, renuncia a tots els drets polítics, és a dir, els comtats, a canvi d'una quantitat important de diners.
1: Important.
0: Els comtats. Perquè, clar, ella encara n'era la senyora.
1: I aquesta quantitat important de diners, ho sabem quan era?
0: Si ho tinc per algun lloc, però no ho sé, mil, a veure si ho sé, però tot ho puc mirar. Perquè tinc aquí una cosa.
1: No passa res,
0: A veure.
2: Sembla que eren 1000 unces d'or.
0: Sí, pot ser 1000 unces d'or.
1: Això devia ser molta pasta, sí.
0: 1000 unces d'or.
1: 1000 unces, déu-n'hi-do.
0: 1000 unces d'or, que era una quantitat. I a favor, o sigui, dona tots els drets dels comtats en el seu net i la dona del seu net, l'Almodis, abans de morir ja, Això ja va ser l'any 51 o coses així. Ella encara viurà 4 o 5 anys més.
1: Amb aquestes 1000 unces d'or devia viure prou bé.
2: Sí, però mira, Teresa, abans d'acomiadar-la, vostè sap que en aquest programa tenim l'objectiu d'esbrinar quines són les estructures d'estat catalanes. I per tant, avui, parlant d'Armagenda de Carcassona, vostè creu que Armagenda és una estructura d'estat?
0: Almenys ho intenta, Ell intenta, sí, almenys jo penso que ho intenta. Intenta.
1: I pel nostre temps, és a dir, crec que hauríem de considerar-la tota una, diguem-ne, mare de la pàtria, una icona de la catalanitat?
0: Sí. Jo penso que sí, que bueno, tot i que és occitana, ella és una dona que va lluitar pels comtats. I, a més, va establir, penso que és molt important i no s'ha dit d'ella, relacions internacionals. Ella va establir relacions internacionals. Tenia molt bones relacions amb Còrdoba, que fins i tot li envien regals, a l'emir li envia regals. O sigui, té una bona relació amb Còrdoba, té una bona relació amb el papat, té una relació molt estreta amb el papat, perquè va... O sigui que el fet de que els comtats catalans, o sigui, el comtat de Barcelona en aquest cas,

0: tinguis relacions internacionals té que veure amb el que em demaneu vosaltres, que són el, que realment hi ha estructures de poder. El dret, el basar-se en un dret escrit quan s'estaven a tot arreu fomentant les lleis arbitràries dels judicis de Déu i de... I, doncs ella es manté sempre tossuda que s'ha de seguir el dret escrit. Tot això és una estructura. I per molt que ha tingut problemes amb el net i amb el fill, ella preserva els contacts per ells, o sigui, els hi traspassa a la llarga amb ells. I, i a més va tenir una tasca molt important de repoblació del territori.
1: Molt bé, doncs...
0: I d'organització del territori, això penso que és important.
1: Molt bé, doncs apuntat queda, Teresa. Moltes gràcies per haver-nos il·lustrat sobre la figura tan important de Catalunya i fins la propera. Moltes gràcies.
0: Molt bé, gràcies a vosaltres. Adéu, adéu.
2: Tira, estic fartíssima d'aquests catàlegs de solters. Mira el Comte d'Empúries. A la pintura de Trem sortia superben plantat i formós, amb una espasa lluent, i a ell, quan vam quedar les justes per veure'ns, resulta que feia 1,40 m i li faltaven 300 per l'escorbut.
3: Tia, és que et fies massa d'escopistes de Santes Creus. Aquesta gent suborna els pintors de la cor perquè els posin una capa ben gruixuda de pador sobre la galta per tapar-lo la cicatriu de la verola. I clar, tu caus de quatre potes. Descarta'l. Escuders, gireu el pergamí cap al costat oest.
4: Cansat de casaments concertats amb cosins de segon grau? Busques aquella persona especial que controli el monopoli de la sal al seu comtat? Arriba el Còdex de les Aliances, el primer manuscrit il·luminat per trobar la parella geopolítica dels seus somnis. Cada matí, un ruc carregat et portarà a la cambra un volum de 80 quilos amb els rostres pintats dels solters més cobejats del regne. És molt senzill. Ordena als teus serfs que arrosseguin la pàgina cap a l'est, m'agrada el teu escut d'armes si vull anexionar-me amb els teus camps de blat, o bé ordena que te l'arrosseguin cap a l'oest, que se't mengi la pesta bubònica.
5: Ui, mira, tia, aquest té un castell amb doble muralla, 30 cavallers i li agrada la cacera del senglar.
3: Tia, envia-li l'ofrena del llop, així sabrà que estàs disposada a entregar-li 2.000 captius sarraïns en el primer encontre.
4: S'ha signat el tractat. La diplomàcia no havia estat mai tan romàntica. I si pagues el delme superior del monestir, desbloquejaràs els privilegis de l'alta noblesa. Descobreix qui té la lepra abans d'entregar el dot. Filtra els candidats segons el nombre de possessions i activa el secret de confessió perquè els espies del bisbe no sàpiguen a qui visites a la nit. No esperis que els seus pares et venguin per un grapat de terres. Tria tu mateix qui t'arruïnarà la vida. Entrega la pota d'un colom missatger untada amb el lacre al teu sacerdot més proper i rep el teu Còdex avui mateix. El Còdex de les Aliances. Casar-se per amor és de camperons.
1: Bé, seguim aquí a Estructures d'Estat i sembla que parlar de regnats i comteses ha despertat certes sensibilitats una setmana més i ens diuen que tenim una altra trucada en espera. Hola, bona tarda.
6: Però què m'estàs contant? Què m'estàs contant?
1: Perdoni, però amb qui parlo?
6: Con la doctora Jiménez de la Vega, presidente de la Asociación de Reinas con Raza. Os estoy escuchando desde el coche y estoy mostregando el volante de la rabia. Es que me va a dar un parraque, oye. ¿Quién es esta ñoñería de historia que me estoy estudiando?
1: Miri, em deixa perplexo, doctora. ¿Qué li pasa amb l'armazén, a veure?
6: Que me duermo, joder, me duermo. ¿On es la sang? ¿On es la violència? Una dona que governa 60 anys i quan s'emprenya amb la família, què fa? Te va al jutjado, al jutjado? Però esto no es una reina, esto es la de recursos humanos negociando un ERO. Solo li faltava pagar-li al nieto el ticket restaurante.
1: Bueno, escolti, però va defensar els seus drets fins al final, no?
6: Calla, calla, calla. No me defendes lo indefendible, Si vols passar la història, has de trinxar gente, hombre. Fixa't en la reina Arraca de León. En casa, con Alfonso el Batallero, es fan un fastid que no s'aguantan, desde el minuto uno. Vale. ¿Y qué hace? Pues li demana el divorci, ni de coña. Es planta con la cota de malla, agafa un mandoble, de 2 metros y se va a la guerra contra su marido, ¿sabes? Y zas, tú. Eso sí que es una separación de bienes. Le separas la cabeza del tronco y todos los bienes para ti, no. Oye.
1: Això, de fet, sí que és acabar malament un matrimoni de debò, i no allò de la Shakira i el Piqué,
6: Es que me enciendo. Y si sortimos de España la grande, que es que has de traca, Irene de Atenas, por ejemplo. Emperatriz bizantina, que igual no lo sabe usted. El niñato de su hijo se hace mayor y le dice, mamá, quiero el trono, quiero el trono. ¿Y qué hace la buena de la Irene? Pues le trae el switch, se los arranca.
1: Claro que sí.
6: y al, Sí, i en la mateixa habitació l'havia parit, eh? Patit, home, del bueno, mort el perret. Mort de la ràbia, eh?
1: A veure, doctora, per obrir els ulls al teu fill potser és una mica massa, no? Però, bueno, aquí som més gent de pactisme, no? Armazenda, per exemple, cobra el finiquito i marxa a Roma, tu, això és seny, no?
6: Sí, el seny me tiene frita. Això és uns clubes. ¿Dónde está la ambición, eh? ¿Dónde? China, segle XVII, l'emperador Busetia, la senyora volia el poder absolut. Uh-huh. I li feia no estar la emperatriz anterior. Què va fer? La va tancar dintre d'una tina plena de vins i fins que es va ficar. Hòstia. Esto es un Rioja. Bien aprovechado, coño. Això és passió, eh? I no contenta amb això, com que tenia molt d'ego. Es va inventar lletres noves per l'alfabet xinès. Només per escriure el seu puto nom. Es inventó lletres, tu.
1: Caram, no? Déu-n'hi-do... El caràcter, no sé si ho pilla, el caràcter xinès.
6: Estoy muy gracioso, sí. Mira, me hago de la risa. Claro, la xinita inventant alfabetos sencers, i vosaltres us trec el tema dels nombres que me viene un ictus, eh? Qué desastre, Ramon Borrell, Berenguer Ramon Berenguer, què passa? Estava jugant a l'escabela només tres putes lletres? Compreu la vocal, hombre, comprat una vocal, por el amor de Dios.
1: Bueno, sí, això ja ho hem comentat abans. Aquí, a veure, li hem de donar la raó, però Armazenda va encunyar moneda pròpia, home, poca broma.
6: Sí, para pagar al notario, para pagar la minuta del notario de los cojones. Bueno, os dejo que estigui escrivint sobre Isabel la Catòlica, sí, i estic a la part on fa... Sí, que la bronca fuera a tu toma puntadas de pieces. Esto sí que era una desocupa en condiciones. Y no los cuatro fachas estos muertos de hambre ahora. A la puta calle, Dios.
1: Pero escolti, una cosa, ¿no estaba usted conduint? ¿Com pot ser que estigui escrivint, senyora? Bueno. Bé, crec que és la primera vegada que acabo de patir per la meva integritat física a través de telèfon. En fi, bueno, ja ho he sentit. La crítica història implacable i completament desquiciada. Ens quedem amb Armazenda. Potser no et treia els ulls, però clavava una derrama legal que segur que et deixava sec, eh? I després d'aquest viatge per la història, ha arribat l'hora de la veritat. Arriba l'hora del judici.
7: Avui fem seure al banc dels acusats per jutjar d'una vegada per totes si l'Armazenda mereix o no el títol d'estructura d'estat.
1: Ens acompanyen dues ànimes de la Catalanó, a la meva esquerra defensant la comtessa, la veu del carrer i del mercat del peix, la Keti Poso.
8: Hola, guapos!
1: Hola, Keti.
8: Avui vinc amb la llança afilada i l'escut de ferro, eh? Timer me senda fins l'amor. Suposo. Escolta, Keti Poso.
1: Caram. A la meva dreta, l'acusació, l'home incrèdul, l'advocat del diable i conspiranoic de Guardian, Josep Maria Noucentista. Josep Maria...
9: La veritat està allà fora, Víctor, i et fotràs mort un dia.
7: Molt, molt probablement, senyor Noucentista. Comencem per vostè. Què el fa estar en contra, una setmana més, de la icona que presentem al programa, en concret l'Armazenda de Carcassona?
9: A veure, en contra... amb matisos, eh? El que està clar és que heu de portar més Xavier Serralades i menys historiadores.
7: Home, Josep Maria, validar un senyor en busca d'extraterrestres a Girona només per carregar contra el gremi acadèmic femení és curiós, però escolti, vostè mateix, per què està en contra, Armazenda?
9: A veure, una senyora, per naturalesa, té una constitució fàcil, i el seu caparró està fet per tirar les cortines del castell, no?, i fer punt de creu, la pobra. Però a veure, una damisela intentant portar el regne, pues, fa patir, que és un esforç que no li pertoca.
7: Escolti, faci el favor, que aquest... Què és aquest paternalisme tan tufós? Estem parlant d'una cap d'estat. Tingui una mica de respecte per la història i sobretot per les dones.
9: És que no m'ha deixat acabar, home. És que s'ho ofeneu de seguida. Deia que m'he de treure el barret perquè és com a déspota és implacable de superba. Era superba, saps? Allò sí que era horda de veritat i no el socialdemocratisme aquest bonisme d'ara que se porteu.
8: Jo perdona, però estic tenint un cor circuit,
1: Mare meva, a veure què passa, Keti. O sigui, a veure, un moment, senyor Noucentista, la propera sortida de to, a veure si li haurem de tallar el micro,
7: sí,
1: eh?
7: Sí, sí.
1: A veure, Keti, què deies tu? Perquè com a defensora oficial de les causes populars, què en penses?
8: Jo, caviar, estic una mica flipada, eh? Pitjor que quan vaig anar a la manifestació anticapitalista, però amb l'iPhone a la mà. A mí, por una banda, l'Armazenda m'enamora, es una icona, en la primera bosca es carrega el sostre de vidre a cops d'espasa, planta cara a la iglesia, i què posa a la seva posa cara? Jo pensava que posava la seva cara a les monedes, no. però la primera, la Teresa.
1: però, perquè veig que hi ha un però aquí al final.
8: Però, clar, és que tu penses fredament. I era una Cayetana del segle XI, una aristocràcia de l'Upervasora especulant amb terres, la Nabotín del romànic. Ostres, jo vull reivindicar el feminisme, però clar, jo me n'adono que aquesta senyora vivia d'escallar el poble per construir iglesias caríssimes. És que sap que vol, vita.
9: Home, però perdoni, és que aquest escanyament que diu vostè, l'escanyament, que vostè critica és poesia financera, fixi't bé, les lleis de Pau i Treva. L'esquerra penseu que és un conveni de Pau feixista per a mi fulner d'aquests al cap de setmana, i és fals.
7: I què eren, doncs, senyor noucentista?
9: Pues la Pau de Déu era una excusa per obligar la pagesia a treballar sense descans de dilluns a diumenge, i va despertar i disparar el PIB feudal a base de terror religiós, una autèntica liberal de l'escola de Chicago. Si haguen cut home tindria un retrat del círculo ecuestre.
8: És que té part de raó aquest senyor, ens va robar el conveni col·lectiu medieval, i la sororitat on és, li fa bullying a la pobra Almodis de la Marca. La jove arriba de fora, vol modernitzar el comtat, i l'Hermesenda li fa la vida impossible com una sogra rancheta i la velumera turca.
9: Perdoni, però fer fora l'estrangera coacciona el papa de Roma. Pero es, sí, perdona, es que ya no sé, estoy molt...
8: Pero se ha parlado,
9: es que me excito.
8: Sí, bueno, pues no vale. Sé si titán,
9: mira, fe fora la nora estrangera coacciona per papa de Roma es fe alta política, ¿vale? Va a utilizar tentacles del Deep State del Vaticà per purgar l'oposició dins de casa seva. Això són veritables cavalleres de l'estat, senyora. Home, es que per ser una belleta, ha de tenir mala baba d'una autèntica patriarca. S'ha de dir.
1: Aviam, noucentista, veig que tots dos acabeu estan d'acord per motius completament oposats i malaltissos. Keti, últim torn de paraula, i què fem amb ella?
8: No ho sé, Víctor, no sé si posar-li una espelma per haver safat l'ego de tres generacions de machirulos amb espasa, o si anar a la catedral de Girona a fer-li un escratxe per burguesa explotadora. I per mi, ho dic per mi, és un referent absolut de l'abús de poder empoderat, així que... ho deixo un empat tècnic.
1: Molt bé, aquest.
7: Josep Maria és el seu al·legat final.
9: Mira, li perdono les debilitats i les histèries de pròpies de la condició biològica que té, perquè va ser governanda amb l'elitisme repressor i la dictadura fiscal d'un mascle alfa, o sigui, això s'ha de dir, i va ser una nena prodigi de l'autoritarisme, o sigui que bona tarda.
7: Bona tarda. I vagi preparant les disculpes públiques per la setmana que ve, que li faran falta. I amb aquest doble crisi d'identitat a la taula, que no sé si resoldrem avui o requerirà d'ajuda psiquiàtrica, obrim les votacions perquè la nostra audiència decideixi sí. Si l'Hermesenda mereix o no el títol d'estructura d'estat. I fins aquí el programa d'avui. Gràcies per escoltar-nos.
1: La setmana vinent hi tornem i ho farem, atenció, amb una institució esportiva clau en el rugby santboià, català i mundial. Oh, la Unió Esportiva Santboiana.
7: Ole, ferro Santboi aquí, eh?
1: Ferro.
7: Abans recordeu que ara és cosa vostra i voteu si l'Hermesenda és o no és una estructura d'estat. Entreu a la nostra pàgina web, estructuresdestat.cat, i allà hi trobareu tot el que necessiteu.
1: També hi podeu accedir a través dels nostres comptes de X o Instagram, @estructures_cat, i allà a la bio hi trobareu un enllaç on us hi portarà directament. I si voleu recuperar algun fragment del programa o tornar-lo a escoltar sencer, ho teniu molt fàcil.
7: Teniu tots els episodis disponibles a la web de Ràdio Sant Boi, a radiosantboi.cat, i també ens podeu trobar a les vostres plataformes de podcasts habituals.
1: Sí, ens busqueu allà i els podcasts a les plataformes de podcast habituals i feu clic i gaudiu.
7: El comandament sonor ha estat en Daniel Teruel i nosaltres som els Estructures d'Estat. Adeu-siau, gràcies per veure'ns o escoltar-nos. Subscriviu-vos per evitar que la catalanó caigui en l'ostracisme, i visca la terra,
1: visca Catalunya
7: i visca Hermesenda de Carcassona.

0: Partitura de tarda. Un programa de música clàssica a l'abast de tothom. Dirigit i presentat per Jeroni Tarrés. Cada dimarts de 4 a 6 de la tarda i els dissabtes de 2 a 4. A Ràdio Sant Boi, la música clàssica a partitura de tarda.
1: Escolta el batec del teu poble als serveis informatius de Ràdio Sant Boi. De dilluns a divendres a la 1 del migdia i a les 8 del vespre t'expliquem el que passa a la teva ciutat. Serveis informatius de Ràdio Sant Boi.

0: m'agrada.
1: El cinema que coneixes i el que no podries imaginar.
2: Bé, molt bona tarda. La veritat és que jo també conec molt, molt clarament la persona que fa l'entrada d'aquest programa.
3: Les dues persones,
2: sí. Però una sobretot.
3: Un sobretot.
2: L'altre ja és una mica més relatiu.
3: Ja, però sí, bueno, perquè va estar un company que va estar durant moltes temporades al programa. Parlem del Francesc Aguilar. I és un professor, és molt entès també del cinema,
2: li
3: agrada molt, i ella pues, era la seva parella, no sé si continua sent la mateixa parella, i és actriu, la Eva.
2: Tenim entès que sí. Bé, jo me'n recordo el dia que vam gravar aquesta, d'allò, que ens va sortir de cop i volta, això.
3: Sí, bueno,
2: el que coneixem i el que no podíem ni imaginar.
3: Bueno, però això se remunta encara més.
2: Sí, això.
3: I precisament la primera veu que lo va gravar era una exalumna meva.
2: Sí, sí.
3: Va donar la casualitat i tu, bueno, un dia parlant amb ella, però si és la meva veu, dic, ostres, quina casualitat, no? I després van fer una altra intro amb el francès, amb l'altre francès, i aquesta, doncs, aquests últims 15 anys hem tingut tres intros.
2: I aquesta ja se'ns ha quedat,
3: però,
2: aquí.
3: Sí, no, aquesta és la més bonica.
2: Jo penso que és molt suggerent, sí.
3: La música també penseu que és de la banda sonora de Blue Moon, de Desayuno con Diamantes.
2: Ah, això.
3: Que no sortia. Sí. I és a base de... És com un mambo.
2: Tu ja en tens mal amb això, jo no gaire, la veritat. Molt bé, Matías, bona tarda.
4: Bona tarda a tothom. Aquí una altra vegada a xerada.
2: I
4: sense
2: espera.
4: El Joan. El saludo des d'aquí.
3: Molt bé, Joan, sí, que avui no ens acompanya.
2: No, avui s'ha espantat una mica davant de la pluja.
3: Hem de dir que el programa es repeteix el diumenge.
2: Sí?
3: Sí.
2: Ah, no ho sabia, això.
3: Pues, clar, és que no us l'he dit.
2: Què dius, ara?
3: Sí, des de fa tres setmanes... Bueno, aquesta temporada va començar a repetir-se el diumenge a les 4 de la tarda.
2: Oh, carai.
4: I això per què? No, ja no hi ha programa.
2: No, sí, però...
3: No, és que havia música. Yeah. Era solo música. Llavors el criteri que s'ha fet és, pues, ja que tenim programes, pues, alguna persona durant els dies, els feiners, pues, no el pot escoltar, pues, hi ha una segona oportunitat i fins i tot una tercera, que és escoltar el podcast.
2: Exacte.
3: De...
2: Sí, sí, això ja ho he pogut comprovar avui també, sí. Via web i tot, sí.
3: Clar.
2: Bueno, no vegis tu. Ara sí, que sortirem bé per tot arreu.
3: Bueno, i quan arribi, pues, també sortirem fins i tot amb imatges, ja veurem.
2: Ah, també arribarà això.
4: El màxim, quan es gravi.
3: Bueno, pues si us sembla anem a començar...
2: A parlar de cinema, sí.
3: Sí, ja, perquè bueno, això també és una pel·lícula, però d'altre tipus. Les estrenes d'aquí del cinema Can Castellet, pues, bueno, hi ha un parell de pel·lícules que s'estrenen, interessant. Comencem per la primera, Matías.
4: Sí, la primera pel·lícula és Verity, la sombra d'un engaño, basat en el bestseller de Cornell Hoover, un sensual thriller psicològic sobre la prestigiosa escriptora Verity Crawford, interpretada per Annie Hathaway, i Lowen Eisleigh, interpretat per Dakota Johnson, una escriptora sense èxit que és traslladada a la remota finca dels Crawford per escriure a l'ombra fent-se passar per Verity. Quan Lowen descobreix el que semblen les esgarrifoses notes autobiogràfiques de Verity, s'enfronta a les pertorbadores i retorçades confessions sobre el marit de Verity, Jeremy, interpretat per Josh Hartnett, i li resulta difícil separar la ficció de la realitat, la manipulació de l'atracció i l'oportunitat de l'obsessió.
3: Com a mínim, el que és el... L'argument està bastant bé. Les actrius i també la...
2: Qui són?
4: Annie Hathaway i la Dakota Johnson.
3: Que l'Annie Hathaway està fent coses també molt, molt diferents, des d'una comèdia com lo de Prada o aquestes altres, que a mi m'està agradant bastant. I la Dakota és la filla, no, del... La filla de qui? D'Antonio Banderas,
2: no,
3: claro.
4: Dakota Johnson.
3: Sí. La filla de... Ah, no és la filla de...
4: Es que
3: no,
4: Antonio Banderas.
3: Ay, de la filla de Melanie Griffith, perdón.
4: Ah, vale.
3: Bueno, ahora ya me confós, ya. Bueno, tendré que mirar programas aquests de corazón, que m'he perdut. Bueno, pues anem a escoltar el tráiler.
2: Venga.
0: Seguro que tienes preguntas.
5: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
0: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca. Me dijo que tenías un talento brillante sin descubrir. Eres la única que puede hacerlo.
5: Sus fans conocen su voz. Sabrán que no ha sido ella.

0: mi confesión. Mi autobiografía. Las palabras deben ser sinceras. Sangrientas. Y un poco aterradoras. Este sitio es una locura. Creo que me estoy volviendo loca. Yo era su droga. Y él era la mía. Estaba ahí, parada, Jeremy. Di algo. Última advertencia. Solo habrá oscuridad.
1: Bé, haurem de... Bueno, per el tràiler pues, tampoc podem esbrinar massa cosa, però sí que està clar que hi ha suspens, que bueno, que hi hauran canvis de radicals, com es diuen ara, de guió, que això agrada molt als crítics, sí. I bueno, i una bona interpretació, està claríssim, com molt de gestos, de cara, de silencis. Això és el que podem interpretar una mica d'aquest tràiler. Però bueno, jo crec que la pel·lícula important d'aquesta setmana és una pel·lícula que possiblement pugui donar l'Oscar a l'actor. Parlem de quina pel·lícula?
2: Com bé has dit, Paco, la pel·lícula més important que surt ara als cinemes és Digger. La història segueix a Digger Rockwell, un magnat del petroli excèntric i l'home més poderós del món. Les decisions negligents i cobdícia del qual deslliguen una catàstrofe global de proporcions titàniques. En comptes d'assumir la seva responsabilitat o acceptar el desastre, emprèn una missió frenètica i absurda contra el rellotge per demostrar que ell mateix és el gran salvador de la humanitat. És una barreja d'ego desmesurat i humor negre. La pel·lícula està dirigida per Alejandro González Iñárritu e interpretada per Tom Cruise.
1: Pues ese es el actor, Tom Cruise, el que possiblement hi ha un... Si veus les imatges, no sembla ni ell,
3: no
1: una caracterització.
3: Ni ell.
1: Això agrada molt a la...
2: A la crítica.
1: A la crítica i sobretot a lo de los Oscars.
3: Ja. Yeah.
1: però sí que és veritat que Tom Cruise ha fet una evolució per a bé. Va començar amb papers d'adolescent normal, perquè era molt jove, però penso que té coses interessants. Mm. I a més jo penso que una de les coses que agrada a l'espectador és que s'involucra molt en allò que fa.
3: En ser ell, allà. Mm. En ser ell.
1: Sí.
3: No, és veritat.
1: Fa tot el possible perquè estigui bé la pel·lícula, s'ho treballa molt. A mi d'aquest tots guaperes que van sorgir a finals de... Bueno, en els 80, jo és el que rescataria totalment. Ni Brad Pitt ni molts d'aquests.
3: No.
1: Tom Cruise crec que ens ha convençut i penso que té coses molt interessants.
3: D'acord, doncs la mirarem de veure aquesta, perquè això,
2: sí.
3: Això fa tota la cara de tenir doncs, una qualitat que realment reconeixerem.
1: I a més té aquesta part d'humor negro,
3: sí,
1: que es diu, de comèdia, sí. Satírica. Bueno, vam escoltar el tràiler.
4: La vida és un cambio constante. Un día eres un gato. Prueba un poco por papaíto, venga cielo. Un rey. Y al siguiente un puñado de cenizas. ¿Cuánto tiempo diría que le queda?
5: Entre 2 semanas y 5 minutos.
6: Señor Rockwell, soy Sandy Clarkson.
4: Ah, sí, hola Sandy, el de la grieta de 1.5 metros. Así que ese glaciar de Groenlandia se ha separado 1.5 metros. La mesa que tengo delante mide más de 1.5 metros.
6: Pero señor Rockwell...
4: Mi polla mide 1/10 parte. ¿Quieres que cierre una plataforma de 1.000 millones de dólares por algo que es solo 10 veces mi polla?
6: Creo que no está entendiendo lo que sucede, señor.
4: ¿Qué has dicho?
6: Lo siento, señor.
4: Sé perfectamente lo que sucede, porque yo pago la fiesta. Pago tu puta chaqueta de plumón de ganso húngaro. Pago tu sueldo. ¿Y quieres cerrarla?
6: Bueno...
4: ¡Dilo!
7: Señor presidente, estamos totalmente indefensos frente a un desastre de esta magnitud.
4: ¿Cuál es el peor escenario?
7: 18 billones de dólares, señor.
4: ¿Y eso es todo lo que os preocupa?
7: También está lo del residuo nuclear.
4: Oh, ¡mierda! ¡Oh! Digger ha acabado esta tumba y Digger nos va a sacar de ella.
8: ¿A qué cojones esperamos?
9: Lo sabías mucho antes que nosotros. ¡Por eso es tu problema!
4: Ya que no puedo controlar la naturaleza, controlemos la narrativa.
9: Pero ha ocurrido. A la madre naturaleza le encanta un ganador.
10: Vas a salvar el mundo.
4: Muy bien. La madre naturaleza ha ganado la batalla.
11: ¿Se encuentra bien?
12: Señor presidente.
11: Señor presidente.
12: ¿Señor
4: a tomar por culo, Elizabeth?
8: Ayúdame a dar forma a la historia.
7: Ya conocen la historia.
8: Conocen los hechos. La historia.
9: ¡Joder!
8: Aún está por contar.
9: Cuando no te queda otra, les atacas con la verdad. Con la pura verdad. Haces ¡bang, bang, bang! ¡Woo! ¡Woo!
11: ¡Oh! Ah, que te da gusto, Rini. Muy bien.
1: Ve. Aquí veiem un Tom Cruise histriònic, passat de rosca, i com a mínim pues, bueno, tenim el, bueno, esa altra forma d'ell, no? De, aquí
3: bé,
1: no, no necessita ser un galant,
3: no.
1: Ni un guapera per fer...
3: El tenim aquí fotografiat i fa plorar, eh?
1: Fa una mica de por, eh? Sí, perquè, bueno, és, sí, està demostrant que pot ser... camaleònico, no? Seria sí. La paraula que s'utilitza.
3: M'agrada molt aquest moment que diu, ja que no podem dominar la natura, dominem la narrativa de la natura. Mm. Això és molt important, eh? Vull dir, ja, aquesta és una de les constants polítiques que moltes vegades patim, no? Que ens expliquen una història que no té res a veure amb la bondat ni amb allò atinat, sinó tot el contrari, no?
1: Mm. Però, llavors... Sí, però és curiós que antigament, quan no hi havia mitjans de comunicació, ni televisió, ni res, ni documents, la gent, quan sortia una teoria, era difícil que podia creure, no? Perquè, però és que ara, amb tot el que estem veient, a tot el que tenim en imatges, en gravat, és que és una evidència. Per tant, no creure o ser un incrèdul en segons quines coses em sembla com molt temerari, no? És a dir, bueno, pues si és una evidència, abans era més difícil les evidències, però sí. Ara ja estem en el segle XXI. No sé.
3: Tot i així, existeix la narrativa que moltes vegades transforma la naturalitat, d'allò que en definitiva està fent com a mal, perquè aquest el que està fent és contaminant tot el planeta, no? Això està clar.
1: Exacto.
3: I això no val.
1: Mm-hmm. Bé, avui hem de... Bueno, avui no tenim les sèries en sèrio, que és el que tocaria, però sí que hem de parlar d'un director de cinema que ens ha deixat aquesta setmana, que és Gonzalo Suárez. Gonzalo Suárez és un... Curiosament, l'any passat li van donar... No, aquest any, perdó. Mm. Aquest any el Premi Goya a la seva trajectòria professional. Ja havia aconseguit algun per alguna pel·lícula, que ara comentarem, però pues, remando al viento.
3: Aquesta és molt bona, sí.
1: La història sobre la escriptora de Frankenstein.
3: Okay.
1: Va ser en l'any 1989. Ha fet 20 pel·lícules, però totes tenen una cosa en comú, i és que era un senyor... que era un escriptor.
3: Sí.
1: O sigui que són molt poètiques les històries, té una base molt intel·lectual, és el que considero.
3: Molt bé.
1: Guardava molt les imatges i cuidava molt també els diàlegs, i era un senyor molt, molt leído. Era escriptor, periodista, va fer alguns documentals, i que era un senyor que treballa 20 pel·lícules ha fet, tampoc és que hagi fet molt. Va fer l'adaptació de Los Patos de Ulló, la gran obra en, de la Emilia Pardo Bazán en televisió, i penso que les seves pel·lícules, recordem alguna, en els anys 60 va fer pel·lícules com Morbo, que és una pel·lícula on es van conèixer Víctor Manuel i Ana Belén, va ser la pel·lícula aquesta, Ditirambo, El estranyo caso del doctor Fausto, A mí que me importa que explote Miami, Al diablo con amor, La regenta, La loba y la paloma, Beatriz, Parranda. Però jo penso que el gran èxit li va vindre en els anys 80 a partir d'Epílogo. Però tota aquesta pel·lícula és molt bé, però ahí va fer com una transformació. Luego va vindre Remando al viento, un gran èxit, su obra más celebrada, 6 premis Goya, millor direcció, va ser Concha de la Plata en San Sebastián i va ser protagonitzada per Hugh Grant, que era molt jove en aquest moment. Després va fer Don Juan en los infiernos, La reina anónima, també molt interessant, El detective y la muerte.
3: Les estàs dient totes.
1: Sí.
3: Està clar, això.
1: Mi nombre es Sombra, El portero, bueno, y a las últimas ya no tan populars, però la dècada del 80 al 90, penso que aquí Gonzalo Suárez va confirmar com...
3: Va ser un realitzador estimat per la seva vàlua.
1: Sí,
3: era molt seriós. No plantejava qualsevol tonteria, no, al contrari.
1: He agafat un petit tall d'un document, d'una entrevista que li van fer, i parla del seu cinema, i penso que, bueno, com a record, estaria bé escoltar amb les seves paraules.
3: Seguiu, doncs.

0: Bueno, doncs el fragment que acabem d'escoltar és d'una pel·lícula molt recent, la Els Backrooms. The Backrooms és una pel·lícula de ciència-ficció i terror psicològic dirigida per Kane Parson i està protagonitzada per... bueno, da igual.
1: Sí.
0: La pel·lícula té uns orígens molt originals. Tot aquest projecte de Els Backrooms va començar amb un canal de YouTube del jove aquest, del director, del Kane Parsons, al 2022, on ell va començar a pujar vídeos de que eren una cosa molt senzilla, no? Gravava com escenes fetes a Blender, que és un programa d'animació, de com uns espais que semblaven unes espècie de sales d'oficina buides en les que aparentment no hi havia res i que eren infinites, no tenien final. Els vídeos ho van petar i cap allà del 2023 les productores van començar a contactar amb el noi aquest. Al final, la productora A24, que és una gran casa del cinema de terror actual, li va oferir un contracte perquè el jove aquest, el Kane Parsons, pogués dirigir la seva pròpia pel·lícula. Vale. La pel·lícula ens narra la història d'un home anomenat Clark que està passant per un moment molt dur a la seva vida i que té una botiga de mobles en la que de repente es troba una porta cap a aquest espai liminal. El Clark creu que ha trobat com una mena de paraís en la que res del que faci té cap importància perquè no sembla que les lleis físiques del nostre univers tinguin allà la mateixa rigidesa. Hi ha parets que es creuen les unes amb les altres, objectes incrustats als sostres, buits que semblen infinits, i hi ha una sortida i bueno, el Clark està super feliç perquè creu que ha trobat el paraís. Bueno, la pel·lícula fa una cosa molt especial, que és donar por amb una habitació buida. No és la típica història de por en la que hi ha un lloc aïllat i hi ha un monstre o un perill que mata els protagonistes, que també hi ha una mena de perill, no?, en aquesta pel·lícula, però el que jo crec que de veritat fa que aquesta pel·lícula ressalti i no hagi sigut una més de tota la pila és la seva capacitat, la seva atenció al detall, a les formes impossibles, als silencis, que et donen aquesta sensació d'incomoditat que rarament s'aconsegueix donar en una sala. A mi em recorda bastant a escenes així com El Resplandor, allà els passadissos de l'hotel Buits. Són unes coses bastant

0: originals i teus poden arribar a ser una gran cosa, sí.
1: Carai, tu. No, molt bé. Estic d'acord, sí.
2: Sí, i a més això últim que dius és perquè realment aquesta és gent jove que va sortint, però estan creant coses diferents. Abans parlaven d'una cosa més clàssica, que era el Gonzalo Suárez, per sí, dir-ho d'alguna forma, però penseu que aquest director el que ha fet és que els seus pensaments i aquelles coses que feia, que són formes i de més, un poc com de surrealisme també,
3: sí,
2: ha traspassat una mica el que ell sentia perquè els altres ho sentin. Això em sembla molt interessant.
1: Sí, avui t'ho deia, Matías, no fa massa, quan encara no havíem començat el programa, que hi vaig posar una pel·lícula del senyor Angelopoulos. És un grec molt interessant a nivell de cinema, jo ho sé perquè el conec de, bueno, i té molts anys, eh? I llavors vaig quedar com això, fascinat precisament per aquesta singularitat. O sigui, estàs veient una història, al cap i a la fi veus imatges, però aquestes imatges no corresponen a unes constants reconeixibles, com per exemple les de Gonzalo Suárez que deies, no? I llavors, esclar, vull dir, allà estàs parlant d'intel·lectualitat i tot, i això, uah, vull dir, és fantàstic. Però és molt important aquest destacar la senzillesa d'una imatge, que et pot agradar precisament perquè no has experimentat mai allò, perquè allò no s'ha exposat mai en imatges, no? I això és molt important.
2: Jo et faria una pregunta, Matías. Quan vas veure aquesta pel·lícula i aquestes imatges de moviment de coses i de més, tu estaves allí dintre? És a dir, va tindre la capacitat del director de que tu et fiquessis en aquella història i participessis de lo que estava passant?
0: Sí, bueno, la veritat, jo he de dir que sí, perquè el concepte aquest dels backrooms és una cosa que va començar a posar-se de moda durant uns anys enrere. Llavors jo ja sabia més o menys de què anava tota la vibra, però jo crec que inclús sent una persona que mai ha escoltat a parlar de què són els backrooms, la pel·lícula et posa realment en la sensació de que les imatges d'un joc estrany, sobrenatural, i que és impossible que nosaltres puguem entendre.
1: Val.
2: A més, cal recordar que es va estrenar en cinemes Can Castellet i ja la vam presentar d'alguna forma
1: ja
2: la pel·lícula.
1: Parlat, sí.
2: I jo no la vaig veure, però sí que sembla molt interessant. He estat buscant el nom de l'actor, a veure si era tan difícil de pronunciar, i crec que tenia raó, perquè jo no sé com es pronuncia això. És si Chiwetel Ejiofor. Bueno, segurament és fàcil, però bueno, és un actor.
1: Deixem-ho en que té aquest nom, ja està,
2: aquest,
1: no?
2: Nom i cognom, perquè a vegades pots dir, pues mira, té aquest nom raro i es diu Stewart.
1: Sí.
2: Però no és el cas. Bueno, jo he seleccionat una de les cançons que estan creades precisament per el director. He vist que el mateix director ha fet, o sea, és com Juan Palomo, jo me lo guiso, yo no como. És molt minimalista també, perquè imagino que moltes imatges, he veig algunes imatges del tràiler, són molt el color taronja,
0: el color, sí, és color
2: com
0: color,
2: poques, sí, coses, no? Bueno, minimalisme a tope, i la música va en aquest sentit. Escoltem-la.

0: Bé, crec que acompanya la música amb la pel·lícula, amb el tema de la pel·lícula. Vull dir que crec que tenia que ser així. No sí, podia sí. ser d'una altra forma.
1: No lligaria.
0: Bueno, he estat a punt de buscar, posar el nom en el Google perquè el Google però bueno, no l'he fet, que pogués
2: el nom de l'actor, no?
0: Sí, el nom de l'actor. Bueno. Bueno, pues com sempre intentem algun programa pues rescatar alguna pel·lícula, sobretot per la seva banda sonora. I aquest és el cas, perquè aunque aquesta pel·lícula que comentaré una miqueta, nada, sí, molt simple, està molt ben considerada per part de molta gent, sobretot a nivell comercial i a nivell popular, jo crec que queda desfasada actualment, però la banda sonora sí que va tindre la
1: va
0: seva
1: funcionar.
0: Importància. Estic parlant de Superdetective en Hollywood.
1: És una comèdia molt bona.
0: Sí, una comèdia d'acció de 1984 dirigida per Martin Brest i protagonitzada per un Eddie Murphy que no sabem ara mateix què està fent.
1: No
0: sabem on és.
1: Descansant.
0: Explica la història d'un detectiu de Detroit, que és molt intel·ligent, però també és molt rebel. Després de l'assassinat d'un amic de la infància, viatja pel seu compte a una luxosa zona de Beverly Hills, que és com s'anomena realment, la pel·lícula se deia Beverly Hills Cop, en Califòrnia, per buscar el culpable. Allà li xoca amb la policia local i mentre estan passant tot això hi ha el narcotràfic, una xarxa de contraband, etc. Bueno, esta seria una mica l'argument de la pel·lícula.
1: Clàssic.
0: Però bueno, jo he agafat dos cançons, sobretot aquesta, que és la cançó que més se va escoltar, que té el nom precisament del protagonista, Axel F, i està interpretada, es va fer molt popular, és instrumental, i és de Harold Faltermeyer. A veure si la recordeu.

0: Bé, Eddie Murphy, pues bueno, l'hem vist en pel·lícules que penso que han estat més divertides, com aquella que era Doctor Dolittle, que és que, bueno, que parla amb animals, que és com un metge, i després El professor Chiflado va fer una versió del famoso Jerry Lewis, Un vampiro suelto en Brooklyn, va fer també la pel·lícula aquesta de... La voz de Shrek, precisament, de un personatge, de Donkey. Donkey era el
1: burro.
0: El burro, en anglès, sí. I, bueno, sí que va fent coses, però no ens arriba tanta cosa. Semblaria que va fer alguna cosa de superdetective, però ara no recordo ben bé què és el que va fer. Bueno, en tot cas, les cançons aquesta d'aquest tipus, d'aquesta tipologia, es van fer molt famoses, es van recopilar en un disc que va tindre molt èxit, que es deia Synthetizer, i va ser com un tipus de música que va agradar molt en aquell moment. Així que considero que havíem de rescatar una mica més, més que la qualitat de la pel·lícula,
2: la qualitat de la música.
0: La banda sonora que aportava, pues, talls diferents, no? I bueno. I claro. Eso. I el Martin Brest, com a director, també va fer alguna cosa així, però no tan popular com Eddie Murphy, no? Eddie Murphy, que es va quedar com el simpàtic, no? De coses d'humor.
2: Sí, i bueno, que es va quedar no soc gaire amant d'aquest cinema, però bueno...
0: Ja encasillado, no? Com es diu? No sé en català com es diria.
2: Encasillado, pues bueno, encaixat allà,
0: encaixat.
2: No?
0: Bueno, doncs ens marxem amb una altra cançó de la banda sonora de Superdetective en Hollywood. És de Glenn Frey i també va ser molt popular, no tant com l'anterior, però també la vam escoltar molt. Així que gràcies. Fins la setmana que ve.
2: Gràcies. Fins a la propera.
3: Gràcies a tots.
2: Adéu-siau.
3: Fins la setmana que ve.
0: Bon profit.

0: aquest 2026 celebrem 15 anys de música i ràdio.
1: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
0: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
1: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
0: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
1: Forever Joves.
2: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Forever Joves, el programa de música i entrevistes de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur, i tots els estils i música de proximitat.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida. Que la música t'acompanyi.
0: Forever Joves.

0: Hola, hola, hola, un divendres més. Aquí estem amb tota la música i amb totes les ganes d'oferir el millor. Ens acompanya, veritat que sí? Doncs aquí estem, a la part tècnica, el senyor Dani Teruel. Moltes gràcies, Dani, una vegada més. I avui doncs, tenim part de lo que és un projecte molt bonic que en parlarem tota aquesta hora, amb el projecte Senyor Corella. I aquí tenim el Jordi Corella i amb el Javi Torres. Bona tarda.
1: Bona tarda.
0: Com
1: bona
0: esteu?
1: Bona tarda, sí.
0: Us heu d'apropar una miqueta més al, com a mínim un pam de entre el micròfon i la veu. Doncs amb ells escoltarem les cançons d'aquest disc llibre que es diu Collage, un disc que té moltes coses a dir, molta cultura, molta art, molt, bueno, el món en un disc, què més, no? Pues comencem. I comencem i ho fem amb pues, la primera cançó que s'inicia amb el disc. Es diu La vida és com una cançó i ara parlem d'ella. Com una cançó, tu i la colla.

0: Pues jo crec que això és... aquesta cançó és, diguem, lo que és l'esperit del senyor Corella, no? És... El món és una cançó i esta és la idea principal, no? És com una introducció, una reflexió, però realment és el que defineix tant una mica el títol de la cançó com les cançons que has editat en aquests últims 4 anys.
1: Sí, sí, sí. És aquesta cançó el que fa és intentar explicar una vida sencera, però des d'una òptica, des de les emocions, no? Que sentim quan per exemple, tenim un fill i la mare és, o tu li pots cantar una cançó mentre la carones o la colla al carrer, no? Les cançons que cantes al carrer o quan t'enamores, no? I tens una música que forma part de la sintonia, no? D'aquell primer amor, i que són cançons que t'oblides. Probablement recordem la primera nòvia i la cançó que ens agradava, no? Compartida. Són coses... I a partir d'aquests petits retalls de vida, doncs vam fer una cançó sencera que explica una vida. Mm-hmm. Fins que ens n'anem.
0: Que també hi ha cançons,
1: que suposo. També hi ha moltes cançons.
0: Bueno, naixem amb cançons i morim amb cançons. Hem de parlar d'aquest disc llibre Collage, que va més enllà d'un projecte de treure unes cançons, sinó és com una unió de coses. Però abans hem de parlar dels músics que estan t'acompanyant, i aquí tenim un que és el Javi Torres, que està en el teclat, no? Com explica'n una mica qui són els membres d'aquest grup i bueno, com va ser la idea que es va proposar al Jordi a l'hora de fer aquest disc.
2: La idea, bueno, jo sóc amic d'ell des de fa molts anys. Les nostres filles anaven al col·le juntes i va sortir després de fer els dos primers discs. Va dir, m'agradaria fer un disc però amb vosaltres, amb el grup, que ja havíem fet 3 o 4 bolos allà pel Pòlvora, i bueno, i ens vam juntar i serà diumenge per la tarda, fèiem una estoneta, ell ens presentava la cançó i nosaltres li posaven cadascú la nostra visió, uns mans, uns més i uns altres menys.
0: Els músics que acompanyen al senyor Corella, el Jordi, són el Víctor Laguna, el Cisco Vidal, el Josan Cuberos, el Jordi Corella, que és el protagonista, i el Javi Torres. Serien l'equip, no? El 5 magnífic. Sí. Cal dir que aquest disc es va presentar la setmana passada, el dissabte, o sigui, el disc es va gravar durant molt de temps, però es va presentar al setembre a nivell de xarxes, però va estar presentat en directe, en un bon directe, el passat dissabte al Teatre La Bòbila de Sant Pere de Ribes, a la qual vaig estar i vaig gaudir molt d'aquesta presentació, i m'agradaria que parléssiu també de com va ser aquest gran concert.
1: Bueno, jo crec que va ser un gran concert perquè vam tenir una presentació de luxe, oi?
0: No, bueno, sí. No. Estem parlant dels músics i...
1: Però jo ho vull dir, vam convidar el Paco a que ens presentés, i va ser una presentació molt, molt emotiva, i necessitàvem algú a l'alçada. Jo aprofito ara que estem al teu programa per agrair-t'ho públicament. Sí, sí.
0: Gràcies. No, jo vaig estar molt content. Saps que quan vas trucar estava a la platja, era una tarda nit, i dic, evidentment, per la música, qualsevol cosa, i per tu, Jordi, que sé que estimes molt la música i que les coses les fas amb criteri, amb ganes d'oferir un bon resultat, i és evident que va tindre molt d'èxit i que és un projecte molt maco. Primera, com va anar el concert? Això perquè si no m'embolico.
1: El concert, sí, va anar dintre del que esperàvem.
2: Sí.
1: Dintre del marc que esperàvem.
2: Sí.
1: Doncs ho vam passar bé, que és una cosa que sempre tenim. O sigui, disfrutem. Una mica el que deia el Pep Guardiola, no? Salit i disfrutar.
0: No, més, i a més que en un teatre, que també...
1: Sí. Sí, és un entorn, sí. El teatre és molt bonic, té una acústica meravellosa, la gent... Nosaltres el que ens agrada, tot i que tenim molts per edat, apuntem molt al rock i al pop, i són... Clar, al final estem fent una música que per edat era una música que haguéssim fet als 80 i als 90, probablement. Però la fem com es fa ara, no? Potser en cançons amb més sentit i més... però clar, hi ha cançons que són rock, i llavors quan la gent les escolta assegudes en un teatre, doncs també no estàs dret amb col·legues bevent-te birra, sinó que estàs escoltant, i això fa que agafi una altra dimensió tot plegat també.
0: Bueno, possiblement estigues més atent als silencis del, de moltes més coses, perquè quan estàs una mica més lliure, pues no, gaudeixes més del moviment i del ball, però quan estàs assegut estàs més pendent de lo que feu cadascú de vosaltres, i això, pues eso, tantes mirades, 150 mirades, Déu-n'hi-do, eh?
2: Sí, això intimida, eh?
0: Intimida.
1: Sí, i és molt exigent, perquè tu has estat en un nivell de concentració, és a dir, nosaltres havíem tocat de més joves, bueno, jo havia tocat molt amb un cul de bar, com davant de 3.000 persones talonejant a Sopa de Cabra, per exemple, en aquella època, o amb els Pets, també jo recordo un estadi ple amb els Pets, i nosaltres allà teloneros, i jo no, és a dir, jo saltava més que cantava a l'escenari.
0: Bueno, també t'he vist saltar, aquest dissabte també,
1: Però vull dir que era tot, la gent estava allà suant, i era una cosa molt més catàrtica i eufòrica, però quan la gent se t'asseu en una butaca i es posen a escoltar, doncs, clar, doncs...
0: Un any de treball, un any, quasi dos anys de treball intensos per fer tot això, i després surt la idea. Era abans la idea de fer aquesta unió d'art, aquesta visualitat, aquesta plasticitat juntament amb la música, o va anar sortint?
1: Sí, jo a l'hora de fer disc sempre treballo en conceptes, o sigui, m'agrada molt que tot prengui sentit, és a dir, un disc és com qui escriu un llibre, no? Intenta explicar una cosa amb una certa narrativa. Un llibre potser no sigui l'ideal, però per exemple un artista que fa una col·lecció que vol presentar en una exposició d'art, no? Llavors, si presenta 20 peces, 20 quadres o escultures, doncs no en farà una de cada color. Intentes com que tingui un sentit. I és aquesta obsessió, per exemple, en el treball anterior que es deia Mapper, són cançons que tenen que veure amb un recorregut vital, no? Llavors, pues té un principi i acaba, i què passa pel camí, no? I cada cançó és com un punt del mapa, una parada on hi ha una reflexió. I en aquest cas estava quedant una cosa molt, molt eclèctica i polièdrica, perquè com jo d'alguna manera cada diumenge entregava les cançons amb el Javi, amb tota aquesta colla, doncs cadascú se les emportava al seu terreny i experimentaven, perquè són gent que venen de gustos i estils molt diferents. Sí. I estava quedant una cosa molt... Jo els he de dir que hay que organizar-se, perquè això no estava quedant un collage, i llavors va començar a sorgir la paraula collage, tant que dic, farem una cançó que es deia Collage, que és una cançó que parla d'una de les artistes que crea un collage i expressa com... I arrel d'això, doncs, va sortir aquesta idea. I realment la idea de convertir el disc en un... és a dir, de que cada cançó del disc tingui una peça d'art, va néixer perquè... jo tinc una bona amiga que es diu Teresa Tor, ella és poetessa i també té un blog que parla de literatura, i que per cert demà presento un llibre, però bueno. I el tema és que ella em va dir, em va apuntar aquesta idea, diu, és que seria bonic, i llavors ella publica en una editorial que es diu Pont del Petroli, que està a Badalona, i em va dir, diu, aquesta editorial té una... és a dir, treu una revista cada 3 mesos, tenen un col·lectiu que es diu Barret de Fum, que són diferents artistes que estan units, i els hi podries proposar. Jo tenia el col·legi al cap i em va dir, els hi podries proposar a veure si podem fer alguna cosa. Llavors, arrel d'això va néixer la idea però d'alguna manera la va inspirar la Teresa.
0: Cada artista va fer la seva interpretació, i després, no sé si has estat tu o alguna persona amiga el que va fer tot el que és l'audiovisual de l'espectacle.
1: He estat jo perquè
0: Déu-n'hi-do.
1: Una currada, sí, una currada.
0: Madre mía.
1: Moltes hores, sí.
0: A més, perquè com el concepte és collage, efectivament hi ha trossets, fragments de moltes coses. Sí.
1: No és l'ideal que jo voldria, ho he fet diferent, perquè en alguns casos hi havia clips de cançons que m'he intentat treure per YouTube, però hi havia llocs que no, el concepte no hi era, però en la majoria de cançons sí que hi era.
0: Bé, doncs anem a seguir continuant escoltant cançons. Fem amb la segona cançó, que es diu Davant d'una copa de vi, una cançó més íntima, més introspectiva, no? Possiblement, i l'artista que fa referència és Víctor Laguna, eh? I en el concert es va veure a vi, no? Sí. Això és un, com un petit detall,
1: sí,
0: que veu tindre.
1: Fa una performance
0: no?
1: En directe. Perquè una mica aquesta idea de, no, de que no tenim per què, és a dir, no, una cosa que a mi no m'agraden són les etiquetes, no? Tot sempre ha de ser un concert, és un concert. No, perquè no podem obrir, brindar i beure tots una copa de vi en un, explicant una cançó que es diu davant d'una copa de vi.
2: Clar.

0: Bé, pues aquesta és una de les cançons més coral que ja, amb aquesta hi ha idea, no? De veure una copeta de vi i una mica pues, una... de banda a banda, no?
1: Sí, cançó tabernera.
0: Tabernera, exacte.
1: Al Cisco. Ha de sonar tabernera, de taverna.
0: Totalment, està aconseguit perfectament. Hi ha una altra cançó que es diu Tornaré, i la, el dibuix de, bueno, l'obra pictòrica o artística de, és del Josep Vila, no? És una cançó, una de les nostàlgiques, no?, que hi ha en el disc.
2: Sí, és un cant reivindicatiu, no?, de que sempre ens estan com a, estem envoltats de prohibicions o de limitacions, i és un cant una mica a transgredir una mica sense...
0: I cada vegada, perquè vas comentar algunes coses durant el concert i penso que són necessàries, i algunes de les teves cançons més que mai, la veritat és que sí. Doncs sí. Pues, tornarem.
3: He portat molt malament, sí.

0: Ja sabeu que tot això podeu escoltar en les xarxes, no, Jordi?
1: Sí, bueno, tot arreu, a les plataformes, a la ràdio i a les plataformes.
0: I com es pot... Bueno, jo tinc el llibret, perquè és molt xulo i volia atendre. Com es pot aconseguir...
1: Sí,
0: el llibret?
1: Sí, està l'editorial El Pont del Petroli, té una botiga online i allà es pot comprar.
0: Pues aquí teniu les cançons, les lletres, està tota lo que és la part plàstica, molt ben dissenyat, també dissenyat per tu.
1: Sí, sí, sí.
0: Molt bé. Volia preguntar-li a la Javi, tu no vens de la música de cantautor, esa part indie, pop, rock, d'on vens tu i què fas en un projecte com el senyor Corella?
2: Jo vinc de... A mi m'agrada el rock sinfònic.
0: Ja veig que tens una samarreta de Pink Floyd,
2: Pink,
0: no?
2: Pink Floyd.
0: En aquest cas, Freud.
2: M'agrada molt el Pink Floyd, Marillion, tot el que és rock sinfònic, de sempre. Des de petit. Perquè el meu germà ja em posava discos de Jethro Tull, de Marcel Camp Palmer,
0: Supertramp.
2: Supertramp. Bueno. El primer disc que em vaig comprar amb 14 anys va ser de Mike Oldfield. El segon va ser el Wish You Were Here de Pink Floyd, no?
0: Sí.
2: I jo venia de tocar en algun grup de versions de rock i de qualsevol cosa. Amb el meu germà tocàvem, cantava coses del Sabina i feien coses així en petit comitè. I com he acabat amb ell? Pues, em va presentar un grup de gent de Ribes que estaven tenien un grup de versions de Pink Floyd en català, que es diu Fruit Rosa.
1: No teniu?
2: Tenim, encara toquem. I el Cisco Vidal, el guitarrista, també tocava el baix en aquest grup, però el va deixar córrer per uns altres projectes. Llavors, quan ell va treure els primers discos, el primer disc, em va dir, prenent una cervesa i tal, oye, m'estan sortint bolos? Però no sé què fer, no sé on qui tocar. I li vaig dir, pues, i per què no muntem el grup? Ja tens teclista, no? A mi m'agrada tocar qualsevol cosa. I vam començar. Un dia em va dir, m'he presentat a un concurs de cantautors a Barcelona per divendres. M'ho va dir un diumenge. Vam començar a assajar ell i jo sols i ens vam presentar i bueno, va anar força bé. I a partir d'aquí vam incorporar el baixista de Fruit Rosa també. Es va apuntar i després el Víctor Launa, el Cisco i es va...
1: Ja estàs
0: amb
1: la banda.
0: Sí. Un gran bateria, va ser espectacular, va sonar molt bé.
2: Sí.
0: Cal dir que el senyor Corella té 4 discos, La Bèstia del Foc, en 2023, que vam estrenar aquí també. Quan ja estava preparant ja el sí, estava a punt de sortir el sí del 2024, el Mapa, que no el vam poder presentar, i el Collage, que és l'últim disc. Per tant, a año por disco, no? És així, una bona tasca, Jordi, i continuem escoltant cançons. Ho fem amb la pel·lícula Gegant. He dit la pel·lícula?
1: Sí, però podria ser la pel·lícula.
0: Podria ser, perquè parla una mica de...
2: De l'oest.
0: Sí, de relacions, així, de records i de més. La obra la va fer Eva Santana.
1: Sí.
0: Explica'n una miqueta de què va i... Bueno, el sol és una mica de l'oest, és veritat,
1: sí,
0: ara que el recordo.
1: Morricone, sí.
0: Pues...
1: Això veus, és una melodia, quan treballes amb gent i t'obres, és una melodia que se li va acudir al guitarrista.
2: Al Cisco, sí.
1: Aquesta melodia que està molt xula. I Gegant parla de les obsessions, no? De que en qualsevol àmbit, quan entres en roda amb alguna cosa, s'acaba fent gegant, no?, dintre del teu cap.
0: La bola, la bola.
1: La bola, la famosa bola que creix.

0: la pregunta, Jordi, és quan ja tenies les cançons ja preparades, és quan li passes als artistes o és en base primer, li passes la lletra només i interpreten ells?
1: Les cançons.
0: Ja estaven fetes. Sí,
1: perquè ells van anar molt ràpid. Va ser com a fer una forma, sí. Bueno, algun molt ràpid i d'altres...
2: Sí, jo... ella arribava amb la lletra, els acords i amb la guitarra. Mira com sona. Es la cantava una gravació. M'agradaria donar-li aquest toc, un rigui o un... Jo l'escoltava i deia, collons, foto aquí jo. Són totes. Però de seguida el Víctor li posava el ritme, el ritme, el baixista, que és un altre crac, es posava a fotre una línia de baix, i el Cisco amb la guitarra, i ja la cançó agafava forma.
0: Sí, pues bé, faltava l'últim, que era el concert d'estrenar-la, i bueno, ja ha estat. I parlant de concerts, hi ha més concerts, no, Jordi? O teniu alguna coseta?
1: Hi havia un aquest cap de setmana que s'ha anul·lat per mal temps, que...
0: Cubelles, precisament.
1: Sí, i fan un festival de vermut, i era aquest cap de setmana.
0: Ah, sí, és veritat, la vas anunciar.
1: Sí, i res, anul·lat, i no tenim res més a la vista. És el gran problema de la música avui, que cada vegada hi ha menys sales i hi ha grans festivals que tots es concentren a l'estiu, on hi ha els grups estrella, perquè ells volen vendre moltes entrades, i espai per cultures més menudes és complicat.
0: I has pensat d'aquestes cançons fer-les en acústic o és complicat?
1: Jo és que és un treball que funciona molt bé amb el grup.
0: Bueno, pues anem a continuar seguint escoltant alguna de les cançons d'aquest collage, perquè avui en Forever Joves pues tenim el senyor Corelles, i es diu Antologia d'un insecte, que parla una mica de lo fràgil que són les coses, no? I la obra està signada per la Lluïsa Pla, no? Tenim aquí la imatge.
1: Sí.
0: Parles una mica d'aquesta cançó.
1: Sí. Bueno, la Lluïsa és una pintora molt... ella és professional, és una pintora molt reconeguda i que es va venir a fer aquesta peça, que és molt bonica. I la cançó parla de... una mica com passa amb la metamorfosi, però diferent, no? Vull dir, és... Això va néixer un dia que estava caminant per la muntanya i hi havia molts petits coleòpters que saltaven a papallones i això, i vaig pensar, ostres, que fràgils, no? Quins significants. Llavors em va començar a venir el pensament de dir, és que nosaltres realment també som així. Passa que ells, la seva vida és més curta i més efímera, però llavors vaig dir, si jo fos un insecte, què pensaria? Llavors, que m'és igual el preu de lloguer, l'energia...
0: També tenies altres problemes per buscar el sol.
1: Però em van començar a venir tota la llista de problemes humans que ells no tenen, no? I vaig pensar, l'únic que estan intentant aquests insectes és copular entre ells. I vaig pensar, pues estaria bé només aixecar-se per pensar en fer l'amor tot el dia. Anar de flor, una mica de flor en flor, és que és el que diu la tornada. I ja està, és una mica... Bueno, que volarem tu, abans que tot s'acabi.

0: la tornada seria una de les més que quedarien al, sí, si l'haguéssiu cantat bueno, tinc aquí el llistat que em vaig quedar de les cançons. Bueno, vaig demanar permís per agafar-la.
1: Molt bé,
0: el concert que... I aquesta, si l'haguéssiu posat al final, una de les no de les de los bonus tracks, sinó del final, és com muy de sortir per la porta cantant-la.
1: Doncs ho apuntem
2: al pròxim volum.
0: Perquè la tornada és molt repetitiva en aquest sentit i es queda fàcilment aquesta. I és la part més que s'escoltaràs la aquesta part, el puente també, el pont musical també queda molt xulo.
1: Va ser la primera.
2: Sí, la idea era començar amb la bateria, després
1: que no s'ha sortit gaire bé.
0: De fet, en el concert van veure que a part de la cançó també veu tindre diferents solos on es veu, es van lluir els músics, no, Javi?
2: Sí. Es fa el que es pot.
0: Esa recreació que feu els músics està molt bé. Molt estimat pel públic, clar. Seguim i ho fem amb un altre tema que es diu artistes. Diguem que seria un poco la definició de lo, no del disc, però sí esa valoració a la gent creativa.
1: Sí, és una cançó que és un manifest. És un manifest a... Al final la cultura probablement, o sigui, és curiós perquè des del punt de vista polític tothom va la bandera, però després és una de les potes de la nostra societat més maltractades. Uh-huh. És a dir, aquí passen molts artistes per aquí davant i molt poquets poden viure professionalment de la música. Perquè tu pots veure una persona que és un músic excel·lent fent jazz i viu perquè dona classes a nens de... però ell no, i clar, i així amb cada escala. I després estem els que ens agradaria, però és que és impensable.
0: Sí, jo després d'aquests 15-16 anys que porto ja aquí a la ràdio i en el programa he entrevistat a molta gent, però jo m'he quedat amb la que la immensa majoria tots tenen el seu treball perquè no es poden dedicar a la música. Bueno, si parlem de Javier Gurruchaga, de La Unión, ja, de Marina Rossell o de Carlos Núñez, doncs sí, aquests sí viuen, però clar, diguem que la gent emergent pues, li costa més poder dedicar-se a la música.
1: I això passa en tots els àmbits.
0: Sí.
1: Aquesta cançó parla dels escriptors, els actors. Hi ha molts, clar, actors de primer nivell que evidentment es guanyen molt bé la vida, però després hi ha molts actors que es passen el dia fent càstings i no... Mm-hmm. I escriptors que són brillants però no tenen una oportunitat i així tot el, i el món de la, si la música està malament, el de la dansa és per plorar.
0: Yeah.
1: Hi ha gent que i és una disciplina artística també. Sí.
0: La obra que va ser reinterpretada per un artista va ser la de Miquel Roth, que és una imatge que ja es veu claríssim, no? El simbolisme de la lletra i de lo que vol expressar.
1: Sí, de que tota la creativitat es veu tallada amb una tisora, no?
0: Sí. Pues que soni.

0: Bé, aquesta cançó està molt, és un rock molt recolzada vocalment, perquè hem notat que en alguna de les cançons pues té una, com, en algunes té algun cor, una segona veu femenina. Parla-nos una mica de... Ja, jo ja ho sé perquè vaig estar en concert. Però qui és aquesta veu femenina?
1: Sí, és la filla del Sisko, la Georgina Vidal, que la vam enredar a venir. En realitat havíem quedat al local d'assaig, que és un esplai, i ella és monitora d'esplai, i aquesta noia ha estudiat a l'ESMUC trompeta, i a més ha estudiat cant, piano, és una persona que està molt, molt formada. Mm-hmm. I li vam dir, mira, demà anem a gravar, i quedat amb el teu pare per practicar veus, quan anàvem a gravar les veus. Mira, que interessant, no sé què li vaig dir, com que ho sabia, dic, vols venir? I de seguida em va dir que sí.
0: No, quedaves tan bé, no? Però tu ja havies fet, ja havies treballat amb una veu femenina ja,
1: sí,
0: abans, eh?
1: Sí, amb la Marta Xanti
2: i amb algú altre, sí.
0: Uh-huh. I aquest any el Roger Gascón, què ha passat?
1: Bueno, hem fet una producció
0: pròpia.
1: Pròpia, clar, pròpia.
0: Bueno, és un gran productor, eh?
1: Sí, sí, sí, és molt bo.
0: Bueno, pues seguim escoltant cançons, i ho fem amb una cançó que parla d'aquells petits moments, no? És com un regal, no? Fins i tot el que és el dibuix que va fer el Pep Mita, penso que és molt, molt bonic, no? Que es veu molt clau la lletra, és una lletra com d'amor, sensible.
1: Sí, és una història d'amor

0: Com veieu, el disc està completament ple d'estils, de diferents estils. El posar un treball en comú, passar aquestes coses, m'explicaves fora d'antena, pues això de que primer pues mostres la cançó Verge, però es converteix en un tema totalment diferent. A millor la idea era fer-lo més pop, possiblement, o més melòdic, i sin embargo surt aquest tema amb aquests aires dels 60, no? Tu has dit de bossa nova, no?
1: Sí. Nosaltres quan diem aquesta cançó parlem de la bossa directament.
0: De la bossa. Bé, com veieu, una barreja d'estils basant-se, i com abans hem oblidat de dir que la cançó anterior, el disc sempre conserva aquesta part d'autor important, però també aquesta ironia que és típica també de Sello, del senyor Corella. No ens oblidem aquesta part irònica, crítica social, ha d'estar en els discos d'alguna manera, no?
1: Sí, sempre, però això té que veure amb la manera de fer, que és aquell puntet. El Javi és molt més irònic que jo.
2: És més fi.
0: El Javi és una persona que té un somriure constant, que això el transmeteix quan està, perquè veiem a un Javi en el teclat que gaudeix molt de lo que està fent.
1: Sí.
0: Quan ens fixem, sempre està content, i les mirades quan vas veient dius, ostres, lo està passant pipa, si això ja fos amb a Pink Floyd ja...
3: També.
1: Més
0: encara.
2: Igual. Sí.
0: Bueno, la cançó, diguem que seria la cançó d'estiu en alguna època, no? Que és la cançó més aguda, més popular, possiblement, que sigui més divertida, més fresca. És eso, no? La que té més llum. És com m'agrada l'estiu, i la obra la presenta, pues bueno, que també té aquest sentit, no? Lu Ballem.
1: Sí.
0: Pues nada, es mengem el cucurutxo i escoltem aquesta cançó divertida.
4: Forever Joves et porta la música.

0: Bueno, és que ens agrada l'estiu, però ja estem ja a la tardor. Però amb el, la calor que fa, podem seguir cantant com m'agrada l'estiu. Bé, la següent cançó, arribem a un punt, va ser molt interessant, Els silencis. I quan vas presentar aquesta cançó i la va cantar, absolutament un silenci espectacular. I jo crec que era necessari per escoltar aquesta cançó que té tanta, tanta força. Estem parlant de Per la Pau, que parla pues eso, de la guerra. També vas fer una intro relacionada amb el que està passant a Gaza. I l'escultura, o no sé si és una fotografia o una escultura.
1: És una escultura.
0: És una escultura maquíssima, el simbolisme que té. I penso que la gent va estar molt atenta, ho vaig notar moltíssim.
1: Sí, aquí a més va venir, bueno, hi havia més artistes, però l'Eulàlia Monés, jo no sé si, no sé si te'n recordes, però vaig, vaig explicar-te, he escrit una cançó, parlo de quan estàvem amb el CID, que parla d'una escultura, que és, que era d'aquesta.
0: És aquesta.
1: És aquesta, i avui la podrem escoltar. I bueno, és una escultura que va fer ella quan hi havia quan va engegar la guerra de Gaza, i el que, però podria ser qualsevol guerra, a mi és tant se val. El tema és ella va fer una cosa que vaig pensar, va dibuixar una nena petita, una nena petita que té en braços, l'escultura és una nena petita que té en braços una nina, que la nina està estripada i sangra, en lloc de sangrar la nena, sangra la nina. I aquesta escultura va inspirar la cançó. I jo llavors vaig contactar, és una persona que molt sensible, li vaig explicar, i al final doncs, és l'únic que, o sigui, diguéssim que collage, totes les obres d'art s'han creat escoltant les cançons, i aquesta es va fer escoltant l'escultura. És l'única que ha fet el camí a l'inrevés. Va ser molt emocionant. A mi em va saber greu perquè ens vam equivocar tocada. Ho he de dir.
0: Nosaltres no la vam notar.
1: Però em patia molt menys. Sí. Perquè, no sé, no em posa nerviosos, coses que...
0: Però realment sí que el clima que es va respirar va ser molt bonic,
1: sí,
0: eh?
1: Sí, sí.
0: A més, les imatges de darrere, sí, tot el que vas explicar, penso que va ser interessant. Anem a escoltar-la.
1: Vinga.
2: Si obres els ulls, no podràs

0: hem tallat el moment. Bueno, a vegades és molt difícil tallar les cançons, però bueno, tenim molt poc temps i crec que podem escoltar-les totes, no?, d'alguna forma. La segona cançó, que és la onça, que diu SOS, és una mica relacionada amb aquest equip, no?, d'artistes que has treballat.
1: Sí, és del Joan Puigcer, que és el promotor de Barret de Fum, i és qui ens va donar pie a poder fer això. I és una cançó que és un crit d'alerta i d'emergència, no?, al planeta.
0: És crítico total.
1: Sí.
0: Sello, senyor Corella. Sí.

0: Bé, estem arribant al final del programa. Estem presentant avui el disc Collage, el disc llibre del senyor Corella, que ens presenten aquí al Forever Joves, amb 12 cançons relacionades amb 12 artistes. I clar, nosaltres que sempre reivindiquem la música de qualitat, la música amb personalitat, amb sentiment, el senyor Corella havia d'estar aquí en directe, i jo li agraeixo molt a ells especialment la teva tasca com a músic, com a persona, per fer coses com aquesta, involucrar tanta gent i que les coses surtin bé. I al Javi, esa passió per la música també, i per acompanyar sempre a altres persones. Això és...
1: com deia un oncle meu, a mi m'agrada molt la música, incluso la mala.
0: La mala. I ens acomiadem precisament amb Collage, que és esos petits peces, aquest fragment d'aquest punt, i és com un concepte més global i més total de l'obra. Així que moltes gràcies
2: amb tu per convidar-nos.
1: I gràcies a tu.
0: I ja sabeu que si voleu conèixer més el senyor Corella, a la web, senyor Corella, a les xarxes, teniu aquest Collage. Moltes gràcies. I a tots vosaltres ens acomiadem fins la setmana que ve amb més música i més cosetes. Gràcies. Bona tarda.

0: De dilluns a divendres, d'11 del matí a la 1 del migdia, us espero al Dies de Ràdio, on l'entreteniment i el servei públic seran els protagonistes.
1: A Ràdio Sant Boi, Dies de Ràdio, amb Mònica Santacreu.

0: Estils. Un programa de entrevistas, tendencias, novedades y experiencias donde la música te transporta en el tiempo. Todos los viernes de 5 a 6 de la tarde. Estils, tu estilo es el protagonista. Presentado y dirigido por José Luis Díaz.
1: El jazz té la seva cita setmanal a la sintonia de Ràdio Sant Boi. Cada divendres de 10 a 11 del vespre i els dissabtes a les 11 de la nit, el jazz esdevé el protagonista absolut. Jazz setmanal, un recorregut apassionant i apassionat pel millor jazz de tots els temps. Presenta i dirigeix en Valentí.

0: Forever Joves. Forever Joves. Forever Joves és un programa de música de Ràdio Sant Boi.
1: Tots els èxits del passat, del present i del futur.
0: Dirigit i presentat per Paco Sánchez.
1: Qui estima la música, estima la vida.
0: Forever Joves.
1: Tots els divendres de 7 a 8 de la tarda.

Bona tarda, amics i amigues del Road Music. Què tal, com esteu? Espero que hagueu passat un molt bon estiu, ple de carretera, ple de música i d'emocions especials. Nosaltres seguim a la carretera una temporada més des de l'estació radiofònica del 89.4 de la FM, des de Ràdio Sant Boi. Enguany tots els diumenges de les 10 a les 11 de la nit i en reposició, per si no heu tingut prou música de carretera, els diumenges de 7 a 8 de la tarda. Arrenquem avui per acabar aquest setembre ple de pluges amb Little Richard i aquest Midnight Special.

Escoltàvem Little Richard amb aquest Midnight Special i anem amb aquest col·lectiu Up, Bustle and Out del segell Ninja Tune amb Coca Conga.

0: músic, música de carretera, quilòmetres de cançons.
1: Anem ara a Jamaica amb el senyor Harry Belafonte i aquest Jamaica Farewell.
2: Down the way where the nights are gay and the sun shines daily on the mountain top.

Aquest estiu, al setembre, crec que va ser a principis de setembre, vam anar a Madrid a veure els senyors Black Keys en directe, i us he de reconèixer que jo, que sóc un gran fan i aferrim escoltador de tot el seu treball, doncs em van decebre bastant. La banda molt bona, però el que era la secció rítmica, més concretament el bateria, bueno, doncs amb una desídia i una patxorra i una manera de tocar bastant la sota, que, bueno, que no aportava gran cosa. Per sort, com a taloner portaven el senyor Robert Finlay, i anem a escoltar ara el Medicine Woman.

0: No busquis més. Road Music és el teu programa a la carretera.
1: Seguim amb aquesta estelada blues garatge amb Dr. Feelgood, Back in the Night.

si seguim amb rock and roll i rhythm and blues, aquí tenim el gran triumvirato, un tema enregistrat per Muddy Waters, Howlin' Wolf and Bo Diddley. És un medley del Oh Baby i Wreckin' Love.

Amics, amigues, anem acabant amb el senyor Kenny Burrell, Stanley Turrentine, Major Holy, Bill English i el, molt tímidament, aquí, Ray Barreto, amb aquest Chitlins con Carni.

Amics, amigues, això ha estat tot per avui. Marxem amb aquest tema de Dance, Joy, Raptide. Ens veiem a la carretera i si ens saludem, si ens guinyem a l'ull, a part podem fer allò de uepa, bona ruta.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8 i us parla Lídia Porta. I és que 8 centres educatius estaran tancats demà dilluns per culpa de les afectacions derivades del temporal de pluges torrencials d'aquest cap de setmana, segons Fons d'Educació. En concret, es tracta de 2 escoles, 4 instituts i 2 centres de formació d'adults del Maresme, el Barcelonès, el Vallès Oriental i el Vallès Occidental. A més, també hi ha unes 87 escoles, instituts i centres de formació d'adults que pateixen incidències però que sí que podran obrir. D'aquests 24 casos, caldrà modificar el seu servei habitual. Educació informa que aquestes són les dades que s'han pogut recollir fins al moment, però no descarta que en les pròximes hores es coneguin les noves afectacions. I també els treballs per recuperar la normalitat a la xarxa de trens de Rodalies després de l'aiguat que ha afectat Catalunya les últimes hores es centren en diversos punts de la R1 i el túnel de Plaça Catalunya, segons ha informat Adif. A la R1, entre Arenys de Mar i Canet de Mar, s'ha acumulat fang, pedres i sediments arran del desbordament d'una riera. I també es mantenen les tasques de reconeixement i avaluació de danys entre Sant Pol de Mar i Calella. També un punt que requereix més actuació és el túnel de Plaça Catalunya, on Adif treballa amb 3 equips de bombeig per evacuar tota l'aigua acumulada. Tota aquesta és la situació en aquest punt que condiversa i condiciona diverses línies de Rodalies. I també l'Agència Catalana de l'Aigua ha informat que es normalitza la situació de risc hidrològic a Santa Cristina d'Aro a Riu d'Aura, a la Bisbal d'Empordà, Fogars de la Selva i a la comarca de la Selva. I també un dels municipis del Ripollès que impulsa projectes per encadenar la problemàtica d'habitatges Planoles. Ràdio Ripoll, Paula Sallego.
2: L'Ajuntament de Planoles treballa en 5 projectes d'habitatge social amb l'objectiu d'oferir 32 pisos a persones interessades a viure al municipi, siguin nouvinguts o joves que volen independitzar-se. Entre aquestes 5 línies d'actuació, el consistori destaca els habitatges del MOPU i com ja tenen data per acollir els nous inquilins, setembre de 2030. Aquest projecte oferirà llar a 12 famílies. N'explica els detalls l'alcalde David Verge.
3: I on sabem quedar que durant aquest període la Generalitat, a través de l'Incasòl, doncs ja vindrà a veure l'edifici, a fer un informe, a fer una valoració, a veure com està tot el que s'ha de fer, i a partir d'aquest informe hem de parlar amb el Ministeri d'Hisenda, doncs, per acabar de negociar aquest habitatge. Per tant,
2: en 6 mesos el consistori contempla desencallar els 6 pisos de la Sareb. Per altra banda, també treballa la rectoria, un equipament que hauria de ser cedit a l'Ajuntament per posteriorment ser rehabilitat i posats al mercat de compra.
1: I també continuen els treballs per recuperar la normalitat a l'Hospital Comarcal de la Selva Blanes després de que les fortes pluges inundessin la zona d'urgències. I fins aquí les notícies en xarxa.
0: Notícies en xarxa. En joc. Amb Ignasi Trapero.
4: Bona tarda, benvinguts a l'Enjoc, el programa de l'esport català que us acompanya cada cap de setmana des de fa 15 temporades, dissabtes i diumenges al vespre. Des d'ara farem tot el resum de la jornada esportiva del cap de setmana a casa nostra. Un cap de setmana típic i amb una forta incidència del temporal que ha afectat Catalunya i que ha provocat nombroses suspensions de partits i de competicions tant ahir com avui. Amb la feina de la redacció d'esports més gran de Catalunya, amb les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so, aquí arrenca l'Enjoc. I saludem l'Eric López. Eric, com estàs? Bona tarda.
5: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona tarda.
4: Repassem el més destacat de la jornada als titulars. No hi ha massa història de moment al Camp Nou, on el Barça rep des de les 7 al Real Madrid.
5: Les blaugranes busquen el 6è triomf en 6 jornades de Lliga per deixar les blanques a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. De moment, descans al... De moment, descans amb un resultat de 5-0 amb 4 gols de Claudia Pina i un de Graham Hansen. Pel que fa a Espanyol, Badalona i Europa, entren demà a la tarda en el sorteig de la tercera ronda de Copa de la Reina.
4: Suspès pel temporal el partit de Copa del Prat.
5: El rival dels Potablaves a la prèvia de la Copa, el Sant Rafael Balear, no ha pogut viatjar a terres catalanes i el jutge de competició decidirà a les pròximes hores el dia i hora del partit de tornada en què els Potablaves defensen 1-5 de l'anada. Demà l'una al sorteig a la primera ronda de la Copa, en què també entren Espanyol, Girona, Sabadell, Europa, Sant Andreu, Reus i Manresa.
4: I a la segona divisió masculina, Sabadell i Girona juguen avui a les 9.
5: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. I el Girona, per la seva banda, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga.
4: I d'altra banda, cap català guanya Primera Federació Masculina.
5: Al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera, 2-2 a Can Dragó. Tercera derrota seguida del Nàstic, 2-0 a Múrcia, i els tarragonins s'apropen a la zona baixa. I quarta desfeta en 6 jornades de l'Europa, 3-1 a Osca, en un partit gris dels escapulats que continuen en descens.
4: Marxem de ronda. Actualitzar marcadors en aquest diumenge 4 d'octubre de 2026. Diversos partits en joc, començant pel gran clàssic a la Lliga F, que no està tenint, com dèiem, els titulars, Eric, cap història.
5: Doncs sí, de moment un resultat contundent a favor de les locals, el Johan Cruyff, on el Barcelona guanya per 5-0 al Real Madrid, on Claudi Apina ha fet 4 gols i Graham Hansen a l'altre que falta.
4: Doncs sortint ja les jugadores sobre el gespa del Camp Nou per preparar la segona meitat. Veurem si Pere Romeu aprofita per donar descans a alguna de les seves jugadores. A segona divisió masculina, 8a jornada, i els dos catalans jugaran a les 9, començant pel Girona, que rep el Mallorca, partidàs a Montilivi. Última hora, Girona FM, Pau Villafañé, bona tarda.
6: Bona tarda, doncs sí, el Girona, que intentarà sumar el tercer triomf consecutiu i el cinquè en els últims 6 partits davant d'un Mallorca que també és aspirant a l'ascens. El Girona, que sortirà amb Gazzaniga sota pals, amb defensa formada per Bonyar a lateral dret, Francesc i David López als centrals, a l'esquerra per Àlex Moreno, Sala de Màquines al mig del camp per Morante i Isan, a la mitja punta amb Van de Beek, i en punta d'atac amb els tres homes, en aquest cas amb el Carles Pérez a la dreta, Bel Ruiz en punta i Javi Sarasa, el del filial, que repeteix en aquest sector esquerre, en un partit on en les últimes hores fins i tot havia sobrevolat la possibilitat que no es disputés, però el Girona ja ha confirmat que sí, que es disputarà aquest partit entre el Girona i Mallorca a partir de les 9 del vespre a Montilivi.
4: Doncs estarem ben atents, com també a la mateixa hora a les 9, a jugar al Sabadell d'Andorra, que s'havia de jugar ahir a la tarda, però pel temporal es va ajornar fins avui, com diem, a partir de les 9, i també volem saber l'última hora d'aquest partit. Ràdio Sabadell, Adrià Arroyo, bona tarda.
7: Bona tarda, com comentes, l'última hora passa perquè el partit arrenca amb més de 24 hores de retard respecte al que havia de ser l'horari inicial d'aquest duel entre arlequinats i andorrans. Ho dèieu al sumari, un Sabadell que està en ratxa a casa, 3 partits, 3 victòries a la Hypermotion, li heu de sumar una quarta a la final de Copa Catalunya i 2 més en el play-off de l'any passat. Els 6 últims partits oficials d'aquí a Sabadell han acabat amb victòria arlequinada. L'última hora, com a Girona, passa també pels punts, amb moltes novetats a banda i banda per part del Sabadell. Entren a l'alineació Baena, Eneko, Iobolski, cauen d'aquest 11, Miqui Codina, Català i Gaston Vallès per part de l'equip tricolor. 4 novetats, una més presenta Carles Manso, jugar Jesús Owono, jugar Molina, Lautaro i Sidibé, i cauen d'aquesta alineació el porter Pau López, Solozabal, Nacho Quintana i Espats. Finalment arrencarà a les 9 de la nit aquest partit Sabadell-Andorra, arbitrat per l'andalús de Jaén, José Luis Guzmán Mancilla.
4: Perfecte, demà ens expliqueu com ha acabat el partit. Moltes hores, Adri, bona nit, bona tarda, vaja. I en bàsquet, Lliga CB, segona jornada, tenim a 2 equips catalans jugant a aquesta hora. El Girona ho està fent a la pista del Baskonia. Com van les coses, Girona FM, a Marc Treserres?
8: Doncs bé, no van gaire bé. Ara mateix el Girona està perdent de 13 punts al Buesa Arena, un partit que ha començat d'allò més bé, en un primer quart molt àgil per part dels jugadors de Moncho Fernández, que han estat molt bé tant en atac com en defensa. El segon quart el partit s'ha equilibrat més i llavors ha arribat un parcial important de 24-7 favorable al conjunt de Paolo Galbiati, que ha agafat una diferència de 12 punts al descans. Ara, a la represa, en aquests primers 5 minuts, intercanvi de cistelles, per tant, això no li afavoreix gens al conjunt gironí, que segueix per sota del marcador, ara mateix 71-58. Ara, doncs, faltarà veure si el Girona és capaç de defensar millor en aquesta segona part que queda a la pista del Baskonia.
4: A veure si aconsegueix reaccionar el conjunt gironí. I també a les 7 ha començat el partit del Barça, en aquest cas a la pista de l'UCAM Múrcia. Com tenim el partit, Eric?
5: Doncs de moment descans a Múrcia, on els dos equips empaten 46-46. Veurem com avança aquesta segona meitat del partit.
4: I acabem aquesta ronda amb hoquei patins. Hi ha partits de la segona jornada de la Lliga Catalana Masculina, partits que s'haurien d'haver jugat ahir, però que també pel temporal es van suspendre i s'estan jugant o es jugaran a les pròximes hores. De fet, a 2:15 jugarà el Nolla i Lleida, i a aquesta hora havia de començar el partit entre el Reus i el Xum.
5: Doncs sí, de moment no tenim informació, intentarem recuperar-la ben aviat.

0: L'actualitat i la realitat de l'esport català, tots els caps de setmana a En Joc.
1: Vinga, són les 8 i 10 minuts, som els de l'Enjoc, dissabtes i diumenges de 8 a 10 del vespre a la teva ràdio local amb el bo i millor de l'esport català. Avui comencem parlant de futbol, comencem parlant de la Lliga F d'aquesta sisena jornada i d'aquest clàssic que no està tenint gens d'història. Ho parlàvem amb l'Eric, doncs tant els titulars com a la ronda. El Barça, que està guanyant 5-0, minut 47 de partit, acaba de començar la segona meitat. 4 gols de Clàudia Pina, espectacular, ja en porta 9 en el que portem de temporada a la Lliga. I un altre gol també de Graham Hansen, una altra de les jugadores del Barça més en forma en aquest inici de temporada. 5-0, i a la mitja part, precisament a la transmissió televisiva que s'ha fent de Zon, escoltàvem a la gran protagonista, la autora del pòquer, Clàudia Pina.
2: Bueno, muy feliz, la verdad. No todos los días se meten 4 goles en un partido. Y nada, muy feliz contra el Real Madrid también. Pero creo que con lo que me quedo es con la primera parte de todo el equipo. Creo que hemos generado mucho, hemos robado y no les hemos dejado transitar, que es donde ellas son más fuertes. Creo que lo estamos controlando bien y hay que seguir así la segunda parte. Nada, sobre todo salir a ganar la segunda parte, si se puede meter algún gol más, hacerlo, pero sobre todo creo que también contundentes en defensa, a seguir igual y sobre todo que no nos metan un gol.
1: Doncs aquests són els objectius de Clàudia Pina ara fa uns minutets a Dazón en aquest partit que s'està jugant al Camp Nou. De moment 5-0, minut 48 de partit al Coliseu Blaugrana. I ahir van jugar, Eric, tant l'Espanyol com el Badalona amb sort diversa.
3: Espanyol 1, Alavés 0. Sevilla 3, Badalona 3.
1: Doncs l'Espanyol, que porta 4 jornades seguides sumant, i ahir a més va aconseguir els 3 punts amb un gol de Brown al minut 101. O sigui, el partit ja estava a punt d'acabar, però va aconseguir guanyar l'Espanyol, que se situa ja en una situació molt còmoda, setena plaça amb 8 punts, aconseguint la segona victòria de la temporada. Després del partit, escolta, amb l'entrenadora Sara Monforte i a la jugadora de l'Espanyol, Mire Muñoz.
4: M'ha sigut gens fàcil, perquè considero que m'ha agradat molt a la vez, ja ho sabien, ja ho vaig dir abans del partit. Felicitar des d'aquí a l'Andrea, realment, crec que ha demostrat que coneix la categoria, encara que no hagi estat els últims anys. Crec que es demostra una vegada més que les dones estan molt preparades per entrenar, i bueno, jo crec que l'equip està molt bé defensivament. Crec que no ha sigut fàcil repetir molt de centre lateral, sabíem que era un equip que s'entrava moltíssim, i bueno, al final s'ha decantat per nosaltres, partit igualat, repetís, però bueno, mereixíem aquesta victòria.
5: La porteria cero es trabajo de todas, tanto de las delanteras, que son la primera línea de defensa, como de las centrales y de nosotras, las porteras, y es algo que demuestra que todo el trabajo defensivo lo estamos haciendo bien y que sabemos hacerlo y que vamos a continuar haciéndolo así de bien.
1: I el Badalona, de la seva banda, va empatar 3 a Sevilla, un resultat agradós, perquè el partit va tenir de tot, va tenir moltes alternatives en el marcador, i el Badalona en temps afegit s'havia avançat i va acabar encaixant també en temps afegit el gol del definitiu empat, que deixa el conjunt de Badalona en la 8a plaça, també amb 8 punts, com a l'Espanyol. Com ha anat tot plegat, Ràdio Ciutat de Badalona, Mònica Martín?
6: Un d'autèntic infart pel Badalona Women a l'estadi Jesús Navas. Les badalonines sumen un empat amb un 3-3 contra el Sevilla, en un partit de bogeria, anades i vingudes i alternatives constants al marcador. Tot i que les locals s'han avançat a la primera meitat amb un gol de Fatu Kanté, el Badalona no ha baixat els braços i ha sabut reaccionar en un tram final frenètic. Mirari ha arribat a situar el conjunt català per davant, però les sevillistes han certificat el repartiment de punts amb el gol definitiu de Blum. Ens ho explica Lucía Martínez, jugadora del Badalona Women.
7: Bueno, creo que sobre todo el mensaje que nos ha transmitido Marc es de confianza absoluta. Creo que hay veces que tenemos que tener más calma e intentar que a través del juego pues generar nuestra mejor versión y sobre todo potenciar que con balón somos muy buenas y creérnoslo y empezar sobre todo desde ahí.
6: Un punt molt treballat que demostra la capacitat de competir de l'equip fins a últim moment.
1: I aquesta era la lectura, aquest punt que en feia de tot plegat també al final del partit el tècnic de Badalona, Marc Ballester.
8: Bueno, sabíamos que veníamos de un partido que se nos escapa en el último minuto, aún siendo un partido que constantemente estás dominando, creando ocasiones. Hoy ha sido un contexto diferente, hoy nos encontramos una primera parte donde nos desajustamos mucho sin balón, donde tenemos pues el error del primer gol que nos lleva a ir por detrás. Pero bueno, creo que la reacción del equipo ha sido buenísima en la segunda parte. Iniciamos con el gol, pero bueno, es más de lo mismo, ¿no? Justo un minuto o dos después volvemos a encajar, volvemos a tener que remar contracorriente. Aún así, pues bueno, hoy es de felicitar, ¿no? La reacción del equipo en últimos 20 minutos, empatamos, llegamos a meter el 2-3. Y bueno, la jugada desafortunada, ese centro lateral, ese posible fuera de juego, pero bueno, el equipo pues tiene que defender mejor estas acciones porque ya van varios puntos que se nos escapan en últimas acciones y creo que el trabajo bien hecho durante 93, 95 minutos no puede pues tirarse, ¿no? En los últimos instantes.
1: I per cert, que tant Badalona com Espanyol són dos dels 8 equips de Lliga F que entren demà en el sorteig de Copa de la Reina de la tercera ronda. Es sorteja a 4:45 de la tarda a Madrid. A banda del Badalona, Moviment i l'Espanyol, els altres equips de Lliga F que entren són Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol i els ascendits a la Bes i València. Qualsevol d'aquests 8 equips seran el rival de l'Europa, que és el tercer equip català que entra en aquesta tercera ronda i que sap segur que en aquesta tercera ronda que jugarà en la setmana del 4 de novembre jugarà a casa.
0: L'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local.
1: I de la Copa de la Reina a la Copa del Rei. Avui s'havia de jugar el partit de tornada de la fase prèvia entre el Prat i el Sant Rafel. Recordeu que els Pataulaves havien guanyat 1-5 en el partit d'anada la setmana passada, per tant, era pràcticament un tràmit per acabar de segellar el passi a la ronda i ser present demà en el sorteig que es farà a la 1. Però el partit s'ha suspès. El Prat Ràdio, Nil Piera.
9: Bon vespre, doncs, efectivament, el partit de tornada de la fase prèvia de la Copa del Rei entre Prat i Sant Rafel ha quedat suspès. El temporal que ha colpejat el país en les últimes hores ha impedit al conjunt eivissenc pujar a l'avió a primera hora del matí i, malgrat els esforços de la Federació Espanyola per buscar alternatives en el transport, la situació meteorològica ha impedit que el Sant Rafel pogués viatjar. Per tant, el partit no s'ha pogut jugar i la federació ha anunciat que es dona 48 hores per escoltar els dos clubs abans de fixar una nova data. Ara bé, la disputa del partit no es pot endarrerir gaire, ja que la pròxima ronda de la Copa del Rei es juga la darrera setmana d'octubre. Tot apunta que el partit s'acabarà jugant un cap de setmana per les dificultats logístiques del desplaçament, el que portaria a ajornar un nou partit de Lliga Elit pel Prat. Seria la tercera jornada de Lliga que han de recuperar entre setmana, deixant un calendari molt exigent pels de Cristian Gómez. Sí, com sigui, recordem que els pretencs van golejar 1-5 a l'anada i, per tant, aquest partit de tornada hauria de suposar només un tràmit per enfrontar-se a un equip de primera divisió a la primera ronda de la Copa del Rei.
1: Per cert que fals, 6è gol al Barça, gol d'Eva Pallor, ja trobàvem a faltar també que Marqués, minut 54 de partit al Camp Nou, 6-0 guanyant el Barça. I en espera de que el jutge de competició decreti quin dia i quina hora juga aquest Prat-Sant Rafel de la tornada de la fase prèvia d'aquesta Copa del Rei, demà a la 1 es farà el sorteig ja de la primera ronda. Si passés, el Prat jugaria a casa segur contra un primera divisió i seria un d'aquests 4 equips, Espanyol, Osasuna, Alavés o Atlètic. A banda de l'Espanyol i presumiblement del Prat, també entraran al sorteig els dos catalans de segona, Girona i Sabadell, dos de primera federació, Europa i Sant Andreu, i també dos de segona federació, Reus i Manresa. I sabem segur en aquest sorteig que els rivals dels equips de casa nostra poden ser tant altres equips catalans com també navarresos, bascos, aragonesos o riojans.

0: 19 minuts, és moment de parlar de la segona divisió masculina, vuitena jornada. Ho dèiem, parlàvem doncs, amb els nostres companys que ja estan ubicats tant a la Nova Creu Alta com a Montilivi a partir de les 9. Eric, juguen tant Sabadell com Girona.
1: Doncs sí, a partir de les 9 jugaran Sabadell i Girona, on el Girona surt amb l'alineació de Gazzaniga, David López, Francesc, Àlex Moreno, Javier Boñar, Iván Morante, Izan González, Carles Pérez, Van de Beek, Javier Sarasa i Abel Ruiz. I pel que fa al Sabadell, la seva alineació, Diego Fuoli a la porteria, Òscar Sanz, Edgar Aguilar, Ripoll. A la defensa, al mig del camp, Urri Pere Pons i a la davantera, Liamet. Per una banda, Baena per l'altra banda, Joel Priego i Obolowski a la davantera.
0: Doncs un Sabadell que busca el quart triomf en 4 partits a la Nova Creu Alta. Es vol fer fora el conjunt arlequinat a casa seva i ho farà amb el suport de la seva afició. El tècnic Ferran Costa veu així aquest partit sempre complicat davant de l'Andorra.
2: Penso que el més important és tenir aquest equilibri, no? Entre buscar l'inconformisme, que no el perfeccionisme, perquè el perfeccionisme és una merda, perquè mai res està prou bé, i a part mai arribaràs a la perfecció, però l'inconformisme sí que és molt important perquè és el que marca el nostre camí, el nostre full de ruta, sobretot, buscant la nostra millor versió i no fugint de la comparació, no? Amb altres estils, amb altres maneres de fer, a les que respectem moltíssim, i el futbol doncs és molt ampli, no ho fem des d'una actitud de superioritat, sinó des de la humilitat, clarament, perquè entenem que els altres fan moltes coses bé, però que la nostra manera de primer d'igualar-nos i després d'intentar superar-los és portar l'excel·lència allò que sentim que ens defineix.
0: I el Girona, que busca el tercer triomf consecutiu per acabar d'ubicar-se en aquesta zona alta de la classificació a la que ja es troba. El tècnic del Girona, Quique Álvarez, això sí, és autocrític i vol millorar aspectes del joc.
3: Ja ho vaig dir l'altre dia, si concedim tant al rival, lo normal és que algun dia pues no guanyis, no? Com l'altre dia, no? Però bueno, clar que hem treballat, hem vist, jo hem fet una molt bona setmana d'entrenaments, els rivals són diferents també, jo crec que com dius tu, és un rival que igual no necessita tant per marcar, que té igual un estil de joc de més control de partit i que no està patint, està defenent molt bé, és dels equips amb menys golejats, però jo crec que perquè en pilota ho fa bastant bé, no? Té bastant control de partit, no és que t'arribi moltes vegades, però és un equip molt efectiu i que està guanyant els partits amb solvència, sobretot a casa seva. Però clar, nosaltres és la nostra feina. Ja ho vaig dir la setmana passada, nosaltres hem de millorar, estem en el procés, hem de recuperar gent, que també estem en el procés, i estic content amb la setmana que hem fet, i això em fa ser optimista, no?, de cara al partit.
4: En joc, el programa de l'esport català.
0: I mala jornada de diumenge a la Primera Federació Masculina, 6a jornada i cap dels 3 equips catalans ha aconseguit guanyar.
1: Real Murcia 2, Nàstic 0, Osca 3, Europa 1, Sant Andreu 2, Antequera 2.
0: Doncs tercera derrota seguida del Nàstic, Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
5: Bona tarda des de l'Enrique Roca. El Nàstic ha encaixat aquí la tercera derrota consecutiva de la temporada davant del Real Murcia, que finalment ha guanyat el partit per 2-0. El primer gol ha arribat a la primera part, al minut 13, a la segona meitat ha sentenciat l'equip Murcia amb el segon gol. Parlem amb el segon capità del Nàstic, Marc Montalvo. Bona tarda, Marc. Quina anàlisi fas del partit, d'aquesta derrota? Un Nàstic que avui ha plantat cara, que no li ha perdut la cara al partit, que ha donat una millor imatge que la derrota davant del Corcón, però que ha sigut incapaç d'aconseguir puntuar aquí.
6: Bona tarda. Bueno, al final crec que l'únic que ha faltat ha sigut el gol. S'ha fet un molt bon partit, s'ha donat una molt millor imatge de la que es va donar sobretot al Corcón. I bueno, ens hem de quedar amb aquestes bones sensacions d'haver fet les coses molt millor, d'haver estat molt millor inclús que el rival en moltes fases del partit, i al final doncs, sobretot que es vegi aquest Nàstic, no? Aquesta idea que vol el míster, que, bueno, que s'està treballant i que a poc a poc doncs anem millorant.
5: Us preocupa la dinàmica que està agafant l'equip amb aquestes 3 derrotes consecutives. Què és el que preocupa al capità, a la plantilla?
6: Bueno, sí, és veritat que són tres derrotes consecutives, però crec que el que ens està matant són els detalls. Avui els dos gols que ens fan és la primera arribada, l'única arribada que ens fan a la primera part, i l'altre gol és una acció d'estratègia que es pot defensar molt millor. Per la resta, doncs jo crec que hi ha hagut molts moments del partit que el Nàstic ha sigut millor que el Múrcia, però no hem sigut capaços de fer gols, que això és, uns deures pendents que tenim.
5: Ara, segon desplaçament consecutiu del Nàstic de Tarragona, com afronta aquest partit amb la necessitat ara sí imperiosa de guanyar?
6: Bueno, sí que és veritat, doncs, que ara mateix és una necessitat guanyar, portes tres partits perdent, i bueno, vas a un camp totalment diferent, un context diferent, però bueno, a partir de demà començar a treballar el partit i no queda un altre.
5: Gràcies, Marc.
6: Gràcies.
5: Doncs Juventud Torremolinos és el proper rival del Nàstic de Tarragona. El partit es jugarà a la ciutat de Màlaga, Torremolinos, el proper dissabte, amb aquesta necessitat que té el Nàstic de guanyar davant d'un equip en hores baixa, com és el Juventud Torremolinos, però el Nàstic no està passant per un bon moment perquè suma, o ha sumat avui, la tercera victòria, la tercera derrota consecutiva. Partit a Torremolinos dissabte vinent a les 4 de la tarda. Avui derrota aquí a l'Enrique Roca de Múrcia davant de 15.013 persones. Una quarantena d'elles eren nastiquers que s'havien desplaçat fins a Múrcia per seguir aquest partit. És tot des de l'Enrique Roca. Bona tarda.
0: Bona tarda i mala imatge avui de l'Europa, Òscar. Derrota 3-1 per a l'equip de Luis Blanco.
7: En la primera part, doncs, hem comès moltes errades amb pilota i sense pilota, que ha aprofitat que l'Osca o l'Huesca ens hagi generat moltes ocasions de gol. Sí que és cert que la segona part hem millorat, hem jugat més en camp contrari, la situació és que estàvem molt a prop del gol, però hem tingut la situació aquesta del gol anul·lat i ho hem intentat. Hem millorat a la segona part, sí que és cert que al final ja amb el 3-0 era diferent, però l'equip ha estat molt bé fins al final, ha pogut generar un penal, hem estat a prop. A veure, necessitem millorar, està clar, això és una setmana de treball, de millorar les coses que no hem fet bé i pensar en el següent partit.
8: La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
9: Probiòtics i prebiòtics. Certes paraules o conceptes que apareixen de forma quotidiana, etiquetes d'aliments, articles, programes o xarxes socials, no sempre són compreses al 100% pel públic. Bifidus, microbiota intestinal, probiòtic o prebiòtic, fermentat, no pasteuritzat, entre d'altres en són alguns exemples. Per aquest motiu, cal entendre per què és important mantenir una microbiota intestinal saludable, qui la forma i com es pot modular a través de l'alimentació. La microbiota intestinal és un ecosistema on conviuen diferents microorganismes, principalment bactèries, que juguen un paper important en diferents processos dels sistemes digestiu i immunitari. Es concentren sobretot al còlon, però també es troben al llarg de tot el tracte digestiu i a diferents òrgans. Té molta capacitat d'adaptació i es caracteritza per una gran diversitat de ceps. De fet, tot i no saber quin és el perfil ideal de microbiota, es poden identificar diferents tipus que influeixen positivament a l'estat de la salut. Quan hi ha un desequilibri amb la composició i funció de la microbiota, conegut amb el nom de disbiosis, provoca certs símptomes que creen malestar a la persona i apareixen patologies o problemes de salut. Per assegurar que es manté en bon estat de salut, dependrà directament de l'alimentació que segueixi. Doncs aquests microorganismes es nodreixen dels components que el cos no pot digerir o absorbir per si mateix. Per tant, aquesta haurà de ser rica en aliments probiòtics i prebiòtics. Els prebiòtics són aquests compostos que l'organisme no pot digerir, però que en canvi són aprofitats per la microbiota intestinal. Per exemple, la fibra fermentable, el midó resistent que es produeix quan s'escalfen productes midonats i posteriorment es refreden, com l'arròs, el llegum o les patates cuites. També els vegetals rics en fructans, com all, ceba, porro, pèsols, carxofes o espàrrecs. Alguns cereals rics en beta-glucans, com el sègol, el blat, la civada o l'ordi, i els bolets. Els mucílags presents a les llavors de lli o chia, o bé les pectines de la fruita com el kiwi, el plàtan, la poma, la pera o la taronja. Els probiòtics, en canvi, són microorganismes vius que, administrats en quantitats suficients, són beneficiosos per a la salut. És a dir, són reforços externs de la microbiota. Els aliments fermentats en són l'exemple. Els lactis, com el formatge, el iogurt o el kèfir, algunes begudes com el kombucha, ferments de soja com la pasta miso o el tempeh, o alguns vegetals com el xucrut o el kimchi o també els cogombrets i les olives. Si vols assegurar un bon estat de salut de la teva microbiota intestinal, promou la teva dieta habitual, aliments pro i prebiòtics, i evita aquells que disminueixen la seva diversitat i funció, com els fregits o els aliments ultraprocessats.
8: La xarxa de comunicació local.
4: Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, bàsquet polo, tot l'esport català cada cap de setmana a la teva ràdio local.

0: Dos quarts de nou del vespre. Vinga, que som els de l'Enjoc i estem repassant l'actualitat esportiva del cap de setmana. Estàvem parlant de futbol i ara és moment de parlar de la primera federació femenina, quarta jornada. Aquí tenim avui noves bones notícies perquè per fi el Barça Atlètic ha aconseguit el primer triomf a la Lliga aquesta temporada.
1: Barça Atlètic 2, Alhama 0.
0: Doncs suma 4 punts al Barça B, li havia costat fins ara, havia patit dues derrotes, només un empat en els 3 primers partits, però avui per fi ha arribat aquest primer triomf que el permet situar-se ara mateix en la desena plaça amb 4 punts, 3 més que el Real Madrid B, que en aquest cas és l'equip que ocupa l'última posició, l'única posició de descens aquest any. I una categoria per sota, la segona federació femenina, grup segon, ens divertirem aquest any perquè hi ha mastegots, tenint en compte que els 5 primers pugen. L'any que ve hi ha reestructuració a la segona federació femenina, en lloc d'un grup a la primera femenina hi haurà 2 i per tant enguany pujaran 15 equips de segona federació femenina, els 5 primers de cada grup, són 3 grups diferents. En el grup 2 tenim els catalans i aquests són els resultats d'aquesta jornada.
1: Espanyol B 0, Atlètic Balears 0, Ona Sant Adrià 2, Villaviciosa de Odón 0, AEM 0, Europa 0, Barça C, Llevant suspès.
0: Doncs amb aquests partits, i en espera també del que faci el Barça C en aquest partit suspès, on a Sant Adrià recupera el lideratge en solitari. Se situa amb 12 punts i és primer gràcies al triomf ahir davant de Villaviciosa de Odón i aprofitant-se de l'empat sense gols entre AEM i Europa en aquest autèntic partidàs, aquest, podríem dir, clàssic del futbol femení català, que es va jugar i que vam poder veure ahir a través de Lleida Televisió i de la plataforma La Xarxa Més. Un partit sense gols, però que va ser força emocionant, força igualat, i on només va faltar precisament això, el gol. Ahir, després del partit, vam tenir l'oportunitat de parlar amb el tècnic de l'AEM, en Samu Luna, que ho està fent molt bé en aquest nou projecte que ha encetat en aquesta temporada, i doncs volíem saber quines eren les seves impressions després d'aquest partit. Samu, com estàs? Bona tarda.
2: Bona tarda.
0: 0-0, però hagués pogut ser un empat a uns quants gols més.
2: Bueno, sí. Bueno, ha sido un partido muy competido entre dos rivales que sobre el papel tenemos que estar ahí peleando por el ascenso y, bueno, que se podía haber decantado por cualquiera de los dos y, bueno, hoy han tenido más acierto las defensas.
0: Sí, perquè només ha faltat això, no? Encert de les davanteres, tant vostres com d'elles, per veure gols, perquè ha estat un partit molt intens, molt lluitat, molt batallat, no?
2: Sí, claro, también es un rival el cual al final hemos jugado 3 veces contra ellas y imagino que igual aún nos queda alguna de que el partido vuelta más Copa Cataluña. Entonces al final te conoces muy bien, o sea, además tenemos jugadoras, ambos equipos que han estado los dos en los dos equipos, entonces te conoces muy bien y dos rivales que compiten en cada jugada, compiten hasta el último minuto, entonces son partidos que se pueden decantar por detalles.
0: De moment l'inici de l'AEM està sent molt bo, o sigui, 3 victòries, 2 empats, encara no ha encaixat cap gol, que això és espectacular. En 5 jornades, des de la solidesa esteu fent créixer l'equip, no?
2: Sí, es algo que trabajamos mucho esta categoría, la portería cero para poder estar en los puestos de arriba que te han en la acción del ascenso, pues es muy importante para nosotros que la portería esté a cero, luego ya, pues bueno, un día estarás más acertado, otro día menos, pero siempre sumas. Entonces, bueno, como antes me decían que habían estado muy bien las defensas, yo lo mismo que he dicho antes, al final nosotros defendemos todo el equipo, las delanteras como Maya y Lara, por ejemplo, trabajan muchísimo, muchísimo en defensa.
0: Per tu, acabes d'arribar, com aquell qui diu, és un projecte absolutament nou, li esteu traient un rendiment molt ràpid, no?, a aquest canvi, perquè al final, hòstia, venim de tot un Rubén López que portava molts anys aquí i no sempre és fàcil, no?, doncs aplicar una nova filosofia, moltes jugadores noves.
2: Sí, no, además es una filosofía que, bueno, a ver, la AEM siempre tiene muy buenos entrenadores y la categoría es muy diferente a primera red porque se iguala, está muy igualada desde el primer equipo hasta el último y luego tú, como eres un equipo que desciendes de categoría, sobre el papel tienes que ser un equipo que domine los partidos Entonces, un poco el contexto de los partidos es diferente al del año pasado. Es algo que llevamos trabajando desde pretemporada y en lo que pues un poco preparas la plantilla para jugar a eso. Es verdad que, como bien dices, el rendimiento está siendo muy rápido, aunque todavía tenemos mucho margen de mejora, que eso es lo bueno.
0: ¿Per on passa aquest marge de millora d'aquest AEM?
2: ¿En qué tiene que mejorar el AEM? Pues sí. Bueno, sobre todo en momentos con balón, porque defensivamente, como bien decías, no le podemos pedir más al equipo. Todavía no hemos recibido un gol, el equipo está robando el 75% de las veces en campo contrario, y eso te da que tienes muchos momentos con balón que tienes que aprovechar. Hay jugadas que tenemos que tener un poquito más de calma, ver mejor los espacios, pero bueno, cosas que se pueden trabajar.
0: Evidentment, l'objectiu de l'AEM és pujar sí o sí, no?
2: Sí, así es.
0: Hi haurà garrotades per això, eh? Hi ha molts equips aspirants, s'està demostrant, no? Com han començat una Sant Adrià, l'Espanyol B, Barça C no compta per l'ascens, el Huesca, el mateix Saragossa, que és el pròxim rival vostre. Aquí hi ha molts equips, que voldran aquestes 5 places d'ascens.
2: Sí, pues mira, es que a diferencia del año pasado, para mí la categoría ha subido de nivel porque igual que nosotros somos un equipo descendido y queremos estar entre esas 5 primeras para devolver el equipo a primera red, también hay muchos equipos que dicen, bueno, este es el año que suben 5, vamos a echar el resto y vamos a intentar hacer la mejor plantilla posible para ver si terminamos entre esos 5. Entonces todos los equipos han subido mucho nivel.
0: Molt bé, doncs Samu, que hi hagi molta sort aquesta temporada, i tant de bo AEM, Europa, una santeria, Espanyol, bé, els equips catalans puguin pujar tots, però evidentment per la part que et toca, moltíssima sort amb l'AEM.
2: Moltíssimes gràcies.
0: I a banda de Samu Luna, també vam parlar amb Nani Aces, l'entrenador de l'Europa, en una setmana especial pel conjunt de la Vila de Gràcia, després de la classificació per la tercera ronda de la Copa de la Reina, eliminant a tot un Villarreal, que està una categoria per sobre, golejada el dimecres 4-0, i ara un empat de molt de mèrit a un camp tan complicat com l'AEM. Demà, sorteig de Copa. Nani, com estàs? Bona tarda.
3: Què tal? Bona tarda, Ignasi, com estem?
0: Molt bé. 0-0, però qui hagi pogut veure el partit a Requesens o a través de Lleida Televisió i a la plataforma La Xarxa Més, la veritat és que segurament és sorprenent que el partit hagi acabat sense gols.
3: Sí, de fet, et diria que jo crec que el resultat no demostra el plantejament valent dels dos equips. Jo crec que al final és un balanç positiu per la càrrega del que portàvem tota la setmana. Jo crec que ha estat molt igualat el partit. Crec que la primera part nosaltres hem estat molt més incòmodes. La segona hem ajustat i et diria que hem estat més a camp contrari. Però al final és aquella sensació que si algun dels dos equips tenia una errada, en qualsevol moment l'altre obriria marcador, i crec que el 0-0 demostra sobretot la feina defensiva que han fet els dos equips.
0: Sí, a més, com molt de respecte, no? Al final sou dos equips que us coneixeu moltíssim, i jo crec que és una mica el que deies tu, que els dos sabíeu que si hi havia una petita errada et podia condemnar o et podia portar a la glòria.
3: Sí, de fet, jo crec que ha hagut alguna acció, ha hagut una falta a la primera part, que la Mar, jo crec que ha fet una molt bona estirada, i a la segona part jo crec que hem tingut la de Natàlia i la d'Anon, que jo crec que aquí podíem haver decantat el partit, però al final, sincerament, crec que el més just era un 0-0 per com han estat els dos equips i sobretot per com han anat les dues parts.
0: No deixa de ser un bon punt, no?, per l'Europa, un camp tan complicat com el Requesens.
3: Sí, jo crec que, a més, molts equips es deixaran punts aquí. Crec que és un camp on a nosaltres ens costa fer el desplegament de joc que ens agrada a nosaltres, i dins del que s'ha jugat, que crec que hem aconseguit que jugués més que l'altra vegada que vam venir aquí, crec que l'equip ha competit molt bé, o sigui que al final és premi a l'esforç de tota la setmana, i segur que han pesat cames, però crec que ni s'ha notat al final, perquè els dos equips han tirat molt de cap, i el que tu dius, jo crec que ha hagut cert respecte també, perquè al final a cap dels dos se li anés el partit.
0: Escolta'm, l'equip està creixent, malgrat aquell cop anímic que va resultar, no?, els 3 punts perduts al primer partit per eliminació indeguda, està demostrant que està creixent l'equip amb les dues victòries prèvies a la Lliga, amb l'exhibició l'altre dia a la Copa, avui amb aquest empat de meritori. Aquest Europa va més, no?
3: Jo estic molt contenta, la veritat. Crec que el dimecres es va voler un equip amb molta personalitat contra un equip d'una categoria superior i que, a més, juga molt bé a futbol. tot i que les vam neutralitzar, però Real, que és un molt bon rival, i l'equip avui ha demostrat que a nivell defensiu que ha millorat les estructures defensives d'àrea, que cada vegada està més còmode dins de la incomoditat que et genera el rival i que també sap jugar amb el resultat. O sigui que jo estic molt contenta perquè es veu un nivell maduratiu més alt que el que es va veure a l'agost.
0: I serà necessari, no? Perquè al final és un any en què pugen 5, però ja estan demostrant una Sant Adrià amb Espanyol B que aquí jugaran les garrofes molts equips, no?
3: No, Ignasi, el que està claríssim és que és el grup més fort de segona ref i que és veritat que pugen 5, però és que potser hi ha 8 o 9 equips més que fets per intentar aconseguir l'ascens. O sigui que estic segura que serà una cosa que es decidirà molt al final.

0: Bueno, pues ja les tinc nervioses, òbviament. Avui no havíem parlat del tema encara, però ara ja m'ho han preguntat en acabar el partit. O sigui, òbviament l'equip sap que és un premi al bon partit que vam fer dimecres i tenim moltes ganes de que vingui un equip gran al nostre camp i sobretot d'intentar tornar a fer màgia i intentar seguir dins d'aquesta copa que tant ens agrada.
1: Badalona Women, Espanyol, Depor, Eibar, Logroño United, Madrid Club de Futbol, Alavés, València, no sé si hi ha alguna preferència, algú que no vulguis.
0: Mira, et diria que el que no vull, si... Voldria evitar els dos catalans de Liga F perquè crec que són molt complicats i inclús et diria que el Madrid CFF, però per preferències meves m'agradaria trobar-me un equip que ens deixi o que ens permeti intentar competir i sobretot pues que l'estil de joc a nosaltres ens afavoreixi. Et diria que em quedaria potser amb un València o un Eibar, tot i amb tot el respecte del món, sabent que són equips top que estan a Liga F.
1: Molt bé, el podreu seguir al sorteig juntes o com ho fareu?
0: Ho intentarem, la veritat és que hem fet trobada al Sardenya i la idea és mirar-ho ja a sala de premsa amb la televisió totes juntes i a partir d'aquí ja pues, somiar i pensar en la següent ronda.
1: Doncs a somiar en gran, tant a la Copa com a la Lliga. Nani, moltes felicitats per la feina que esteu fent en aquest inici de temporada i que hi hagi molts èxits aquesta campanya.
0: Moltes gràcies, Ignasi, sobretot que quan ens truqueu sigui per poder comentar partits que haguem guanyat.
1: Exacte, gràcies Nani.
0: Vinga. A tu, una abraçada.
2: En joc. Amb Ignasi Trapero.
1: 8:43 minuts, arribem ja al minut 79 al Camp Nou, continua guanyant el Barça 6-0 i per cert que el Barça femení acaba de fer oficial la xifra d'assistència a l'estadi, 40.533 culers a l'Spotify Camp Nou, rècord d'assistència a la història de la Lliga F. Per tant, déu-n'hi-do, 40.000 culers estan gaudint avui d'aquesta golejada davant del Real Madrid. Vinga, més coses. Segona federació masculina, grup segon, cinquena jornada, el Barça Atlètic que continua líder, l'Olot que continua guanyant a la Rioja, el Manresa que s'ha sortit a Reus, en fi, ha passat avui tot això en aquesta segona federació masculina.
3: Unión Deportiva Logroñés B, 2, Olot, 4. Reus Redis, 1, Manresa, 4. Tudelano, 1, Barça Atlètic, 2. I per partits suspesos d'aquesta jornada, Terrassa, Girona B, suspès, i Espanyol B, Nàxera, suspès.
1: Doncs el temporal que també ha afectat aquests dos partits en presència catalana, però dels que s'han jugat, doncs el més destacable, aquesta victòria del Barça Atlètic amb remuntada, 1-2, al camp del Tudelano, que permet al filial blaugrana continuar en la primera posició, amb 13 punts, un més que l'Osasuna B. I força destacable també aquest Olot espectacular, 3 victòries en 5 partits, 3 victòries, un empat, una única derrota, són ja 11 gols marcats, tercer, màxim golejador de la categoria ara mateix, i un Olot que se situa tercer, a 3 puntets del líder, després d'aquesta victòria, com dèiem, per 2-4, tercera victòria a la Rioja, 3 visites a camps de la Rioja, i 3 victòries del conjunt de l'Olot, avui en presència estel·lar, o podríem dir destacada, de Marc Tenas, que ha fet un doblet, ha marcat 2 dels 4 gols de l'Olot, que a més ha remuntat un 2-1 advers. Marc Tenas, amb qui hem parlat ara fa uns minuts.
4: Sí, bueno, crec que és un partit que han passat moltes coses, però l'important és que ens hem sobreposat la situació i que hem pogut treure els 3 punts. Sí, bueno, sempre que un davanter marca gols està content i content per ajudar l'equip i poder aconseguir els 3 punts. Sí, la veritat que tenim molt bona relació els tres i que ens entenem molt bé i que sempre marquem els tres, ojalà sigui així cada cap de setmana. Bueno, ja que estem contents, volem estar a dalt, fer una bona temporada, però sí que la setmana que ve volem aconseguir els tres a casa. Bueno, sabem que jugar fora sempre és complicat i ho estem afrontant bé i esperem que sigui així de cara a tota la temporada.
1: I una altra victòria a domicili d'un equip català destacada, en aquest cas també a casa d'un altre equip de casa nostra, ha estat la del Manresa, 1-4 al camp del Reus Redis amb hat-trick de Momo. I una molt bona victòria pel Manresa, que se situa amb 9 punts, els mateixos que l'Espanyol B, que és l'equip que ara mateix marca la zona de play-off. És veritat que el filial blanc i blau té el partit de menys, que no ha jugat aquest cap de setmana pel temporal, però en qualsevol cas, molt bon paper de la Manresa en el retorn a segona federació. El Reus Redis, en canvi, de moment el tenim a la plaça de permanència, de play-out. Com ha anat aquest 1-4 a la nova ràdio, Aleix Pérez?
5: El Reus Futbol Club Redis firma un partit més que gris i cau golejat per 1-4 a l'estadi municipal davant el Manresa. El conjunt roig i negre s'ha vist per sota el marcador des dels primers compassos, quan una pèrdua en sortida de pilota, Momo ha aprofitat per anotar el primer gol. Els visitants han dominat de manera intel·ligent la primera part.

0: I a la segona han duplicat l'avantatge quan els reusencs més arraconaven els manresans. Només Ostrell ha estat capaç de posar una miqueta de llum amb una gran jugada individual que ha culminat amb una rematada creuada. A partir d'aquí, la capacitat de contraatacar dels visitants ha estat letal i Momo ha firmat amb un excels cop de cap al tercer al seu compte particular. Per més, Inri Martínez ha aprofitat un nou contraatac per posar un inusual i desconcertant 1-4. Escoltem a Edu Albacar.
1: Bé, jo crec que avui l'equip no ha entrat tan motivat, podríem dir, com altres partits. Jo crec que els primers 10 minuts ens ha costat molt entrar a partit, ho han pagat molt car, i després jo crec que l'equip ha anat a remolc, d'acord? Sí que és veritat que la segona part ha intentat buscar algo més de presència a dalt, a Malia i Ostrell.
0: Els reusencs han anotat 3 gols i han encaixat 7 a les 5 primeres jornades de Lliga.
2: I no s'ha jugat al Terrassa Girona B, que havíem de veure a la xarxa i a les televisions locals. Què ha passat, Ràdio Municipal de Terrassa, Miquel Amagosa?
3: Podríem dir que és el partit més llarg del món. I és que el maig previst per aquesta tarda a les 6 entre el Terrassa Futbol Club i el Girona B no s'ha disputat, ha quedat suspès, però déu-n'hi-do tot el que ha donat de si. Ahir, el Girona B, mitjançant les seves xarxes socials, doncs comentava que el partit havia estat suspès. Arribava un comunicat de la Federació Espanyola on confirmava la suspensió d'aquest partit. Poc després arribava una comunicació, rectificació de la Federació, on deia que el partit es jugaria diumenge a les 6. El Terrassa també comunicava que el partit es jugaria sense cap problema. Però avui, novament, les coses han canviat. El partit que estava previst, com dèiem, per les 6 de la tarda, mitjançant un comunicat de la Federació, doncs finalment quedava suspès. El Terrassa comunicava també que ha provat de canviar l'horari per poder disputar aquest maig a les 7 o a les 8 de la tarda, per evitar doncs, que el desplaçament fos dins d'aquest horari, com dèiem, de restriccions fins a les 2 de la tarda. Però no hi ha hagut manera. Finalment no s'ha disputat aquest partit i ara el Terrassa doncs demanava disculpes per la situació viscuda i demà emetrà un comunicat. Recordem que Terrassa i Girona B ja van tenir una situació, no va ser la mateixa, lògicament, però ara fa unes quantes temporades, quan el Girona B no es va presentar a l'Estadi Olímpic de Terrassa al·legant baixes del seu equip B. Veurem com acaba tot plegat, però un partit que no s'ha disputat, però que ha donat molt que parlar.
2: Vinga, i a la tercera divisió masculina, grup 5è, cinquena jornada, es van suspendre ahir molts partits, avui també, però se n'han jugat 3.
4: Doncs sí, se n'han jugat 3 partits de 9 que es podien disputar. Atlètic Lleida, 1, Poble Mafumet, 1, Vilassar de Mar, 1, Europa B, 6, Tona, 1, Badalona, 3.
2: Doncs Atlètic Lleida i Poble Mafumet s'han repartit els punts, 1-1, Sergi Guiu.
5: Amb la igualtat per bandera ha estat l'Atlètic Lleida el primer en tenir el gol a tocar. De fet, ha estat el travesser qui ho ha impedit. Primer, amb una bona base línia d'aire. Amb el refús, Youssef ha provat sort a boca de gol, però entre la defensa i Ferrando, porter visitant, la Pobla de Mafumet s'ha acabat salvant. No només això, ha estat l'equip tarragoní qui ha enfilat el descans guanyant. Al minut 44, Sogor ha realitzat un autèntic golaç per situar el 0-1 al marcador. Ja la segona meitat, i com ha passat més d'un cop enguany, l'Atlètic Lleida ha vist més difícil la remuntada, quan al minut 48, Fer Romero ha vist la segona groga i ha deixat els lleidatans amb 10. Ara bé, aquest diumenge, l'Atlètic Lleida sí que ha tirat més d'orgull propi i no ha deixat que els cops el deixessin amb un cau tècnic. Juan Carlos Beltrán ha plantejat diversos canvis i l'equip lleidatà ha aconseguit la recompensa del gol a través del punt de penal. Dieste l'ha provocat al minut 71 i l'ha transformat al 72. Amb un desgast físic majúscul per part local, la Pobla de Mafumet ha intentat tornar a posar-se per davant en el marcador, però no ho ha aconseguit i l'empat a un ha estat el resultat final. El tècnic de l'Atlètic Lleida, Juan Carlos Beltrán, parlava de les sensacions i de les circumstàncies que envolten a l'Atlètic Lleida en aquest inici de temporada y en aquel partido tan concreto.
6: Positivas en cuanto al final del partido, porque con todas las circunstancias que han pasado, rescatar un punto pues ha sido meritorio, ¿vale? Pero también es un poco de preocupación en el sentido de que, bueno, de que no estamos teniendo para nada ni fortuna ni suerte con los diferentes avatares que te presenta el fútbol, ¿no? En cuanto en forma de lesiones, expulsiones o momentos, ¿no? De partido.
5: Els lleidatans visitaran el camp del San Juan Atlético de Montcada diumenge a les 7 de la tarda.
2: Falsa té Sydney, minut 88, Barça 7, Real Madrid 0. I a tot això, el Badalona va guanyar Tona, Ràdio Vic, Pep Portet.
7: Bona tarda. La Unió Esportiva Tona ha perdut a casa davant el Badalona per 1-3 i continua amb la mala ratxa de resultats, especialment a casa, on ha perdut els 3 partits que hi ha disputat. Els d'Axel Bizuete han sortit a plantar cara a un Badalona que no ha creat perill, però que ho provava de lluny aprofitant que el camp estava molt moll, trobant sempre la resposta d'Eric Mourín. El Tona s'ha avançat en la primera arribada amb una jugada per banda dreta en què Didac ha superat el porter Jaime en el mà a mà. Només s'havien jugat 20 minuts i el Tona ja dominava. Però a la mitja hora de joc, Nil Sauret ha aprofitat un refús d'una centrada lateral per empatar. El descans ha arribat amb empat a 1, sense un clar dominador. A la represa s'ha mantingut la tònica. Més domini del Badalona, però sense ocasions. Fins que als 54 minuts, Aguilera ha aprofitat una pilota sense control al segon pal i ha marcat l'1-2 pels visitants. El cop ha fet mal al Tona, que ho ha provat amb un canvi múltiple i 4 jugadors nous al camp. Però abans de poder fer res en atac, el Tona ha encaixat el tercer, als 76 minuts, amb un xut llunyà de Juaco, que s'ha enverinat per l'estat del camp i que ha passat per sota els braços de Mourín. El Tona ja no ha tingut resposta, tot i volcar-se a la porteria de Jaime, però sense arribar a inquietar el porter del Badalona i sense poder moure el resultat d'una 3 ja definitiu. Toni Sureda, defensa del Tona, valorava la derrota.
8: Bueno, hem fet un partit on hem fet moltes coses bé, hem seguit el pla de partit i sabíem a què jugaven ells, a què volíem nosaltres, crec que ho hem plantejat molt bé, hem aconseguit avançar-nos, i bueno, una jugada també és normal, et sotmeten molt a darrere, et fan patir molt, i crec que hem defensat la majoria d'accions bé, ells també han fet coses bé i ens han empatat. Després, la segona part, ens han fet un gol en una jugada fortuita, després hem volgut volcar-nos i anar a dalt, i en una contra ens han fet el tercer, així que, bueno, content amb el rendiment de l'equip, sé que anirem a més, sé que això ho estem treballant i bueno, mica en mica.
7: Sureda reconeix que s'ha de sortir d'aquesta espiral negativa tan aviat com sigui possible.
8: Quan estàs amb aquesta dinàmica negativa has de fer tot el possible per sortir-ne el més ràpid possible, fer moltes coses bé i treballar molt més que quan et surt tot de cara i bueno, intentar capgirar el més ràpid possible i quan vinguin de cara allargar-ho al màxim.
7: La derrota deixa el Tona a la cua de la classificació amb només 3 punts, mentre el Badalona continua escalant posicions i ja suma 9 punts.
2: I a la Lliga Elite, tercera jornada, també per les suspensions pel temporal, només s'han pogut jugar 3 partits.
4: Martorell 3, Argentona 0, Manlleu 1, Rubí 1, Viladecans 2, Valls 3.
2: Doncs tot i l'empat, el Manlleu de moment seria líder provisional. Ràdio Manlleu, Marllador.
9: L'AEC Manlleu continua imbatible a la Lliga Elite, però no guanya a casa contra la Unió Esportiva Rubí. Acabat empatant a 1 el partit corresponent a la jornada 3 de la Lliga, a un Manlleu que partia com a líder en aquesta jornada i que ha començat el partit amb una mica de neguit. Ha sigut el conjunt visitant qui s'ha avançat al minut 26 amb un gol d'Adrià Record. Des de fora l'àrea, que engaltava amb cama esquerra, una rematada de primeres inabastable per Charlie. Llavors, però, el Manlleu ha reaccionat i ha acabat la primera meitat tenint un domini clar de pilota i alguna arribada més clara que els rivals. Finalment, amb una llarga combinació del conjunt local i una excel·lent finalització de Piusquer, un dels fitxatges d'enguany, ha marcat l'1-1 fregant l'escaire del primer pal, del pal curt que defensava Rafael Leva. El Manlleu, doncs, seguint el guió que va tenir contra el Vic a la primera jornada a casa, empatava les coses just abans del descans i això permetia sortir de la segona meitat amb uns aires renovats. La segona part ha tingut majoritàriament un color i ha sigut la quadribarrada. Els manlleus combinaven i s'apropaven a la porteria de Rafael Leva en una de les accions més clares. Ha estat a l'eix Gesa al minut 77, que després d'un gir excel·lent en un control orientat rematava la pilota al pal. El Manlleu ho ha provat i no serà per ocasions en el tram final de partit, però no ha aconseguit batre porteria rival i va aconseguir sumar el segon gol que dugués la victòria als manlleuencs. Per tant, repartiment de punts, 1-1 al marcador i un partit molt igualat que no ha sigut capaç de desequilibrar ningú.
2: I també col·lidera amb el Manlleu i el Valls, que entrena Àlex González.
10: Victòria de prestigi en un camp molt complicat. Viladecans sempre un equip molt competitiu. A més, doncs, havia guanyat els dos partits anteriors, per tant, anàvem al camp del líder. Victòria de molt de mèrit. La veritat que hem estat esperant les nostres oportunitats, treballant molt bé en bloc, sabíem que tindríem les nostres. Al final, la llàstima és que hem tingut, quan hem fet els gols, ens han marcat ràpid. Això no ens ha donat aquesta tranquil·litat, pausa que podíem haver buscat després. Però hem competit fins al final contra un gran rival, ens dona molta confiança. Una victòria fora de casa en aquesta lliga és or, així que a gaudir-ho i a descansar.
2: Final al Camp Nou, 7-0 guanyat el Barça al Madrid. Notícies i les 9:03, més esport aquí en joc. Sí.
11: La xarxa de comunicació local.

0: Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9 i us parla Lídia Porta. El dispositiu de recerca del jove desaparegut a Pineda de Mar a causa del temporal s'ha anat per finalitzat aquest diumenge al vespre i es reprendrà demà dilluns a la llum del dia, segons ha confirmat el cap de bombers David Borrell. El cos estava buscant conjuntament amb els Mossos d'Esquadra des de primera hora d'aquest dematí quan un testimoni ha alertat que una persona havia caigut a la riera i havia estat arrossegada pel corrent fins al mar. I una de les conseqüències en aquest cas bonica de l'episodi de tempestes és l'aspecte que presenten salts d'aigua de Sant Miquel del Fai. L'alcalde de Sant Feliu però recorda que l'espai després d'un episodi de pluges és tan bonic com perillós. Ona Codinenca, Gemma Permanyer.
2: Els més de 110 litres per metre quadrat que l'episodi de tempestes han deixat a Sant Feliu de Codines fan que Sant Miquel del Fai presenti un aspecte com poques vegades es veu, amb els dos salts d'aigua brollant amb molta quantitat. A banda del salt del Tenes, que és el que es veu sempre, també raja el salt del Rossinyol, que desborda la bassa i cau amb força cinglera avall. Malgrat l'espectacularitat de l'escena, l'alcalde de Sant Feliu de Codines, Pol Cabotí, fa una crida a la prudència.
3: És un espai que durant les pluges i els dies següents no és un espai segur. És tan espectacular com insegur, segurament perquè recordem doncs, que els últims anys hem tingut desprendiments de roques, desprendiments de pedres en a la carretera. Aquest cop no, també ho hem revisat, tota la carretera fins a Sant Miquel.
2: L'espai natural de Sant Miquel del Fai ha estat tancat al públic tant dissabte com diumenge per les condicions meteorològiques adverses. Tot i això, desenes de persones s'han acostat fins les portes de l'espai natural aquest diumenge a la tarda per veure de prop els salts d'aigua.
1: I acabada la tercera ronda de la jornada del diumenge del concurs de castells amb caiguda dels castellers de Vilafranca, quan intentaven carregar el Pilar de nou amb folre, ramelles i puntals. Com ha anat la resta de la ronda i com queda la classificació? Francesc Domènech, Radio Ciutat de Valls, bona nit.
4: Bona nit. De moment la Colla Vella dels Xiquets de Valls és la que encapçala la classificació a partir del fet que els castellers de Vilafranca, com apuntaves, no han tingut èxit amb el Pilar de nou, amb folre, manelles i puntals, que han estat a punt de carregar, però no ha estat així, ha estat un intent per tard. Per tant, això vol dir que en les dues rondes que queden, perquè el Pilar de nou de Vilafranca era el final de la tercera ronda, les dues rondes que queden seran decisives, rondes que seran bastant més ràpides, portem 5 hores ja de concurs, perquè no totes les colles la utilitzaran, i tant és així que la colla Jove Estiquets de Valls ara mateix està muntant el 2 de 9 amb folre, que vol dir 2 de 9 sense manelles, castell que per Sant Urso l'any passat va carregar i que ara fa per mantenir opcions per guanyar el concurs.
0: Notícies en xarxa.

0: En Joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Què tal? Bona nit. Benvinguts a l'En Joc, el programa de l'esport català que us acompanya des de fa 15 temporades cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. En els propers minuts escoltarem doncs, protagonistes d'aquesta gran victòria, aquesta golejada del Barça en el Clàssic davant del Real Madrid a Lliga F, 7-0. Han guanyat les culers. També repassarem tota l'actualitat del bàsquet, del waterpolo, de l'handbol, de l'hoquei patins, amb moltes coses, com sempre amb la feina de gairebé una cinquantena de ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, i Roger Aliaga, el control de so. Avui és diumenge, són les 9 i això és l'En Joc. Vinga, i repassem el més destacat de la jornada en format de titulars amb l'Eric López. Eric, com estàs? Bona nit.
2: Què tal, Ignasi? Molt bé, bona nit.
1: Molt bé, doncs ho dèiem ara. El Barça signa la major golejada davant el Real Madrid.
2: Doncs sí, Ignasi, les blaugranes han golejat les blanques per 7-0, sumen 6 triomfs en 6 jornades de Lliga i les deixen a 5 punts abans de l'aturada per seleccions. Claudia Pina amb 4 gols, Hansen, Peijor i Sidney han fet els gols del Barça. També 40.533 espectadors han gaudit del partit al Camp Nou, el que suposa un nou rècord d'assistència en un partit de Lliga Femenina.
1: A segona divisió masculina, Sabadell i Girona comencen a jugar a aquesta hora.
2: Els arlequinats reben l'Andorra buscant el quart triomf en 4 partits a la nova Creu Alta en el partit que es va ajornar ahir pel temporal. De moment, 5 minuts de partit, resultat 0-0. I pel que fa al Girona, rep el Mallorca a Montilivi amb l'objectiu de sumar el tercer triomf consecutiu a la Lliga. Per ara, minut 4 de partit, 0-0 al marcador.
1: De moment, mala jornada per als catalans a la Lliga CB de bàsquet.
2: Doncs sí, el Barça juga els darrers instants a Múrcia i de moment 95-87 que perd. També el Girona ha caigut a la pista del Baskonia per 118-78 i ha patit la primera derrota al Lleida, que ha caigut 81-94 davant el San Pablo Burgos. Dissabte, segona desfeta en 2 partits del Manresa, 95-101 contra el Breogán. El partit de la Penya a casa contra l'Andorra, suspès pel temporal, es jugarà dimecres 14 a les 8 del vespre.
1: I atenció, perquè perilla el debut de la selecció femenina d'hoquei patins als World Roller Games.
2: Doncs les jugadores de diverses seleccions, inclosa l'estatal on juguen 7 catalanes i que dirigeix Sergi Macià, han mostrat el seu malestar pel mal estat de la pista a Asunción i es plantegen no jugar aquesta nit a 3:15 davant França en el primer partit de la fase de grups en què també hi ha Xile, Argentina i Suïssa. El combinat estatal juguen les catalanes Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Aina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomé i Aimé Blackman.
1: Avui sí, marxem de ronda. Vinga, anem a repassar marcadors de partits que encara s'estiguin jugant a aquesta hora. Ja no en queden molts en futbol. Com dèiem, el Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid en el clàssic de Lliga F. A la segona masculina, ho dèiem també ara, comencen els partits de Sabadell i de Girona, Eric.
2: Doncs sí, Ignasi, i en paral·lel t'he de dir que els resultats no s'han mogut encara. 0-0 a Girona i també 0-0 a Sabadell.
1: En bàsquet, Lliga ACB, a la segona jornada, el Barça, que estava a punt d'acabar el seu partit.
2: Doncs sí, minut i mig per acabar aquest últim quart del partit. De moment, Ucan Múrcia, 95, Barça, 87.
1: Doncs sembla que perdrà el conjunt blaugrana, com també ho ha fet abans el Girona, de manera contundent a la pista del Baskonia. Com ha anat tot plegat, Girona FM, Marc Tresserres?
3: Doncs molt malament. Aquesta és bàsicament el resum del partit, un duel en què ha perdut de 40 punts de diferència el conjunt gironí, la major diferència des d'aquest a la Lliga CB, a la seva història. L'últim partit que havia perdut de tant, hem de marxar fins la temporada 23-24, un menys 37 contra el Barça, i tot i que el partit havia començat d'allò més bé, en un primer quart en què el Girona tothom estava sumant i tenien molt d'encert, que han acabat guanyant de 6 punts, a partir de l'equador del segon període, l'equip ha fet aigües i en defensa ha encaixat un parcial de 24-7, l'ha fet anar al descans ja perdent de 12 punts, havent encaixat 54 contra els vitorians, i a la represa no hi ha hagut resposta del Girona, que amb el gran encert dels bascos, amb 16 triples, un gairebé 40, 50% d'encert, han baixat els braços i han començat a jugar de forma molt individual, en què, a més, en defensa no han estat gens concentrats. I això, contra un equip d'Euroliga, ho ha pagat molt cara a l'equip de Moncho Fernández, que, per tant, haurà de jugar a Europa aquest dimarts, havent encaixat aquesta dolorosa derrota. Per tant, 118-78, el Girona acaba aquesta segona jornada de CB amb una victòria i una derrota.
1: Ens toca passar pàgina ràpidament. Gràcies, Marc. Bona nit.
3: Bona nit.
1: Vinga, i anem cap a un altre equip de Girona. Com dèiem, a Montilivi ha començat ja el partidàs entre Girona i Mallorca. Volem saber com ho ha fet Girona FM. Pau Villafanyem.
4: Molt bona nit. Doncs sí, de moment, primer d'instants de partit a Montilivi, el Girona, que està tenint més oportunitats, més aproximacions i fins i tot un travesser. Als peus d'Abel Ruiz, amb una gran acció personal, que ha trobat l'espai per poder carregar la cama i ha trobat, doncs, el travesser, i llàstima, perquè ha estat a punt de fer el primer el Girona en un partit de moment igualat, però portant la iniciativa al conjunt de Quique Álvarez.
1: Perfecte. I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada, estem pendents de dos partits. D'una banda, ha d'haver començat ja a 8:45 el Noia Lleida, Ràdio Sant Sadurní. Jaume Boquera, bona nit.
5: Hola, què tal? Bona nit. Pues aquí sí, falten 3 minutets per arribar al temps de descans. El Noia, que domina 2-0, un Noia que ha dominat més que el rival, el Lleida, un Lleida que ve amb Carlos Cortijo, ex del Noia, a la seva banqueta, i veritablement Aleix Esteller, entrenador del Noia, en té moltes ganes. Ha començat David Gelmà inaugurant el marcador al minut 4, hi ha hagut després una targeta blava a Ortigosa del Lleida, i això ha aprofitat el Noia, que amb inferioritat numèrica del Lleida, Pau Andreu ha aconseguit el 2-0, que de moment corria el minut 19, que de moment és el que llueix el lluminós aquí a l'Olímpic de Sant Sadurní. A manca de, doncs, 3 minuts i 20 segons, el resultat és 2-0 favorable al Noia Freixenet.
1: De moment s'imposa el Noia en aquest partit de Lliga Catalana Masculina, que s'havia de jugar i es va suspendre pel temporal, com també, Eric, el del Reus Xung. Com està el partit ara mateix?
2: Doncs sí, un partit que ha començat a favor dels visitants. El Xum s'ha avançat al marcador, però ràpidament el Reus ha posat la directa i ha remuntat aquest partit. De moment porten 10 minuts del segon període. Reus 4, Xum 1.
0: En joc, el programa de l'esport català.
1: Vinga, són les 9 i gairebé 11 minuts de la nit. De seguida repassarem l'actualitat del bàsquet, però com us dèiem, l'actualitat mana. El Barça ha guanyat 7-0 al Real Madrid, la major golejada en la història dels enfrontaments entre blaugranes i merengues des que es va crear l'equip femení del conjunt blanc. 7-0 amb 4 gols de Clàudia Pina. L'escoltàvem a la mitja part als micròfons de Dazón i també ha parlat a la segona o després del partit. Això és el que diu Clàudia Pina.
6: Nada, espectacular. Yo creo que el equipo cada día me deja más sin palabras. Trabajamos para eso. Ha sido un inicio complicado. Hemos pasado momentos difíciles y creo que hoy, pues, golpe sobre la mesa. El Barça siempre será el Barça, pase lo que pase. Y a seguir así, líderes. Y a la vuelta del parón, a seguir igual.
7: Hay quien pide también ya balón de oro, Claudia Pina, no sé, para esta temporada, para la siguiente. Se te caen los goles, vas a repetir Pichichi o vas camino de ello. ¿Cómo también te encuentras tú con todo esto?
6: Yo muy tranquila. Lo único que tengo que hacer es salir al campo y dar el máximo de mí e intentar ayudar al equipo en lo que pueda, siempre. Solo espero que el balón de oro se lo den a una del Barça.
7: Pues nada, te dejo de disfrutar con tu balón.
1: Doncs és Clàudia Pina en declaracions a Dazón. 9 gols porta ja en 6 jornades de Lliga. Clàudia Pina avui n'ha fet 4 dels 7 que ha fet el seu equip en aquest partit de rècord. Com dèiem, major golejada del Barça, 7-0. Major assistència en un partit de Lliga F, 40.533 espectadors. I atenció ara a la dada que veia per aquí de tots els enfrontaments entre Barça i Real Madrid en els, crec que són 6 anys des que es va crear la secció blanca del conjunt del Real Madrid. L'historial de gols, sumant tots els gols que han marcat un i altre equip en els enfrontaments directes, Barça 106, Real Madrid 15.
0: en joc. Amb Ignasi Trapero.
1: Vinga, 9 i 13 minuts. Anem a parlar de bàsquet. L'esport de la cistella catalana ens agrada. Lliga ACB, segona jornada. Estàvem pendents, Eric, del final del partit del Barça.
2: Doncs sí, estem pendents del partit del Barça. Fins ara estava aturat. Resten 23 segons tan sols per acabar aquest partit, en un partit on no se li dona massa bé al Barça. O Camp Múrcia, 96, Barça 92. Veurem com acaba aquest partit.
1: S'ha apropat, s'ha apropat al Barça i encara té alguna opció d'intentar treure alguna cosa positiva d'aquest partit. Seria l'únic equip català que ho aconseguiria aquesta jornada, perquè de moment tots són derrotes, tenint en compte també que la penya ahir no va poder jugar el seu partit davant de Morabanc Andorra, que ha quedat suspès per al 14 d'octubre. Però els altres tres equips catalans han perdut.
2: Doncs sí, el partit que estaven seguint també en directe, que ha acabat fa uns minutets, Baskonia 118 i Girona 78. Pel que fa a la resta de partits, també Lleida 81, San Pablo Burgos 94, Manresa 95, Breogán 101.
1: Doncs déu-n'hi-do, mala jornada per als conjunts catalans de la Lliga ACB, i l'Albert García, que és més ràpid que ningú, ja té doncs tall disponible del tècnic del Girona, Moncho Fernández, després d'aquesta derrota a 40 punts a la pista del Baskonia, en un partit que ha acabat fa uns minuts.
8: Yo creo que hemos entrado bien al partido, la verdad. Hemos hecho bien el trabajo que queríamos hacer, hemos tenido acierto, hemos defendido. Ya empezábamos a tener problemas en el rebote defensivo, nos cogieron 5 rebotes, creo, en este primer cuarto, pero bueno, era un poco el único lunar, ¿no? Y a partir del segundo cuarto, pues la verdad que se ha resumido muy fácil, ¿no? Nos han aplastado. Hemos perdido todas las batallas que tienen que ver con el esfuerzo. El uno contra uno defensivo estuvo muy flojo, la transición defensiva, el rebote, el balance, es muy complicado. Y contra un equipo tan físico, que juega tan rápido, que ha tenido mucho acierto también, pues bueno, al final el marcador refleja lo que ha ocurrido. Un poco el resumen es ese. Hemos jugado un partido de 10 minutos y los últimos 30, pues no hemos podido competir a nivel físico que exigía el partido.
1: Doncs Moncho Fernández autocrític, com també ho ha estat el tècnic del Lleida, Gerard Encuentra, després de la gran victòria de l'altre dia a la pista del València. Avui ha caigut a casa davant de San Pablo Burgos en un partit on especialment a la part final el Lleida s'ha desinflat, i d'això es queixava precisament el tècnic Gerard Encuentra.
9: Mai hem sigut capaços d'encontrar el nostre, no?, de trobar el nostre ritme. Hem jugat sempre al ritme que ells volien, sí que hem tingut algun moment alguna petita escletxa, però per acabar de rematar ens ha faltat molt, molt encert, no? Jo crec que hem tingut moments de molt poc encert, especialment dels nostres millors tiradors de l'equip, i el partit ha estat molt igualat, manant especialment en l'últim quart al marcador del San Pablo Burgos, i després de l'últim minut pues, ha sigut una vergonya per part nostra, no? Perquè ens hem desconnectat absolutament i no hem sigut capaços de competir fins al final, no? I aquest últim minut ha sigut esperpèntic perquè amb jugadors amb molta experiència, que sabem que els averaixos són molt importants, i hem comès uns errors que esperem que no tornin a passar.
1: El Barça, que perd ja de 7 punts, cistella increïble, estava perdent de 5 al Barça, ha perdut una pilota i ho ha aprofitat Luka Murcia en el servei des de línia de fons per fer un 2-1, 99-92, 19.9 per acabar el Barça. Murcia sembla que se li escaparà el partit, com també se li ha escapat, a banda de Gironella i a Lleida, el Manresa, que ha caigut, va caure ahir, a casa davant del Breogán, 95-101. Ràdio Sallent, Jordi Givert.
10: El Quintanàs Manresa va començar molt endollat el partit, a defensa intensa i atac ràpid, fent 21 punts en només 5 minuts. Però a partir d'aquí l'equip va perdre el rumb del partit. Males defenses, concedint moltes transicions ràpides al rival, i a patir en atac amb només Timmy Allen amb 30 punts, mantenint els manresans dins del partit. Breogán va baixar el ritme al tram final del partit i Notae va aparèixer amb 20 punts, que deixaven un 95-101 al marcador, que no reflectia la superioritat dels gallecs durant tot el partit. Diego Campo es mostrava molt enfadat en acabar l'enfrontament.
11: Entiendo que el público que lleva 3 o 4 meses sin baloncesto y viene aquí esta mierda, pues que se desanime. Que defender así a su equipo, pues normal que te desanimes. Tenemos que mejorar, evidentemente, nuestra condición física, cosa que me preocupa desde hace tiempo, y más jugando dos competiciones, y después nuestro nivel defensivo. Y la tercera cosa, y también importante, es jugar en ataque más en equipo y no tanto a pues jugadores, ¿no?, de 2-3 jugadores.
12: El 15 Nas Manresa haurà de canviar ràpid la dinàmica perquè tornarà a jugar al Nou Congost dimecres a 8:45 de la nit davant el Rapid Farm Ulm alemany, un partit corresponent a la jornada 2 de l'Eurocup.
1: I acaba el partit del Barça, derrota 100-94 a la pista de Lucan Múrcia, per tant primera derrota també de la Barça. Déu-n'hi-do quina jornada, l'ACB no ha guanyat ni un sol català. A la Lliga Femenina Endesa no va anar millor el debut, tant pel Cadí la Seu com per l'Uni Girona, perquè tots dos van caure també.
2: Perfumeries Avenida 73, Cadí la Seu 57, Estudiantes 82, Spar Girona 79.
1: Doncs amb un triple a l'últim segon des del mig del camp va acabar perdent l'Uni Girona davant d'Estudiantes, un triple inversemblant. I derrota dura del Cadí la Seu a una pista complicada com la del Perfumeries Avenida. Això deia el tècnic del Cadí, Pepe Vázquez.
13: Bueno, creo que hemos durado un cuarto y algo, ¿no? Creo que habíamos hablado de que Avenida, lo que habíamos visto en pretemporada, empezaba siempre muy fuerte los partidos. Creo que hemos conseguido salir bien, salir mejor nosotros, con acierto, haciendo un poco el plan de partido, y creo que nos ha durado. Las primeras rotaciones nuestras nos han penalizado mucho, Avenida se ha crecido, ha puesto mucha más intensidad que nosotros, y bueno, creo que felicitarles porque son claros dominadores. Creo que hemos perdido el ritmo. Para mí la clave, lo que le dije a las chicas en el descanso, es que pasamos de dominar al ritmo a perderlo por completo y no lo hemos vuelto a recuperar. Sí que hemos ido un poco a algún arreón en la segunda parte de, bueno, de orgullo, ¿no?, de algún momento lanzar 2-3 pases seguidos, pero en general estábamos siempre fuera de sistema, muy colapsados por la intensidad de Avenida defensiva. Bueno, en definitiva, ¿no?, creo que Avenida ha sido superior. Aprender de esto porque, bueno, esto acaba de empezar, ¿no?
1: I a més, bàsquet, Lliga Femenina Challenge, primera jornada. El Joventut València es va suspendre fins a dimecres pel temporal, així que va jugar ahir el Lima Horta.
2: Per Gran Canària 54, Lima Horta 68.
1: Bon debut pel conjunt barceloní. A la Lliga Femenina 2, grup B, tots els equips catalans van suspendre els seus equips, els seus partits, volem dir. I a la segona FEB masculina, grup B, també primera jornada, en aquest cas per Prat i Bisbal.
2: Calvijo 63, Prat 81, Saragossa 93, Bisbal 71.
1: És una de bona i una de dolenta. A la tercera FEB, el grup CA, amb prou feines, un equip català ha pogut jugar a l'Esparreguera.
2: Doncs no, finalment Ignasi ha acabat suspenent-se també el partit contra Calvià Esparreguera.
1: Doncs tots els equips catalans del grup CA han suspès els seus partits, sí que hem tingut alguns al grup CB.
2: Doncs sí, hem tingut 3 partits. Valls 54, Salou 84, Menorca 107, Roser 75 i Mollerussa 103, Barbastre 87.
1: Doncs clara victòria del Salou a la pista del Valls. Ràdio Ciutat de Valls, Jaume Pros.
14: Derrota contundent del club bàsquet Baix Tallers Pablo Martínez en el primer partit de la temporada a la tercera FEB. Els ballencs han perdut per 54-84 davant l'OCA Global Club Bàsquet Salou en un partit disputat a porta tancada al Joan Avellar, en compliment de la sanció pels incidents entre aficionats del Club Bàsquet Baix i del Club Bàsquet Tarragona la temporada passada. El primer quart ha estat força igualat, amb precipitació per part dels dos equips i un Club Bàsquet Baix més intens que s'ha imposat en el rebot. Però al segon període, el Club Bàsquet Salou ha pujat el ritme i ha trobat l'encert en el tip, fent valer la seva experiència a la segona FEB. A la represa, el domini visitant s'ha accentuat i en l'últim quart els ballencs han desaparegut de la pista sense cap opció d'aconseguir la victòria. La pròxima jornada, els ballencs visitaran la pista del Club Bàsquet Ciutadella a Menorca, mentre que els de Salou rebran l'Espanyol Bàsquet Cornellà.
1: 9:22 i en waterpolo, Supercopa d'Europa femenina històrica pel Club Natació Catalunya. Va caure, això sí, a la pista de les campiones d'Europa a l'Olympiacos, 18-4. I parlàvem ahir amb Javi Belmonte, el tècnic. Javi, com estàs? Bona nit.
15: Hola, bona tarda. Molt bé.
1: Era tota una gesta i la veritat és que al final, sobretot doncs, l'Olympiacos s'ha acabat imposant.
15: Sí, sabíem que era molt difícil. L'Olympiacos és el millor equip d'Europa de la temporada passada, probablement també d'aquesta, tenen un equip molt de talent i, bueno, no ha pogut ser. Hem competit molt bé durant dos parts, però el partit ens ha fet llarg.
1: Sí, no, perquè a la mitja part, al descans, estàveu 4-2, fins i tot en parcials de 1-1 en el segon quart, i l'equip ha estat competint durant la meitat del partit, però, com dius tu, a la segona meitat sí que elles han imposat, suposo, que el seu físic, no?
15: Sí, la veritat és que són jugadores molt fortes, molt ben preparades físicament, això no vol dir que les nostres no ho siguin, però elles són jugadores top mundial, de les millors seleccions, i hem pogut jugar bé, aguantar el partit, donar la cara contra tot el campió d'Europa de dues parts, però no hem pogut aguantar aquest ritme les dues següents.
1: Suposo que, malgrat tot, podeu treure conclusions positives en el sentit que és un pas més en el creixement de l'equip, no? Enfrontar-te tot un Olympiacos amb un títol europeu en joc, no?
15: Sí, sense cap mena de dubte. Aquestes dues primeres parts podem treure moltes coses positives que ens poden ajudar a intentar construir de nou l'equip de cara a la temporada. I, bueno, amb la joventut que tenim juntament amb l'experiència, pues intentar trobar la nostra millor versió quan abans millor.
1: Quins són una mica els objectius d'aquesta temporada, Javi, després del gran èxit l'any passat a l'Eurocup, un títol històric, a què aspira el Catalunya aquesta temporada?
15: Bueno, el fet de guanyar l'Eurocup, a més de jugar a la Supercup, ens dona poder ser a la fase prèvia de Champions. El primer objectiu a curt plaç és la setmana vinent intentar passar a la fase de grups, passar a la fase de qualificació, que també hem de vindre aquí a Grècia, i a partir d'aquí pues, créixer, intentar estar entre els equips que es juguin una plaça europea, i a partir d'aquí la competició més gran que puguem obtenir. Intentarem buscar, com anys anteriors, estar entre la cinquena i la sisena plaça per jugar a l'Eurocup, com a mínim.
1: Quin goig, per això, veure el Catalunya, la secció femenina del Catalunya, entre els grans d'Europa, no?, ara mateix.
15: Sí. Fa molt de goig. Esperem que no sigui cosa d'un o dos anys, sinó que pugui ser prolongat en el temps.
1: Molt bé, escolta'm, em deies que anàveu camí de l'aeroport. Suposo que esteu una mica al cas de tot el que està passant a Catalunya, tot el temporal que s'espera les pròximes hores. No sé si teniu notícies de si podreu viatjar amb normalitat o no.
15: Sí, ens han avisat al finalitzar el partit que hi havia l'alerta a Catalunya, i bueno, ara per ara encara no tenim molta més informació. Esperem que puguem arribar i que el vol surti i que la pluja ens respecti.
1: Les previsions és que sortiu aquesta nit, no? Si no passa res estrany.
15: Sí, exacte.
1: Molt bé, doncs tant de bo pugueu fer el viatge amb normalitat. En qualsevol cas, avui volíem parlar amb el Javi Belmonte, el tècnic del Club Natació Catalunya, després d'aquesta històrica final que ha jugat avui de la Supercopa d'Europa a la Pireu, davant de l'Olympiacos, davant de les campiones d'Europa, finalment derrota, però un nou pas en aquest aprenentatge d'un club i un equip jove com és el Club Natació Catalunya. Javi, moltíssimes gràcies, i a continuar amb el creixement d'aquest equip que té molt de futur.
15: Moltes gràcies a vosaltres. Bona nit.
1: Javi Belmonte, la pròxima setmana, prèvia de la Champions, també històrica per al Club Natació Catalunya, per primera vegada en la història del club de la Vila de Gràcia, jugarà la màxima competició. De moment, gairebé mitja hora a Montilivi, a la nova Creu Alta, 0-0, tant pel Girona com pel Sabadell, 3 minuts i més en joc.
0: La xarxa de comunicació local. Continguts en xarxa.
16: Entre les estrenes més destacades de la setmana hi ha Sunny Dancer. Una noia amb càncer participa en un campament per a joves pacients. Anne Hathaway i Dakota Johnson protagonitzen Verity, la sombra d'un engaño, i Alejandro González Iñárritu dirigeix Tom Cruise a Digger.
17: Hemos pensado que te vendría bien estar con gente que haya pasado por lo mismo que tú.
18: Oh, ni de coña. Es el campamento quimio.
17: ¡Eh! Si alguno de vosotros se mete con mi hija, el cáncer será el menor de vuestros problemas.
16: La protagonista de Sunny Dancer és l'Ivy, té 17 anys i pateix càncer. Els seus pares pensen que assistir a un campament per a pacients oncològics joves li pot anar bé, així que l'apunten en contra de la seva voluntat. Contra tot pronòstic, es fa amiga d'un grup peculiar i viu un estiu inoblidable.
18: Estan...
17: Ríndete, putita!
18: No,
19: ¡Venga, ríndete ya!
20: No.
21: ¿Por qué tu mujer no puede acabar la serie?
20: ¿De verdad quieres saberlo? Esta es Verity. Los médicos dicen que no volverá a hablar o a caminar nunca.
16: Dakota Johnson i Anne Hathaway protagonitzen Verity, la sombra d'un enganyo. Johnson interpreta la Lowen Ashley, una jove que és contractada per ser l'escriptora fantasma de la Verity, Hathaway, incapacitada després d'un accident. Mentre resideix a casa de l'autora de bestsellers per fer la feina, la Lowen descobrirà les veritats inquietants que hi ha al darrere de l'autora.
21: Di algo. Di algo.
20: ¡Pudres en el infierno, Trigger!
22: Eso no me lo esperaba.
16: Alejandro González Iñárritu dirigeix un Tom Cruise completament transformat a Digger. El personatge que interpreta l'actor nord-americà és l'home més poderós del món. Les seves accions han provocat un desastre a escala global, però ell s'embarca en una missió frenètica per demostrar que és el salvador de la humanitat.
23: Soy yo quien va a evitar que nos hundamos en el caos.
21: El mundo. Continguts en xarxa.
24: La xarxa de comunicació local.

0: l'actualitat i la realitat de l'esport català tots els caps de setmana a En Joc. Només aquí, a la teva ràdio local. Futbol, bàsquet, hoquei sobre patins, handbol, waterpolo. En Joc, amb Ignasi Trapero.
1: Dos quarts de 10 de la nit, darrera mitja hora del programa, estàvem parlant de waterpolo, hem repassat el que va passar a la final de la Supercopa d'Europa femenina, però també s'han jugat partits de la Divisió d'Honor femenina. Tercera jornada ens deixa aquests marcadors.
2: Etxeide 6, Terrassa 10, Mediterrani 5, Sabadell 17, Sant Feliu 17, Rubí 12, Canoé 12, Sant Andreu 10, Barceloneta 19, Horta 6.
1: I pel que fa a la quarta jornada, la Divisió d'Honor masculina, els marcadors són aquests.
2: Cavalla 11, Terrassa 17, Rubí 8, Sabadell 22, Mataró 22, Mediterrani 13, Barceloneta 19, Etxeide 10, Canoé 11, Barcelona 14, Sant Andreu 17, Catalunya 11.
1: Doncs clara victòria del Sabadell a la visita a la piscina del Rubí, 8 a 22, Ràdio Rubí, Siscolara.
3: Resultat previsible entre Club Natació Rubí i Club Natació Sabadell amb la diferència de plantilles entre un conjunt que lluita per als títols, el sabadellenc, i un altre per la permanència, el rubinenc, que tot i jugar a Sabadell feria com a local en aquesta jornada de competició de la Divisió d'Honor. Potser es queden a les files rubinenques amb el primer quart, amb un 3-5 i un 3-4 just abans del final, el cinquè gol dels sabadellencs, que els ha permès plantar-los cara. A partir d'aquí, amb el parcial del segon, ja el partit ha navegat cap al 8-22 final, després del 3-8 i el descans al 6-13 en el marcador. El Club Natació Rubí, que es queda amb aquest primer tram i sobretot continua treballant en la conformació d'una plantilla jove de cara al futur pròxim, per al qual demana paciència a l'entrenador, el Rui Thiago.
4: Tampoco tenemos que nos poner locos, o sea, queda mucha temporada. El año pasado íbamos a ir a Copa del Rey, las expectativas son muy altas, pero los jugadores son diferentes. Vuelvo a decir, yo vuelvo a decir siempre, hoy han jugado 4 jóvenes que el año pasado eran juveniles de Rubí, ¿no? Entonces necesitan de su tiempo, necesitan de se equivocar y al final toman a jugar contra una de las mejores equipos del mundo, que es Sabadell.
3: Encara no ha puntuat el Club Natació Rubí en l'actual campanya i ho té complicat. Dimarts avança el partit de la pròxima jornada visitant la cocapital vallesana, el Terrassa, mentre que el Sabadell ha sumat tots els punts possibles en aquesta arrencada de Lliga.
1: I victòria còmoda també del Mataró davant del Mediterrani. Mataró Ràdio, Jordi Tabassa.
5: Després de les dues derrotes inicials contra el Club Natació en Cavalla de Ceuta, relativament sorprenent, i a la piscina de l'Atlètic Barceloneta, aquesta del tot esperada, el Solartra d'Excentre Natació Mataró, sembla haver agafat embranzida, i aquest dissabte ho ha demostrat amb una clara victòria sobre el Club Esportiu Mediterrani. El partit, jugat en gran part sota la pluja, ha estat un autèntic festival de gols, ni més ni menys que 35 al final dels 32 minuts de joc. Els de Miquel Gasulla han tingut la virtut d'encarrilar el partit ja en el primer quart gràcies a un parcial de 6-2, un marge de 4 gols que els de Sants han estat incapaços de retallar en tot el partit. Certament el maig s'ha igualat a partir del segon període, prova d'això són els parcials de 6-4 i 5-4 en el segon i tercer quart. Però els locals sempre han tingut una mena de marge de seguretat que els ha permès afrontar el partit sense gens de pressió malgrat la pluja de gols. I és que el Solartràdex, la maquinària de cara a porteria, li ha funcionat a la perfecció. Els 4 gols d'avantatge al final del primer quart s'han convertit en 6 al descans llarg, 12-6, en 7, 17-10 al final del tercer i en 9, 22-13 a la conclusió. A més, el Solartràdex ha pogut gaudir de l'aportació del veterà Ramiro Beik, que reapareixia després de participar als Jocs Sud-americans i autor avui de 5 gols i d'un endolladíssim Massis Mas. El jugador francès incorporat a l'equip matroní aquesta temporada ha anotat 4 gols i a més ha estat elegit MVP del partit. Per acabar-ho de Dubai, com a cirereta del pastís, Cesc Laveria, de 17 anys i germà de Martina, ha aconseguit el seu primer gol amb el primer equip del Centre Natació Mataró. Al final, doncs, 3 punts per al Centre Natació Mataró, que comença a situar-se a la part mitjana alta de la classificació amb 6 punts de 12 possibles. Solartràdex, Centre Natació Mataró 22, Club Esportiu Mediterrani 13.
0: En Joc, tot l'esport català a la teva ràdio local.
1: 35 minuts, vinga, parlem d'hoquei patins, que també tenim força teca. Lliga catalana masculina, segona jornada. Encara tenim un parell de partits en joc. Des de 8:45, el Noia Lleida. Estàvem guanyant els locals. Com va la cosa ara mateix? Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera.
6: Com es segueixen guanyant els locals, ara ho fan ja el doble del que havien quedat. Havien quedat amb un 2-0 abans d'arribar al descans. Marc Zanon feia el 3-0, corria, faltava un minut i mig, i a la represa, el Noia que segueix apretant de valent amb aquest Lleida, un travesser d'Aragonès al minut 27, mentre que al minut 28 David Gelmà, que feia el seu segon i el quart del Noia. 4-0, ara a manca de 18 minutets per acabar el partit, sembla que el Noia té el partidet encarrilat.
1: Doncs això sembla. I a Reus com estan les coses, Eric?
2: Doncs de moment resten 2 minutets i mig, més o menys, per arribar al final d'aquest segon període, d'aquest partit també. Reus 6, Xum 3.
1: Doncs així estan les coses a Reus. De moment, tant Reus com Noia, els equips locals estan guanyant en una jornada també marcada pel temporal que va obligar la suspensió de molts partits, però sí que vam tenir partit a la pista del Voltregà.
2: Correcte, un Voltregà que va guanyar per 6-0 davant l'Alcoi.
1: Doncs com ha estat aquest partit, Ràdio Vic, Pep Portet?
7: Bona tarda. El club patí Voltregà Moventos Tern es va imposar ahir a casa per 6-0 davant el Pas Alcoi en la segona jornada de la Lliga Catalana d'Hoquei Patins. En un maig que es va avançar 15 minuts davant l'alerta meteorològica respecte a l'horari previst, els de Jefa Rovira van ser molt superiors i als 7 minuts es van avançar en el marcador amb un gol de Ferran Font, l'home gol dels de Sant Hipòlit aquesta temporada. L'avantatge mínim es va mantenir fins a la recta final del primer temps, on Arnau Canal va agafar protagonisme. Canal, de penal, va fer el 2-0 a 4 minuts pel descans i un minut més tard feia el 3-0 per posar les coses molt de cara pels blancs i blaus. A la represa, l'Alcoi va sortir amb empenta buscant retallar diferències, però els locals, molt sòlids, no van mostrar escletxes. El Voltregà no va donar opció a la remuntada i Ferran Font anotava el 4-0 als 5 minuts. Amb el maig molt de cara, Àlex Rodríguez va fer el cinquè i ja a la recta final Ferran Font anotava el 6-0 definitiu. La victòria segona en aquesta fase de grups assegura una de les dues primeres places del grup i es jugarà el primer lloc el proper dissabte al Palau Blaugrana en la visita al Futbol Club Barcelona.
1: Molt bé, i aquesta final a 4 de la Lliga Catalana Masculina es disputarà Santa Perpètua de Mogoda 17 i 18 d'octubre. Abans, la pròxima setmana s'ha de disputar la femenina a Bigues i Riells, però també hi ha partits suspesos que s'hauran de jugar aquesta setmana. De la tercera i última jornada tenim algun resultat que finalment sí que s'ha pogut jugar.
2: Doncs sí, tenim dos resultats. Bigues i Riells 5, el Picat 5. I pel següent resultat, Cerdanyola 3, Sant Cugat 2.
1: Doncs el Manlleu Voltregà i el Palau Mataró, que van quedar suspesos, s'han de jugar aquests dies. De fet, el partit del Manlleu Voltregà es jugarà demà a les 9 de la nit i el del Palau Mataró encara sense data, però s'ha de jugar aquesta setmana perquè, com us dèiem, el pròxim cap de setmana a Bigues i Riells es disputa la final a 4 d'aquesta Lliga Catalana femenina. I a tot això, en una horeta aproximadament, hauria de debutar ja la selecció estatal femenina als World Roller Games, Espanya davant de França, una selecció estatal amb 7 jugadores catalanes, com són Anna Ferrer, Anna Salvat, Victòria Porta, Ina Florenza, Elsa Salvanyà, Mariona Colomer i Aimé Blackman, a banda del seleccionador Sergi Macià. A hores d'ara encara no estava clar si el partit es jugaria o no. Per què? Doncs ens ho explica la Victòria Porta, la jugadora de la Vilassana, que amb la que hem contactat ara fa un moment. Sembla que hi ha problemes amb la pista on s'ha de jugar a Asunción, a Paraguai, aquests World Roller Games. La pista està impracticable i les jugadores, tant del combinat estatal com d'altres seleccions, estaven plantejant-se negar-se a jugar.
8: Ens hem trobat en una situació molt desagradable com a jugadores perquè vam arribar el dijous i vam provar la pista i la pista no va bé, és impracticable, rellisca moltíssim, no podria jugar ni cap tipus d'edat, o sigui, ni els més petits ni els més grans, perquè al final és impracticable i és perillosa a nivell físic. Total, que des de l'equip portem dient això s'ha de arreglar, tal com passa a Espanya, ha passat a Argentina, ha passat a Portugal, ha passat Itàlia, ha passat França, tots els equips ho han notat, tothom està d'acord en que la pista és impracticable, menys els dirigents del World Skate Games d'Asunción, que són els que ens obliguen a seguir disputant els partits i el Mundial.
1: Doncs de moment s'han jugat ja els partits de Portugal i d'Itàlia, que han guanyat els seus respectius partits. Com diem, en una hora i cinc minuts ha de jugar la selecció espanyola davant de França. Victòria Porta també ens ha explicat que fins i tot han rebut amenaces dels encarregats de responsables federatius en cas de que finalment no juguin.
8: Aquí ningú ha mogut res, ningú ha actuat. Ahir es va fer una reunió abans de que comencessin avui al dematí els partits, de que la pista es poliria, se ficaria un barnís i no s'ha fet res. S'ha continuat amb la pista igual, no s'ha actuat de cap manera i no s'ha fet res. I què passa? Doncs que com a jugadores de totes les seleccions estem indignades moltíssim, decepcionades per les nostres pròpies federacions, perquè absolutament cap ens ha proposat o ens ha apoyat en dir: ei, no jugues, se suspèn. Ni després els màxims dirigents de tots els World Rolling Capes no n'ha portat i no han donat cara en cap moment ni han actuat. I no sabem com actuar ara de cara al partit. L'únic que ens ha passat és que hem tingut amenaces, doncs amenaces, avisos, com ho vulguis dir, de cada selecció individualment, dient: si no jugueu, pues podeu estar sancionades al resto de la lliga, us poden sancionar un mes, un any, el que els hi convingui. I doncs clar, estem com obligades a disputar-lo, vigilar per nosaltres mateixes, i no tenim a més cap tipus d'associació ni res que defensi els jugadors, jugadores, de davant d'una situació d'aquest tipus. I la veritat és que, bueno, no sabem com actuar.
1: Doncs veurem si d'aquí una hora i quatre minuts la selecció espanyola femenina d'hoquei patins juga davant de França, com diem, amb set jugadores catalanes.

0: 8:42, vinga, parlem també de futbol sala. Un altre partit que s'ha suspès és el que havia de jugar avui el Barça a la pista del Noia, quarta jornada de la primera masculina, també pel temporal i la impossibilitat de viatjar. Sí que va jugar aquest cas Santa Coloma el divendres.
1: Santa Coloma 1, Saragossa 1.
0: Segon empat pel CatGas en aquest inici del torneig d'obertura de primera masculina. 4 jornades, 2 empats, 2 derrotes. Javi Vargas, tècnic del conjunt colomenc. Doncs no podem escoltar ara mateix el Javi Vargas. Doncs vinga, va, escoltem-lo. Jorge Vargas, perdó.
2: Pero bueno, en general es muy contento con el partido. Creo que este es el inicio del camino. Pienso que el juego sala no está siendo justo con nosotros. Creo que el día de Palma hicimos un buen partido, no puntuamos. El día de Ferrol, el 3-5, faltando un minuto y poco, se nos escapó. El otro día en Manzanares hacemos un mal partido y se nos castiga. En cambio, hoy creo que merecíamos más. Bueno, seguimos en la línea del trabajo. Creo que estamos en el camino correcto, evidentemente, y nada, este partido de hoy nos da más fuerzas para afrontar lo que nos viene, que ahora nos vienen 4 jornadas muy, muy duras, y nada, yo creo que llegamos preparados para competir estos partidos.
0: Vinga, i parlem d'handbol. A la Lliga Asobal, quarta jornada, el partit Granollers-Conca s'havia ajornat prèviament a tot el que va passar amb el temporal per malaltia de jugadors del Conca, que feia impossible doncs, que poguessin reunir prou jugadors com per disputar aquest partit. El que sí que es va disputar finalment ahir va ser el partit del Barça.
1: Barça 46, Alacant 31.
0: Doncs quarta victòria en 4 partits per al conjunt blaugrana, on hi ha Dani Fernández.
3: Sí, al final avui era molt important guanyar, fer-ho amb contundència, tornar a trobar-nos a nosaltres mateixos, seguir el model de joc i recuperar doncs, la setmana que hem tingut a Egipte, que ha sigut dura, amb el final que no esperàvem ni molt menys, però bueno, la confiança segueix plena amb l'equip. Aquest és el camí que hem de seguir, ens han demostrat que hem de seguir treballant i és el que farem. Sí, tot i el mal temporal de Barcelona aquesta setmana, és d'agrair que avui el Palau hagi respost. Hem sentit el seu suport després de la setmana a Egipte i bueno, ens animem també a que vinguin al partit de Dinamo aquí a Champions.
0: I d'altra banda, a la divisió d'honor femenina, la Lliga Guerreres Iberdrola, quarta jornada per al CAC 7 Granollers.
1: Elx 27, CAC 7 Granollers 23.
0: Doncs derrota per al conjunt que enguany entrena Josep Morales.
4: Tot i la derrota, estem contentes perquè l'equip crec que ha fet passos endavant, hem millorat bastant l'atac posicional, crec que durant molta estona hem competit el partit i bé, al final s'ha escapat una mica, penso que al principi de la segona part no ens ha costat fer la seva transició, hem fallat llançaments i alguna pilota perduda que ha provocat que poguessin córrer i això elles ho fan molt bé, són letals i bé, després hem mantingut aquesta diferència de sempre entre 4 i 2 gols i crec que l'altre punt clau ha sigut doncs, una inferioritat que hem perdut les tres pilotes que han fet gols sense porteria i allà ens hem tornat a fer mal.
0: Doncs és la tercera derrota seguida del Granollers en aquest inici de Lliga. Ara mateix, 12a plaça per al conjunt ballesà. A punt de marcar el Girona, quina llàstima. Montilivi ha marxat el xut que ha fet el conjunt gironí. A tot això, divisió d'honor or femenina. El partit entre Lleida i Naitasuna es va suspendre també pel temporal. A la plata femenina, grup C, primera jornada, sí que hem pogut tenir algun partit.
1: Doncs sí, hem tingut 2 partits, Onda 35, Granollers Atlètic 23. També Almassora 17, Sant Quirze 16.
0: Es van suspendre els 4, on també tenien presència d'equips catalans. També es va suspendre la plata masculina al Barça Atlètic Sinfín i a la primera estatal masculina, el grup de tercera jornada, suspesos tots els partits dels equips catalans. Vinga, i a l'hoquei herba, divisió d'honor masculina, tercera jornada, també s'ha vist afectada per alguna suspensió, però també s'han jugat alguns partits. Com sempre, ens en fa el resum de tot plegat des de Ràdio Municipal de Terrassa. Miqui Tomacosa.
5: Tenis i Club Deportiu Terrassa continuen donant la sorpresa a la divisió d'honor masculina, i és que 3 victòries en els 3 primers partits situen a aquests dos equips al capdavant de la classificació. El Club Deportiu Terrassa va haver de remuntar al tram final, perdia per 1-2 i els gols de Mirallers i de Pau Patxamé amb un doblet

0: des del penal córner, donaven 3 punts importantíssims a l'equip de les Pedritxes, un partit on la majoria de gols van arribar des del punt del penal córner. Per la seva banda, el club Egara treia un punt insuficient del camp del Taburiente, un empat a 3 que deixava sensacions agradolces, més agres que dolces per al conjunt del Pla del Bonaire, i és que el Taburiente encara no havia sumat cap punt. Per altra banda, el partit entre l'Atlètic Terrassa i el Barça ha estat suspès a l'estadi Josep Marqués per l'alarma meteorològica a Catalunya, a l'espera de quina serà la data escollida. Tot fa indicar que serà entre setmana, en un calendari atapeït, recordem, i que s'hauria de completar, doncs, aquesta primera volta abans de que comenci la segona, ja que recordem, el mes de desembre, entre desembre i març, hi ha una aturada a la competició.
1: I també tercera jornada, en aquest cas a la Divisió d'Honor Femenina. Com ha anat, Miqui?
0: A la Divisió d'Honor Femenina, l'alerta meteorològica ha deixat 2 dels 3 representants agarencs sense disputar el seu partit. Un d'ells era un derbi, el que jugaven l'Atlètic Terrassa i el Júnior a les instal·lacions de Can Sales. Per altra banda, el club Egara jugava el seu partit a les 11 davant el Sardinero. L'únic representant agarenc que ha disputat el seu partit ha estat el Club Deportiu Terrassa, que ha perdut per 2-1 davant el conjunt del tennis de Santander i deixa l'equip d'Estefi Piris encara sense aconseguir cap victòria. Una Terrassa que només podia aconseguir l'empat amb un gol de Delfina Porto Real al segon quart, però al tercer quart arribava el gol del conjunt de Santander. Una situació de la classificació, doncs, que és força complicada per al Club Deportiu Terrassa després de 3 jornades disputades. I és que, recordem, ara mateix és QE juntament amb Sardinero i Taburiente. El club Egara és setè, recordem, amb un partit menys, ha sumat un punt, i l'Atlètic Terrassa, a l'espera de la disputa d'aquest partit, continua a la quarta plaça.
1: Vinga, i a la recta final també repassem de manera breu altres esports. Tenis taula ha començat ja la Superdivisió Femenina amb aquests marcadors per als equips catalans.
2: Jaén 4, Vic 1, i el partit que enfrontava Pontevedra davant el Miró Ganxets, suspès.
1: I a la Superdivisió Masculina també hi havia previstos partits a la primera jornada.
2: I s'han jugat tots, eh? Alacant 2, Olot 4, Arteal Santiago 4, Borges Vall 1, L'Hospitalet 2, Tecnigen Linares 4.
1: Us direm també que el jove jugador català Vladimir Mayorov ha tornat a fer història aquest diumenge a la localitat francesa d'Antibes aconseguint la medalla d'or al top 10 europeu sub-15 amb tan sols 13 anys. Espectacular. En rugby, divisió d'honor masculina, segona jornada, avui jugava la Sant Boiana.
2: La Vila 36, Sant Boiana 33.
1: I a l'hoquei gel, Lliga Loteries Divisió d'Honor Masculina, tercera jornada, el Puigcerdà no jugarà fins al dia 12 d'octubre davant l'Andorra, però sí que teníem pendent el partit del Barça.
2: Tartaló 1, Barça 7.
1: I per últim a la Lliga Iberdrola, també tercera jornada, ha jugat el Puigcerdà.
2: Puigcerdà 7, Jaca 0.
1: Doncs vinga, a les 9:51 hem repassat tots els resultats, però encara en tenim en joc. Anem a la ronda. Vinga, Eric, repassem com tenim els dos partits de segona masculina, de Sabadell i Girona.
2: Doncs sí, fins al moment resultat igual, eh? Els dos camps, tant a Montilivi com a la Nova Creu Alta, resultat a 0-0 els dos partits. Girona i Mallorca, 0-0, Sabadell i Andorra, 0-0. Per això estan els dos partits al descans.
1: Com ha estat la primera meitat? Ràpidament, fes-nos un resum d'aquest Girona-Mallorca, Girona FM, a Pau i Afanyem.
3: Doncs molt igualada, la veritat, entre els dos equips i amb ocasions més clares pel Girona, que n'ha tingut fins a 3, i l'última, en l'últim minut de la primera meitat de Bonyar, pràcticament a l'àrea petita, però també una de clara n'ha tingut el Mallorca amb una gran aturada de Gazzaniga que hagués pujat al marcador tot i senyalar-se fora de joc. Per tant, primera meitat molt igualada entre dos aspirants teòrics de pujar a primera divisió de nou.
1: Perfecte, doncs demà ens expliques com acaba el partit. Gràcies, Pau, bona nit.
3: Bona nit.
1: I en hoquei patins, Lliga Catalana Masculina, segona jornada. Ha acabat ja el noi a Lleida, Ràdio Sant Sadurní, Jaume Boquera?
4: No, el tenim en joc. Li queden 10 minuts encara en aquesta segona part i repassem. Hi ha hagut dues boles al pal per part del noi, que ho deixàvem amb un 4-0. Al minut 36 hi ha hagut la desena falta per part del noi on Aragonès no s'ha pogut trobar a la porteria del Lleida, aturava el porter, i al mateix minut la desena per part del Lleida, del Noia, perdó, Darío Jiménez. Ho ha intentat aquí Martí Zapater, que també ha estat inspirat i ha aturat aquesta bola aturada, i les coses semblaven, doncs, amb aquest resultat de 4-0. Però ara, al minut 38, Pau Andreu, que repetia, feia el 5-0, on sembla ser que el Noia, molt més inspirat que el Lleida en aquest partit, s'endurà aquests 3 punts de la Lliga Catalana en aquesta segona jornada. A 9 minutets pel final, doncs, 5-0 pel Noia.
1: Doncs clar, la victòria del Noia. Gràcies, Jaume, bona nit.
4: Bona nit.
1: I ha acabat, Eric, el Reus-Xum?
2: Ha acabat el partit i amb victòria dels locals, Reus 6, Xum 4.
1: Doncs victòria de la Reus, tot això en un diumenge on us dèiem ara fa una estona que el Barça ha perdut a Múrcia, 194 a la pista de l'Ucamp. Alexander Sekulic, el tècnic del Barça en roda de premsa, ha dit això.
5: I mean, everybody's asking in the NBA, there is a lot of talk about this.
6: Doble jornada de la Liga, però així és. Así es como es, no es una excusa, no es fácil. El Murcia ha tenido toda la semana para preparar la semana para preparar el partido, pero no es una excusa, tenemos que jugar mejor, encontrar las soluciones para arreglar los retos que tenemos por delante. Hemos jugado 4 partidos en 8 días y tenemos que estar juntos para superar los retos que tenemos.
5: Find a way, figure out how to overcome this challenge was.
1: Històric 7-0 del Barça davant del Madrid al clàssic del Camp Nou. Pere Romeu, Esport 3.
7: Sí, sembla mentida que ara jo hagi de venir a dir que era un partit clarament igualat, un partit clarament disputat. Així ho hem analitzat, així ho hem preparat, així ho hem traslladat a l'equip. És veritat que hem entrat molt bé el partit, ens hem anat del marcador i ha sigut un domini clar tot el partit. El Real Madrid segueixo pensant que té un gran equip, ben dirigit, ha crescut molt durant la temporada passada, amb les incorporacions, fa un joc per mi millor del que el feia la temporada passada, així que res.
1: I us dèiem a la primera federació masculina que al Sant Andreu se li han escapat 2 punts en temps afegit davant l'Antequera 2-2, això ha dit el tècnic Nacho González en roda de premsa.
8: Nos vamos fastidiados, pero tenemos que aprender un poco de las experiencias que uno va viviendo, pues la próxima vez pues intentar no provocar la tarjeta, la próxima vez defenderme mejor, la próxima vez no empezar el partido como lo hemos empezado, porque eso te penaliza, etcétera, etcétera. Bueno, pues son circunstancias que vas viviendo y que tienes que ir mejorando en lo que no estàs tan bien y manteniendo lo que está bien.
1: I també ens arriben declaracions de Juliano Belletti, el Barça Atlètic és líder de segona federació, ha guanyat 1-2 al Tudelano.
9: Fue de estos partidos donde el nivel de intensidad es altísimo. En la primera parte, bien, hemos conseguido controlar las transiciones ofensivas que tenían, que son buenas en esto. Y un gol encajado desde un saque de banda es ajustar pequeñas cosas. Pero para la segunda parte, reaccionar. Y reaccionar no solo con la misma intensidad que el rival estaba poniendo, sino también con fútbol. He ajustado un par de cosas, sobre todo para superar la presión alta que tenía. Hemos conseguido mantener más el balón en campo rival y las oportunidades fueron apareciendo. Otra vez los defensas trabajando muchísimo, los centrocampistas muy bien ubicados ahí, entendiendo el contexto y la intensidad.
1: No hi ha temps per més. Eric López, gràcies. Bona nit, bona setmana.
2: Gràcies, bona nit i bona setmana, Ignasi.
1: Fins aquí l'enjoc, el programa de l'Esport Català amb la feina de les ràdios de la xarxa de comunicació local, Albert García, la producció, Roger Aliaga, el control de so. Els que us hem parlat, l'Eric López i l'Ignasi Trapero i Martínez. Ens podeu escoltar cada cap de setmana al vespre a la vostra ràdio local. I entre setmana, més informació a la vostra ràdio local també. Gaudiu de la nit de diumenge. Bona setmana.
10: La xarxa de comunicació local.

0: Us heu preguntat mai si un bon carquinyoli, la figura d'Armagenda de Carcassona o una copa de cava ben freda són els veritables pilars de la catalanó?
1: Nosaltres tampoc tenim del tot clar i per això estrenem Estructures d'Estat.
0: Un programa on barrejarem el rigor històric, experts de primer nivell, humor nostrat i intentarem no acabar els tribunals abans del Nadal.
1: Cada dimecres de 5 a 6 de la tarda teniu una cita ineludible amb nosaltres.
2: Saludos, amigas y amigos oyentes de Radio San Boy. Os esperamos en nuestro programa de rock Viva el Rollo, todos los sábados de 9 a 10 de la noche. Como dijo Joe Strummer, transistores al máximo y receptores a tope. Si te gusta el rock, este es tu programa. ¡Viva el Rollo!

Partitura de tarda. Una mirada personal sobre música i els seus intèrprets. Un programa de música clàssica dirigit i presentat per Jeroni Tarrés.

Bona tarda, amics. Benvinguts a Partitura de Tarda. Avui el programa porta el segell de dues illes i un fiord. Viatjarem per Anglaterra, íntima d'Elgar i la joventut lluminosa de Britten. Ens endinsarem als nords imaginats de Grieg i acabarem en aquella Escòcia brumosa i heroica que Max Bruch va vestir amb melodies populars i un violí que no oblidarem fàcilment. Quatre compositors, quatre veus ben distintes, per un fil conductor que les uneix. La capacitat de la música per evocar un lloc, una atmosfera, una memòria, fins i tot quan aquell lloc no s'ha viscut mai, sinó somiat. Començarem amb la serenata per a l'orquestra de corda d'Edward Elgar, una peça breu i d'una bellesa continguda que l'home va escriure a les grans marxes imperials que va dedicar, en silenci, a la seva dona. Seguirem amb la Simple Symphony de Benjamin Britten i el nom nomen és senzilla i és prodigiosa, i totes dues coses alhora. Després, Edvard Grieg ens farà entrar a la Noruega medieval del rei Sigurd amb la seva suite Sigurd Jorsalftar. I per tancar, Joshua Bell i la seva Scottish Fantasy de Max Bruch, uns minuts de lirisme pur que fan difícil creure que cap instrument pugui dir tanta amb tantes poques notes. Poseu-vos còmodes. Avui, aquí, l'única agenda és escoltar bé. Mireu, hi ha músics que neixen sabent exactament on pertanyen. Edward Elgar no era un d'ells. Va créixer en una casa humil de les Midlands angleses, fill d'un afinador de pianos, sense accés a la gran tradició acadèmica que obria portes a la vida musical de l'època. Va aprendre sol, llegint partitures, tocant en orquestes de poble, fent classes a domicili per pagar el lloguer. Durant anys, la seva música va circular per cercles modestos, sense gaire ressò més enllà de Worcester. I tanmateix, de tot aquell silenci, d'aquella espera llarga i de vegades amarga, en sortiran una de les pàgines més profundament angleses que la música haurà conegut. Elgar té una doble vida que el fa fascinant. L'un és el compositor solemne, quasi imperialista, el de les marxes, pompes i circumstància, el de la grandiositat eduardiana. L'altre és un home íntim i sensible, que pinta en petits formats amb una delicadesa que sorprèn qui el descobreix per primera vegada fora dels grans escenaris. I és precisament en aquest segon Elgar on viu la peça que avui ens acompanya. Aquesta peça és la serenata per orquestra de corda en mi menor opus 20. És una obra de joventut. Elgar la va acabar el 1892 quan tenia prop de 35 anys i la va dedicar a la seva dona Alice. Una dedicatòria que no és un gest protocolari. Alice Roberts havia renunciat a una posició social privilegiada per casar-se amb un músic sense nom, i Elgar ho sabia. Ell l'estimava amb la mateixa intensitat callada amb què escrivia la seva música. La serenata és breu, tres moviments, menys de 15 minuts en total, però el temps intern és una altra cosa. El primer moviment, Allegro Piacevole, s'obre amb una energia lleugera, gairebé dansaire, amb un tema que corre entre les cordes com si tingués pressa d'arribar a algun lloc i al mateix temps s'estimés el trajecte. El segon moviment és el cor de tot plegat, un larghetto de bellesa serena i continguda que molts han descrit com un dels moments més purs que Elgar va escriure mai. No hi ha gestos grandiosos, només la melodia, alta i dolça, que es desplega sobre un baix quasi immòbil, com una llum de tarda que no es vol anar. I el tercer moviment torna amb un caràcter proper al principi, però més reposat, com si la música hagués viscut alguna cosa en aquells minuts i en conservés la memòria. La textura és tota de corda, violins, violes, violoncels, contrabaixos, res més. I precisament per això, cada gest queda a la vista sense amagar-se darrere d'un vent o d'una percussió. Elgar hi escriu com qui parla en veu baixa, però amb molta precisió, com qui sap que la intimitat exigeix, si de cas, més control, no menys. La gravació que sentirem pertany al Budapest String, un conjunt de cambra hongarès que ha construït al llarg dels anys una sonoritat càlida i articulada, molt atenta a les frases llargues, als arcs dinàmics suaus, aquell equilibri entre expressió i contenció que la música anglesa de finals del segle XIX demana.
La seva lectura de la serenata té la qualitat de les coses naturals, no imposa un caràcter, el deixa respirar. Dins la trajectòria d'Elgar, la serenata ocupa un lloc curiós, no és l'obra que el va fer famós. Tot això vindrà anys més tard, amb les variacions Enigma i el concert per a violoncel, però és l'obra que molts que li estimen profundament prefereixen, perquè hi ha menys necessitat de demostrar res, menys pes del món a sobre, i en canvi hi ha tot el talent melòdic d'Elgar parlant sense disfresses. Abans d'escoltar-la, potser val la pena deixar-se endur per una imatge senzilla, un jardí anglès, una tarda d'estiu que comença a refredar-se, una melodia que arriba des d'alguna finestra oberta, sense que sàpigues exactament d'on. No cal saber res més. La música ja ho porta tot.

Acabem d'escoltar la serenata per a orquestra de corda d'Edvard Elgar. Tres moviments que, en menys d'un quart d'hora, han fet el recorregut complet. L'energia lleugera del primer, aquell larghetto central que sembla no voler acabar-se mai, la melodia planant sobre les cordes greus com si flotés, i el retorn al principi del tercer, però amb una serenitat guanyada, no donada. Els Budapest Strings han fet exactament el que Elgar demana, no imposar, acompanyar, deixar que la música es digui sola i la música s'ha dit i bé. Bé, ara passem a Benjamin Britten. Mireu, Britten va néixer el 1913 a Lowestoft, un poble pesquer de la costa anglesa on el vent venia directament del Mar del Nord. Des de molt petit la música li era tan natural com respirar. Als 9 anys ja componia, als 10 omplia quaderns, als 12 havia escrit quartets, sonates i cançons en una quantitat que hauria sorprès qualsevol adult. Era un nen prodigiosament diligent, no només dotat. Escrivia amb una serietat tranquil·la, com si ja sabés que aquell era el seu món. Quan va arribar als 20, ja era un jove compositor format, deixeble de Frank Bright, alumne del Royal College of Music de London, immers en una carrera que s'estava definint amb rapidesa i ambició, però entremig de tot aquell avenç cap al futur, Britten va mirar enrere. Hi ha obres que neixen d'una mirada enrere, d'un compositor que obre un calaix antic i troba, entre papers grogosos, la veu d'un nen que tocava el piano i escrivia música com qui juga. Britten tenia 20 anys quan va obrir aquell calaix i va decidir fer-ne un regal. Va agafar melodies i fragments que havia escrit de nen entre els 9 i els 12 anys i els va transformar. No els va corregir ni els va millorar amb la tècnica adulta. Els va respectar, els va acomodar, els va donar forma i equilibri i va crear una obra per a orquestra de corda que portava dins seu l'essència d'aquell infant que havia estat. Aquí va néixer la Simple Symphony Opus 4, composta el 1933 i estrenada l'any següent. El títol no és innocent, és una declaració d'intencions. Senzilla perquè és sincera, senzilla perquè no disfressa res, perquè la millor honestedat a vegades té la forma d'un joc. L'obra té quatre moviments i cada un porta un nom que ja és, en si mateix, una invitació. El primer s'anomena Bosterous Bourré, una bourré de bulliciosa, plena d'energia i picardia. La música salta, s'herbegeix, fa uns girs rítmics que recorden que una bourré és, abans de res, una dansa i que dansar pot ser una forma molt seriosa de ser feliç. El segon moviment és el Playful Pizzicato. Les cordes parlen totes picant-les amb els dits, sense l'arc. El resultat és una textura lleugera, gairebé de joguina, que avança amb una agilitat desinvolta. Hi ha humor aquí, un humor net, sense ironia passada, de qui sap que la música també pot ser una riallada. Arriba després el sentimental saravant, el moviment més interioritzat. Una sarabanda és un moviment lent, greu, sovint de caràcter noble, i Britten, en la seva versió adolescent de la forma, hi posa quelcom inesperadament tendre. Les cordes canten amb una veu que ja no juga, ara mira cap a dins, amb aquella melangia suau que cada vegada es té la infantesa quan s'adona que està acabant. I per tancar, el frolicsom final. Un final juganer que recull l'energia dels primers moviments i l'impulsa cap a un desenllaç luminós i decidit. Britten no vol deixar l'oient amb la nostàlgia, vol deixar-lo amb una rialla. La gravació que escoltarem avui la dirigeix el propi Britten, al capdavant de la English Chamber Orchestra, un conjunt amb el qual va mantenir una col·laboració estreta i profundament musical durant molts anys. Quan Britten dirigia la seva pròpia música, hi havia una qualitat especial en el resultat, una claredat sense artificis, una naturalitat que venia de conèixer cada nota des de dins. La versió és neta, precisa, plena de caràcter. Cada moviment respira en el seu propi temps i quan arriba el pizzicato del segon moviment, les cordes de la English Chamber sonen com si la música no tingués cap altre lloc on volés ser. Escoltar la Simple Sinfonia és d'alguna manera escoltar Britten dues vegades, el nen que va escriure aquells temes i el jove que va decidir que valien la pena ser conservats. Quan la infantesa ben mirada pot ser un font, no una fugida. Una font, no una fugida. El conjunt de l'obra dura uns 14 o 15 minuts, però és d'aquells quarts d'hora
que posen volant i que passen volant i que quan s'acaben fan ganes de tornar a començar. Benvingut, doncs, a una obra que és senzilla com ho és la llum del matí, sense explicació, però irresistible.

La simple sinfonia de Benjamin Britten, 14 minuts que han passat com 15 segons, i és un compliment de primer ordre. Hem sentit el saltironà de la bourée, l'encís lleuger del pizzicato amb aquelles cordes que parlaven a punta de dit, la melangia inesperada de la sarabanda. Pot ser el moment que més sorprèn, el més madur de tots. I al final, que ho ha recollit tot amb una energia que no admetia alternatives, Britten va tenir la saviesa de no millorar la seva música de nen,

però va tornar a casa amb una pregunta que no el deixaria mai. Com pot sonar la música noruega si ningú ha definit encara com és? Quan Grieg parlava de si mateix, ho feia sempre amb una certa ironia sota les seves pròpies limitacions. Deia que no tenia la capacitat de construir les grans formes, les sinfonies, les òperes, els grans edificis formals del romanticisme. Però tenia una cosa que molts d'aquests arquitectes sonors no tenien, la capacitat de fer que una melodia semblés necessària, com si sempre hagués existit, com si la música nòrdica la portéssim dins i ell simplement l'hagués tret a la llum. Avui ens endinsarem al cor de la Noruega medieval, o millor dit, a la Noruega imaginada per dos amics que volien posar el seu país al mapa de la cultura europea. La suite orquestral Sigurd Hjorsalfar, opus 56, és el resultat d'aquella complicitat i d'una època en què la música i la literatura naveguen junts cap a un destí compartit, la identitat. L'any 1872... Borgester Bonjons, poeta, dramaturg, figura central del romanticisme nòrdic i anys més tard Premi Nobel, li va proposar a Grieg que compongués la música per a la seva nova peça de teatre. El protagonista Sigurd I de Noruega, el rei que va partir cap a Terra Santa a principis del segle XII i que la tradició va batejar amb el sobrenom de Hjorsalfar, el pelegrí de Jerusalem. Era un encàrrec que anava molt més lluny del teatre. Era una crida a construir mite. Jorsson volia enaltir la figura de l'heroi nòrdic en un moment en què Noruega buscava la seva veu com a nació. I Grieg, que sentia aquell impuls amb la mateixa intensitat, hi va posar tota la musicalitat que tenia. La música incidental original es va estrenar el 1872, però no va ser fins a dues dècades més tard, el 1892, que Grieg va revisar i ampliar aquells materials per convertir-los en la suite orquestral que avui sentim. Tres moviments, tres atmosferes. El primer actua com una introducció solemne, construeix l'espai sonor d'un regne, i ja ennoblessen els freixets dels instruments de vent, una dignitat que no necessitava ser ostentosa per imposar-se. L'oient entra a la sala com si entrés de debò, amb passos mesurats, conscient que allà és una cuina a la història. El segon moviment intermezzo s'anomena el somni de Borgil. Borgil és la germana del rei, una figura poètica que en la peça de Jorsson encarna una mena de visió o profecia. I la música de Grieg no la tradueix amb una delicadesa extraordinària, melodies que semblen que flotin, un cromatisme suau que evoca el món dels somnis sense caure en el fantàstic. És el Grieg més íntim, el que escrivia cançons i peces per a piano i que sabia com cap altre fer que una frase melòdica s'instal·lés dins de tu i no marxés fàcilment. I llavors arriba el tercer moviment, la marxa d'homenatge. Pot ser el moment més conegut de tota la suite, i no pas perquè sigui el més espectacular, sinó perquè és el que millor condensa el que Grieg sabia fer amb el paisatge sonor nòrdic. Una noblesa plena, una melodia que té la solidesa d'una pedra i la calidesa d'una flama. Bé, avui escoltarem la suite en una gravació que reuneix l'Orquestra Simfònica de Londres sota la batuta del director noruec Øyvind Heldestad. Heldestad va ser durant dècades un dels intèrprets de referència del repertori escandinau. Noruega, de naixement, coneixia per dins el territori musical que habitava Grieg. La seva lectura no cerca l'efecticisme ni la grandiositat gratuïta, cerca la veritat del so, la proporció, la calidesa. En Grieg, això és precisament el que es necessita, que la música respiri, que tingués pes però no pesantor, que arribi a l'oient sense fer soroll de més. La gravació forma part de la sèrie MK Remaster, que ha recuperat amb cura algun d'aquests enregistraments de valor documental i artístic. Ara que sabeu qui era el rei, qui era el compositor, quina amistat va fer possible aquesta música i quina veu orquestral ens l'apropa avui, potser podeu tancar una mica els ulls i deixar que Grieg faci el que ell feia també, portar-vos sense pressa cap a un nord imaginat que és tanmateix profundament real. Sigurd Hjorsalfar, la suite orquestral opus 56, de Edvard Grieg.

Hem escoltat la suite Sigur Jorsalfar d'Edward Grieg en la lectura de l'Orquestra Simfònica de Londres dirigida per Øyvind Heldenstedt. Tres moviments que han recorregut tres estats d'ànim ben diferenciats: la solemnitat del primer, aquella reobertura de regnat, la delicadesa quasi onírica del somni de Vergil, el moviment central, que és Grieg en el seu estat més pur, i la marxa d'homenatge amb la seva melodia que fa caminar mentalment al costat del rei. Jorsson i Grieg van voler vestir un mite noruec, que 21 anys de separació entre la música incidental i la suite definitiva no es van esborrar ni una gota de força, és la prova que ho van aconseguir. Bé, amics, ara passem a Max Bruch. Hi ha compositors que passen la vida a l'ombra d'una sola obra. Max Bruch en va ser un, i ell ho sabia. El seu concert per a violí en sol menor va tenir un èxit tan acaplarador, tan immediat, tan sostingut, que tot el que va escriure després va quedar eclipsat. Però Bruch no era un compositor d'una sola idea. Era un home de veu pròpia, de sensibilitat profunda, i de quan en quan la vida li va donar l'oportunitat de demostrar-ho. La fantasia escocesa és una d'aquestes oportunitats i pot ser la més bella de totes. Max Bruch va néixer a Colònia el 1838 en ple romanticisme alemany. Va créixer en un entorn musical privilegiat. Va estudiar de jove amb Ferdinand Hiller i de molt aviat va mostrar que el seu camí pensava pel lirisme, per la cantabilitat, per aquella manera d'escriure per a la veu o per als instruments que s'hi semblen, o en cada frase aspira a ser una melodia que es recorda. No era un revolucionari. Mentre Wagner sacsejava els fonaments dels que havia de ser la música, Bruch preferia les formes clàssiques, les harmonies càlides, la bellesa sense embuts. Ho va pagar amb una certa descontentència de la crítica del seu temps, que de vegada el considerava massa conservador. Però hi havia en ell una honestedat artística que el temps ha sabut reconèixer. Cap al final de la dècada de 1870, Bruch va travessar un període de maduresa i seguretat creativa. Tenia prop de 40 anys quan va posar-se a treballar en un projecte que el fascinava des de feia temps, una peça per a violí i orquestra i arpa basada en melodies tradicionals escoceses. El resultat va ser l'Opus 46, que ell va subtitular, amb tota la precisió del món, com a fantasia lliure sobre melodies populars escoceses. Per què Escòcia? Bruch no hi havia estat, no hi tenia lligams familiars, però Escòcia era, en aquella Europa romàntica, un territori de la imaginació. Walter Scott havia convertit les seves terres altes en el paisatge literari d'una època. Les novel·les, les balades, el cicle d'Ocean, tot plegat havia construït una Escòcia mítica, brumosa, heroica i elegiaca alhora, que els compositors del continent van abraçar amb una intensitat gairebé religiosa. Mendelssohn n'havia quedat captivat i havia escrit una sinfonia sencera inspirada en aquells llacs i aquelles ruïnes. Bruch feia el mateix amb el violí. La fantasia s'obre amb una introducció que sembla arribar de molt lluny, com si la música emergís lentament d'una boira. L'arpa, d'entrada, dona el color. No és un element decoratiu, és paisatge. Estableix des del primer moment que estem en un territori sonor diferent, antic, carregat de memòria. Sobre aquest fons, el violí s'aproxima amb cura, dibuixa les primeres frases. El primer moviment com a tal, Adagio Cantabile, desplega una de les melodies escoceses que Bruch recull i transforma. La línia del violí és ampla, respirada, plena de tendresa continguda. El segon moviment porta cap al ritme, al ball, un andante que fa pensar en una dansa popular captada amb elegància, però sense trair-ne el caràcter. El violí es fa ràpid, àgil, gairebé juganer, i llavors ve el tercer moviment, l'andante sostenuto, el cor de tota la fantasia, una melodia de puresa desarmadora, cantada pel violí amb una expressivitat que fa difícil creure que no sigui una veu humana. És el moment més íntim, més poètic, el que dura més en la memòria. La fantasia es tanca amb un final de caràcter heroic, guerrer, brillant. Les cordes altes de l'orquestra, el violí que s'eleva, la sensació d'arribar a una destinació que ha valgut la pena. Bruch va dedicar l'obra al gran violinista Pablo de Sarasate, que en va ser un dels primers defensors. Avui la sentim en una versió que porta la firma de Joshua Bell, un dels violinistes de la seva generació que millor encarna aquella síntesi difícil entre tècnica impecable i calor genuïna.
Té un so ric, generós, que mai no sacrifica l'expressió per l'exhibició. Al costat de l'Acadèmia St. Martin on the Fields, una de les formacions de càmera amb orquestra més distingides del món anglosaxó. Bell aborda la fantasia escocesa amb una naturalitat que fa que la música sembli sempre necessària, sempre viva. No hi ha res de forçat. La melodia flueix com si vingués de molt endins. Al llarg de la història, la fantasia escocesa ha anat passant de mà a mà entre els grans intèrprets del repertori. És una d'aquelles obres que els violinistes estimen de debò, que no es toca per obligació, sinó per delectança. Que continuï en el repertori actiu, gairebé 150 anys després de ser escrita, diu tot el que cal dir sobre la seva qualitat. Ara deixeu que el so parli, que l'arpa es porti cap a aquella Escòcia que potser no existeix, però que la música de Bruch la fa real durant uns minuts. Que el violí de Joshua Bell ens recordi per què algunes melodies travessen segles sense perdre ni un gram d'emoció. La fantasia escocesa, opus 46, de Max Bruch.

0: La fantasia escocesa de Max Brook, amb Joshua Bell al violí i l'Academy of St. Martin on the Fields, una obra que s'ha guanyat el seu lloc en el repertori no per cap raó acadèmica, sinó per la raó més simple i definitiva. Sona bé, sona molt bé. L'arpa inicial, aquella boira sonora que obre tota la fantasia, el lirisme del primer moviment, la dansa del segon i aquell tercer moviment, l'andante sostenuto, amb aquella melodia que Bell ha cantat amb el seu instrument com si realment en depengués alguna cosa. El final heroic ha tancat el cercle i nosaltres, des d'aquesta Escòcia imaginada, tornem al present. Això és tot per avui, amics. Avui a Partitura de Tarda. Hem estat quatre llegendes en llocs que la música fa més reals que molt mapes. L'Anglaterra íntima d'Elgar, la infància revisada de Britten, la Noruega medieval i heroica de Grieg i l'Escòcia brumosa i llegendària que Brook va imaginar amb una arpa i un violí. Quatre compositors, quatre mons, un únic fil conductor. La convicció de que la música és capaç de crear territoris, de construir records de llocs on no hem estat mai, de fer-nos sentir per uns minuts que pertanyem a alguna cosa més gran que nosaltres mateixos. Gràcies per escoltar. Fins aviat i sigueu feliços.
1: Ràdio Sant Boi, tota una vida al teu costat.

m'acceleri el pit. Vull sentir aquesta calma, no enyorar-te ni enyorar-me, no patir, amor tranquil. M'has tornat a veure com em veus,

els dimecres a les 4 de la tarda, Macedònia Musical, un postre radiofònic servit amb molt de gust. Macedònia Musical, cada dimecres a les 4 de la tarda, amb el Joan Sola.

0: Gala.T, he trobat una carpeta d'arxius que no sé exactament què és.
1: Què vols dir?
0: Mira, escolta'ls.
2: Gala, ets la millor.
1: És que ens hem fet millors amigues amb la veu d'ICAT. Mira, veu, volem que la promo del Lost soni a felicitat absoluta.
2: Obrim el piset compartit de Catalunya.
0: Ara enfada't moltíssim, que potser impacta una mica més.
2: Cada tarda, de dilluns a divendres.
1: I si fem que soni una mica més trista, com si t'hagués deixat la xurri?
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda. Ai, cat.
0: I ara ho pots fer com... sexy.
2: Tinc els meus límits, Alberto.
0: Ui, que...
2: El Loft, de 3 a 5 de la tarda, ai, cat.
1: Wow, wow, what the fuck?
3: Amb somriures fingits. Si estem totes tristes, vora un precipici.

0: les converses amb els creadors més interessants del país. Músics, actors, cuiners, directors, autors, humoristes. A CAT, els migdies ens advem per compartir una estona sense presses. Pausa. De dilluns a dijous, de 2 a 3 de la tarda, amb Albert Miralles i Mariona Batalla.
1: Bocchioli, com ho fèiem abans? Tu saps? Ok.

Quina és la música del moment? Què passa a l'escena internacional? Quin concert no et pots perdre aquesta setmana? Si vols estar al dia de tot el que es mou en la música, aquí tens una hora per posar-te les piles. Independents. Amb Josep Martín i David Talleda. De dilluns a dijous a les

I've been doing alright.

Els matins del cap de setmana connecta amb la millor música i la cultura d'arrel. Els dissabtes a les 9 del matí és l'hora dels nous talents. Descobreix les bandes i els artistes que petaran demà al Sona Nou, amb Lluís Gendrau. I els diumenges, també a les 9, girem la mirada cap a la tradició més viva. Tota la música folk i la cultura popular t'esperen a Icatmans, amb Quim Rutllant. Els dissabtes i els diumenges a les 9 del matí, el cap de setmana es viu a Icatmans.